0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.
1: Yeah. The perfect melody. Yes.
2: You know?
1: Yeah.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell-Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.

0: los 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Aquest estiu ens remullem junts.
2: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio, Surfing Safari.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-la més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Aquí i ara, la millor música.
0: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Són les 6. Dotze persones han mort en l'incendi forestal que ha començat aquest dijous a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria. A primera hora de la matinada, les autoritats andaluses havien anunciat la mort de 6 persones en una pedania pròxima a Los Gallardos, però posteriorment el servei d'emergències ha informat que s'han trobat els cossos de 6 persones més. Les flames avancen sense control i s'ha elevat el nivell d'alerta pel gran potencial i la gran complexitat de l'incendi. Ha estabilitzat l'incendi de Guimerà, que s'havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar unes hores l'autovia 2 i a confinar més de 20.000 veïns. Mentrestant, els bombers treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana a Navarcles, al Pla de Manlleu, Sant Manat, l'Anoia i Gavà. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons el Meteocat, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi que qualifiquen d'excepcional. De cara a aquest divendres, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés a 9 espais naturals. Salvador Illa guanyaria novament les eleccions al Parlament, però perdent suport segons l'últim baròmetre del CEO. Junts per Tria la meitat dels escons i quedaria en quarta posició, darrere d'Esquerra i Aliança, que es disputarien el segon lloc. L'extrema dreta obtindria un de cada 4 escons. L'Audiència Nacional envia a judici al BBVA, el seu expresident Francisco González i 14 persones més, entre ells exdirectius del banc i comandaments policials, per haver encarregat a l'excomissari Villarejo espiar empresaris, periodistes i polítics. Tercera nit consecutiva de bombardejos sobre l'Iran. Les dues primeres jornades d'atacs han causat 14 morts. Teheran ha respost aquest dijous amb atacs contra països aliats dels Estats Units. Centenars de milers d'iranians han acomiadat l'ayatolà Ali Khamenei, enterrat a Mashhad, 4 mesos i mig després de la seva mort en l'inici de la guerra. Un revòlver i 6 bales de munició. Aquest és l'insòlit regal que el president turc Erdogan ha lliurat a tots els líders en acabar la cimera de l'OTAN encara. L'intent de promocionar la indústria armamentística turca ha provocat un mal de cap logístic per tornar a casa bona part dels líders. L'arma del president del govern espanyol està custodiada pel Ministeri d'Interior i serà inutilitzada.
1: Esports.
0: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. Els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final amb gols d'Mbappé i Dembélé al segon temps. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Al davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. I cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per a l'eslové després de la 6a etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus, amb ascensió al Tourmalet, on ha atacat. Pel que fa al temps, divendres tindrem un matí assolellat, però amb més núvols al terç oest i a la tarda tornaran a créixer les nuvolades i tindrem ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre divendres i dissabte, la calor intensa fluixarà transitòriament, però igualment divendres tindrem moltes màximes per sobre dels 35 graus i les més altes rondaran els 40.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Almenys 12 persones han mort en un incendi forestal que ha començat aquest dijous a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria. A primera hora de la matinada, les autoritats de la Junta d'Andalusia havien anunciat la mort de 6 persones en una pedania pròxima a Los Gallardos, però posteriorment el Servei d'Emergències ha informat que s'han trobat els cossos de 6 persones més. Alguns dels cadàvers els han trobat a l'interior dels seus cotxes. Segons la Junta, tot fa pensar que les víctimes intentaven escapar de les flames per alguna ruta alternativa durant el procés d'evacuació, però han quedat atrapades pel foc. A banda dels 12 morts, hi ha altres persones ferides per cremades o ateses per intoxicació pel fum. Les imatges que arriben de l'incendi mostren com les flames avancen sense control per un front molt ampli i amenacen nuclis habitats. Les autoritats han elevat el nivell d'alerta pel gran potencial i la gran complexitat de l'incendi. El conseller de Sanitat i Emergències de la Junta d'Andalusia ha explicat que 150 dotacions dels bombers treballen per contenir les flames i en les pròximes hores s'espera que s'incorpori a les tasques d'extinció la Unitat Militar d'Emergències. Un miler d'habitants dels nuclis més propers al foc els han traslladat a recintes habilitats per passar-hi la nit. La protecció de les zones habitades és ara per ara la preocupació dels bombers.
2: Defendiendo la barriada del final del Ubrí. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
0: Les primeres hipòtesis apunten que el foc hauria començat per culpa de la caiguda d'un cable elèctric. Fins avui, l'incendi forestal amb més víctimes mortals d'aquest segle a Espanya era el de Riba de Saelices. L'any 2005 a Guadalajara, amb 11 morts. A Catalunya, l'incendi més tràgic dels últims anys va ser el 2009 a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta, quan 5 bombers del grup d'actuacions forestals es van veure envoltats per les flames dins del parc natural dels Ports, sense possibilitat d'escapar-se'n. Els bombers han tornat a estabilitzar l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que ha revifat aquest dijous al vespre. El foc, que ha tornat a créixer tiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i ha obligat a confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Lleida, Júlia Albacar.
3: El foc va començar dimecres al vespre i es va poder estabilitzar hores més tard, però este dijous a la tarda ha tornat a revifar i s'ha tornat a activar l'incendi. Ha afectat una àrea de 167 hectàrees, que sumades a les d'ahir són 328, de les quals 260 corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. El foc ha afectat una àrea boscosa i agrícola, per això Josep Joan Bellostas, inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, explica que s'ha hagut de fer un treball quirúrgic.
4: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi doncs, l'incendi, donant noble estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest retén no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
3: L'abans de les flames ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 veïns de les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau, a més del nucli de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra. En l'extinció també hi han participat pagesos que han treballat als dos flancs.
0: Mentrestant, els bombers continuen treballant per controlar els altres 5 grans incendis que s'han declarat aquesta setmana i que continuen estabilitzats. Són els de Navarcles, el Pla de Manlleu, Sant Manat, l'Anoia i Gavà. Els bombers asseguren que, tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos per evitar el col·lapse. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector dels bombers.
5: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
0: Davant de situacions com aquestes, amb incendis simultanis, els principals sindicats del cos es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar i de la manca d'efectius. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions en la salut dels bombers i Antonio del Río, de la UGT, assenyala mancances materials enmig d'un augment de la plantilla.
6: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
7: En unes instal·lacions que no estaven preparades, amb una escola que no estava preparada, i amb manca de pis i amb manca de recursos.
0: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. L'onada de calor continuarà fins com a mínim a mitjans de la setmana vinent. El Meteocat preveu una petita treva demà i dissabte amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual al juliol. A partir de diumenge, però, la calor s'enfilarà de nou amb màximes que tornaran a acostar-se als 40 graus en molts punts del país. Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar prop de 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi excepcional. Ho explica a 3CAT Info Sarai Sarroca, la directora del Meteocat.
8: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
0: Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de cara a aquest divendres, 27 menys que aquest dijous pel risc extrem d'incendi. Continua prohibit l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes, l'ús de pirotècnia i els campaments d'estiu en aquestes zones. Segons Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, les restriccions es mantindran previsiblement durant tot el cap de setmana.
9: És possible que el que fem segurament sigui graduar una mica la situació que tenim amb els plans, però ja sapiguem que segurament haurem de tornar a pujar perquè la situació segueix complicada per la setmana que ve pel que fa a la calor.
0: També es manté tancat l'accés a nou espais naturals, entre els quals s'hi han incorporat el de Montmell-Marmellà i el de la Serra de Montsant. L'últim informe de Copernicus, el Servei Meteorològic Europeu, confirma que aquest juny ha estat el més calorós que s'ha registrat mai a l'Europa Occidental, amb una temperatura 3 graus per sobre de la mitjana del període 1991-2020. A escala mundial ha estat el segon juny més càlid. L'escalfament excepcional del mar ha afavorit una intensa onada de calor al Mediterrani i a la costa atlàntica, després d'un altre episodi de calor al maig. Aquesta situació facilita la intensitat dels fenòmens meteorològics extrems i, sumada a la sequera persistent, també eleva el risc d'incendis forestals, especialment a la península Ibèrica i al sud de França.
1: 3CAT Info.
0: El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO, que situa Aliança per sobre de Junts, que cau amb força, i molt a prop d'Esquerra, que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats d'extrema dreta. Analitzem a fons amb Txell Vallespí i Àlex Giral Robert, el més destacat del CEO.
10: El PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
11: Seria el partit més votat amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins la segona posició amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
12: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
10: Aliança avançaria Junts.
11: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23% de Vox.
12: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
11: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
10: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
11: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
10: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
11: El 60% dels encastats aproven el seu govern. Illa és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols, i a poca distància i per aquest ordre, Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
10: La independència guanya suports.
11: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament, i el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
10: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
11: És el que diu un de cada 3 encastats en totes les franges d'edat, però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.

0: periodistes entre el 2004 i el 2016. Per aquests encàrrecs presumptament il·legals va cobrar més de 10 milions d'euros. Segons una resolució prèvia, la contractació de Villarejo i d'altres comandaments policials es va fer amb el vistiplau de Francisco González, fet que permet lligar l'entitat basca amb l'excomissari. Villarejo es va aprofitar de la seva posició especial dins la policia per posar en marxa una estructura empresarial i aconseguir contractes amb el BBVA. La Fiscalia demana 173 anys de presó per a Francisco González i 174 anys per a Villarejo i reclama una multa de 181 milions d'euros a l'entitat basca. El jutge ha fixat en 1.200.000 euros les responsabilitats civils dels acusats i els adverteix que s'embargaran els seus béns en el cas que no dipositin aquesta fiança en el termini de 3 dies. A partir d'ara, els advocats dels acusats disposaran de 10 dies per presentar els seus escrits de defensa i proposar les proves que considerin oportunes de cara a la vista oral.
1: El temps. Gemma Puig.
2: Tot i que continuem immersos en aquesta segona onada de calor, aquest divendres i dissabte afluixa transitòriament la calor intensa. Això no vol dir que no faci calor, però no tindrem aquests valors tan disparats. La nit i matinada hem mantingut aquests valors tropicals cap a comarques interiors, fins i tot nit tòrrida en alguns trams de la façana litoral. En un matí de sol, amb més núvols, aquest divendres cap al terç oest, fins i tot amb alguna gota, durant el matí de forma aïllada cap a aquest sector, i serà a partir del migdia i la tarda quan creixeran nuvolades i tindrem ruixats, tronades, localment una mica més significatius, molt concentrats cap a l'extrem nord de l'Alt Pirineu. Pel que fa a les temperatures, com dèiem, seran altes, però no tant. Moltes màximes encara superaran els 35 graus i les més altes tornarien a tocar els 40 graus cap a ponent. Dissabte també fluixa una mica la calor, però aquest descens transitori dura poc, perquè a partir de diumenge i sobretot la propera setmana les temperatures tornaran a pujar i sembla que entre dimarts i dimecres tornaríem a tenir un punt àlgic d'aquesta segona onada de calor.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Obrim plana internacional, tercera nit de bombardejos sobre l'Iran. Les autoritats de la República Islàmica han informat de l'atac sobre una instal·lació militar a Búixer, al sud del país, aquest dijous al vespre. Els Estats Units, però, han negat que hagin atacat l'Iran novament aquest dijous després de 2 dies de bombardejos. El president Donald Trump ha parlat amb Benjamin Netanyahu per coordinar-se en diversos fronts, segons ha informat l'oficina del primer ministre israelià. Hores abans, el ministre de Defensa, Israel Katz, ha dit que el seu exèrcit està a punt per atacar l'Iran si fos necessari. En qualsevol cas, la tensió a la República Islàmica està a flor de pell després de 2 nits consecutives de bombardejos nord-americans que han causat 14 morts. L'Iran ha respost aquest dijous amb atacs contra bases militars i interessos nord-americans en països del Pròxim Orient i l'Orient Mitjà, com Jordània, Kuwait, Qatar i Bahrain. Per tot plegat, passava el dia que l'Iran ha enterrat l'aiatolà Ali Khamenei.
4: Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad.
3: Centenars de milers de persones han acomiadat el líder suprem iranià assassinat en un potent bombardeig a Teheran el 28 de febrer, el dia que els Estats Units i Israel van iniciar la guerra contra l'Iran. En la processó funerària s'han vist pancartes en què es demanava la mort de Donald Trump. Un revòlver i 6 bales de munició, aquest és l'insòlit regal que el president turc Recep Tayyip Erdogan ha lliurat a tots els líders en acabar la cimera de l'OTAN a Ankara. Es tracta d'un revòlver Kumusei, un tipus d'arma que Turquia produïa als anys 90 i que es considera una peça de col·leccionista, un obsequi que ha provocat un autèntic mal de cap a tots els líders i als serveis de seguretat. En el cas de l'arma que ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha viatjat a Espanya i està custodiada pel Ministeri d'Interior. Serà inutilitzada i després s'arxivarà com una peça de col·lecció. Altres líders han optat directament per deixar les armes a les seves ambaixades encara perquè siguin inutilitzades i alguns també han optat per donar l'arma a un museu. El primer ministre canadenc, Mark Carney, en feia broma així.
5: It's not what I expected. Struck me that my gift
6: no és el regal que m'esperava. M'ha sorprès. M'ha sorprès que el meu regal de xarop d'auró no estigués a l'altura del revòlver. Després he pensat que, d'acord, que això ha d'anar cap al Museu de la Guerra.
5: War Museum.
3: El d'Erdogan és un regal que ha despertat perplexitat no només per les complicacions logístiques que ha generat, sinó també pels

0: simbolisme perquè ha estat una cimera marcada pels debats sobre la guerra d'Ucraïna, la d'Iran o el reforç de seguretat de l'OTAN. És, doncs, la particular forma d'Erdogan de promocionar la indústria de defensa i armamentística turca. A casa nostra, els Mossos d'Esquadra detenen un professor jubilat de 74 anys acusat de fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Com a mínim, l'han denunciat 6 noies. Girona, Laia Claret.
1: L'home ajudava nois i noies d'entre 15 i 18 anys a preparar el batxillerat i la selectivitat. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol després que, presumptament, a un alumne a qui preparava per l'assignatura de matemàtiques li va fer tocaments mentre feien la classe a casa del professor. A partir d'aquest moment, altres noies van afirmar que els havia passat el mateix i 5 també han denunciat. Com a mínim, 3 de les víctimes eren menors d'edat quan van passar els fets. L'arrestat està pendent de declarar davant del jutge de guàrdia a la Bisbal d'Empordà. Ara la policia investiga si hi pot haver més casos un cop s'ha detingut el sospitós.
0: Aquest dijous els Mossos han detingut un home per la mort d'un jove en ple carrer a Cubelles. Tots dos vivien en un assentament de persones sense llar que hi ha davant del cap de la població. Corresponsal del Garraf, Montse Gené Riba.
2: Ha passat a les 11 del matí quan l'home de 57 anys presumptament hauria clavat diverses ganivetades a un jove amb qui compartia la zona de tendes de campanya que s'ha creat davant del CAP i del cementiri. Uns veïns han sentit crits i han avisat la policia que ha trobat l'home malferit i ha acabat morint allà mateix. La policia local ha pogut detenir el sospitós de la mort. Feia setmanes que hi havia problemes de convivència a la zona i els veïns reclamaven una intervenció de l'Ajuntament. Es va fer una reunió fa pocs dies amb la intervenció policial i dels serveis socials. Segons informa Ràdio Cubelles, l'Ajuntament havia reconegut un problema de vulnerabilitat extrema i sense llarisme.
0: Els Mossos d'Esquadra han identificat la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre, a Lleida. Es tracta d'una dona espanyola d'uns 50 anys. Per intentar saber qui era, els Mossos havien fet una recreació amb intel·ligència artificial i l'havien difós, una iniciativa poc habitual en la policia. Això després que no la localitzessin en els registres de persones desaparegudes ni tampoc en els canals policials estatals i internacionals. La dona portava una camisa rosa, malles blaves i bambes negres. El cos es va trobar el 3 de juny sense cap document en una zona urbana del riu Segre, a Lleida. Segons els investigadors, es tracta d'una mort violenta, però no descarten cap hipòtesi. It's a heartache.
3: Nothing but a mor als 75 anys Bonnie Tyler, la rockera britànica que va triomfar als anys 70 i 80. A la cantant galesa la van operar d'urgència fa més d'un mes en un hospital de Portugal, país on residia per un intens dolor abdominal. Estava ingressada a la unitat de cures intensives en estat greu. It's a Heartache va ser un dels seus grans èxits. Tot i així, el seu principal èxit va arribar al 1983 amb Total Eclipse of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, el seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 premis Grammy i 3 Brit Awards.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El català segueix en estat d'emergència, però té futur. Així ho assegura Plataforma per la Llengua en el seu últim informe presentat aquest dijous. L'organització veu alarmant que l'ús del català hagi caigut per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona i que menys del 20% dels parlants el mantinguin davant d'un interlocutor castellanoparlant o estranger, una tendència accentuada entre els joves. El president de l'entitat, Òscar Escudé, admet que la situació del català empitjora, però sosté que és reversible i demana als catalanoparlants que no amaguin la llengua.
5: Fins ara hem pintat un panorama molt negre. No estem per tirar coets ni de lluny, però també cal que quedi clar que no estem en una situació desesperada. No està tot perdut, és reversible, no hem passat cap punt de no retorn. Per tant, als ciutadans és important que siguem votants i consumidors lingüísticament responsables. Catalanoparlants, Iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
3: Plataforma per la Llengua reclama a les administracions un requisit lingüístic estricte a la funció pública, especialment a la sanitat i la judicatura, i passar a les sancions reals als comerços que incompleixin els drets del consumidor. També demana blindar l'escola i collar més les plataformes de streaming.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
3: Amb en David Ubach.
6: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. A Boston, els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final. Tot i que el porter marroquí Bono li ha aturat un penal a Mbappé al minut 28, França ha fet valer la seva superioritat al llarg del partit, amb gols al segon temps d'Mbappé mateix al minut 59 i de Dembélé al 66. El defensa del Barça, Koundé, ha estat titular a la defensa francesa. I a falta de 15 minuts, Mbappé s'ha fet mal al turmell i ha demanat el canvi, tot i que apunta a molèsties lleus. Aquest divendres, torn per a la segona eliminatòria, d'on sortirà precisament el rival de França a les semifinals. Serà qui guanyi el duel entre la selecció espanyola i Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parat un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente, el blaugrana Dani Olmo.
7: Es una selección muy completa, y ahora demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo, o el que más actualmente, y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
6: Un dia a la banda parlem del Barça.
4: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
6: El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. Ara l'operació queda pendent de l'acord entre clubs. De fet, per afrontar aquesta i altres operacions, el club blaugrana ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara el juliol i el segon el novembre. Sense deixar el Barça, el tècnic del femení Pere Romeu ha firmat aquest dijous la renovació fins al 2028. Romeu ha demanat reforços per contrarrestar les sortides d'Alexia, Salma, Ona i Mapi. Sentim, doncs, aquestes declaracions de Romeu en l'acte de la firma.
8: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva i portar un atacant més en recanvi de Salma.
6: Pel que fa a l'Espanyol, presentació aquest dijous del tercer reforç estival blanc i blau, el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo.
9: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club, va a guerrear y pelear por todo partido.
6: Així es definia un Moscardo que arriba cedit pel Paris Saint-Germain i s'ha exercitat amb el grup en el primer dia d'entrenaments de l'equip blanc i blau aquest dijous. A l'Espanyol femení, mentrestant, s'ha anunciat la incorporació de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol i firma per una temporada.
10: Espero ayudar mucho al equipo con minutos y sobre todo con goles, que es lo más que puedo dar al club. Mucha garra, tener un grupo muy bueno y sobre todo ganar todo lo que podamos.
6: Més futbol.
4: 3Cat Info.
6: A la segona divisió, reforços al Girona i al Sabadell. El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista castellà Ivan Morante, de 25 anys, que arriba a lliure del Burgos i firma fins al 2029. El Sabadell, per la seva banda, ha incorporat el migcampista penedesenc de 26 anys, Òscar Sanz, que ha signat contracte fins al 2028. Sanz prové del Nàstic de Tarragona. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
4: 3Cat Info.
6: I del cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per a l'eslové, després de la sisena etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnia-Guedre, als Pirineus. Quan quedaven uns 5 quilòmetres pel cim del Tourmalet, uns 43 d'etapa aleshores, Pogacar ha seguit l'acceleració del seu company Isaac del Toro, ha marxat en solitari i ha anat incrementant diferències fins a l'arribada.
11: Ahir, al tornar de l'etapa, mentre estàvem al bus amb els meus companys, vam parlar de l'etapa i jo ja estava nerviós. M'he despertat a les 7 del matí. No podia dormir més perquè el meu cap no parava de donar voltes. No tenia res a perdre. Ho volia donar tot, no guardar-me res, i si explotava, doncs explotava. Però al final ha sortit bé.
6: El danès Jonas Vingegaard del Visma ha arribat segon a 2:38 de Pogacar. I a 2:57 un grupet amb el Toro, Ayuso, Seixas, Evenepoel i Lipovic. A la general, Pogacar recupera el mallot groc ara amb 2 minuts i 42 segons de marge respecte de Vingegaard, que és segon. El torneig de tenis de Wimbledon, d'altra banda, la final femenina de dissabte serà íntegrament txeca. I és que a les semifinals d'aquest dijous, Carolina Muchova i Linda Noskova han superat les semifinals. Muchova s'ha imposat a la nord-americana Coco Gauff en 3 sets. Noskova, mentrestant, ha derrotat la ucraïnesa Marta Kostyuk en 2 parcials.
4: Són 7:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Estabilitzar l'incendi de Guimerà, que s'havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar unes hores l'autovia 2 i a confinar més de 20.000 veïns. Mentrestant, els bombers treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana a Navarcles, al Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. Salvador Illa guanyaria novament les eleccions al Parlament, però perdent suport, segons l'últim baròmetre del CEO. Junts perdria la meitat dels escons i quedaria en quarta posició darrere d'Esquerra i Aliança, que es disputarien el segon lloc. L'extrema dreta obtindria un de cada 4 escons. A partir d'ara us explicarem que la Guàrdia Civil assenyala l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, com un dels ideòlegs de la trama per desactivar investigacions contra l'entorn del president espanyol. Els agents asseguren que també va col·locar Leire Díez a Correus i demanen l'Audiència Nacional autorització per buidar-li el mòbil. I Volkswagen reduirà la seva producció un 25% i deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix actualment. L'empresa ho ha fet públic en un comunicat en què no s'explica si això tindrà conseqüències en els llocs de treball, però en què s'afirma que aquesta estratègia persegueix assegurar el futur industrial del grup Alemanya. I també us explicarem que un incendi de gran magnitud deixa almenys 28 morts en una fàbrica de sabates a la ciutat xinesa de Xinjiang. De moment, no se saben les causes del foc i es preveu que el nombre de víctimes pugui ser molt més elevat. I en esports, què destaquem, David Ubach?
6: Que el Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Al davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça.
0: Pel que fa al temps, divendres tindrem un matí assolellat, però amb més núvols al terç oest, i a la tarda tornaran a créixer les nuvolades i tindrem ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre divendres i dissabte, la calor intensa fluixarà transitòriament, però igualment divendres tindrem moltes màximes per sobre dels 35 graus i les més altes rondaran els 40. Els bombers han tornat a estabilitzar l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que ha revifat aquest dijous al vespre. El foc, que ha tornat a créixer tiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i ha obligat a confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Lleida, Júlia Albacar.
12: El foc va començar dimecres al vespre i es va poder estabilitzar hores més tard, però este dijous a la tarda ha tornat a revifar i s'ha tornat a activar l'incendi. Ha afectat una àrea de 167 hectàrees, que sumades a les d'ahir són 328, de les quals 260 corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. El foc ha afectat una àrea boscosa i agrícola, per això Josep Joan Bellostas, inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, explica que s'ha hagut de fer un treball quirúrgic.
13: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi doncs, l'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest reten no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
12: L'abans de les flames ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 veïns de les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau, a més del nucli de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra. En l'extinció també hi han participat pagesos pagesos que han treballat als dos flancs.
3: No ens movem de Lleida perquè aquest dijous ha estat el vuitè dia d'aquest any que s'ha arribat als 40 graus. És el mateix nombre de dies que es van registrar durant tot l'estiu passat i tot apunta que aquest mes se superaran. En la darrera dècada s'ha disparat el nombre de dies per sobre dels 40 graus a Ponent. Tornem a Lleida.
12: Durant tot l'estiu passat, a Lleida es va superar els 40 graus 8 dies. En el que portem de juny i juliol ja s'ha arribat a esta xifra i tenint en compte que l'onada de calor serà persistent, la setmana que ve possiblement s'acabarà superant. En la darrera dècada, solistes temperatures ha estat cada cop més freqüent, com explica Armando Álvarez, cap de l'Observatori Meteorològic de Lleida, que hi posa xifres.
14: Des de 1941 fins 2014 n'hi ha 18 dies de 40 graus. Des del 2015 fins ara, 53.
12: Això s'hi suma que fa exactament dos mesos que la ciutat no hi ha plogut i que este 2026 és un dels anys més càlids registrats a Lleida.
14: El segon hivern menys fred, la primavera més càlida i el segon juny més càlid. I estos dies de juliol ja veus com van. Total, que la primera meitat de l'any ja és la més càlida.
12: Un dels pocs rècords que encara no s'ha superat és el de més de 4 dies seguits a més de 40 graus.
3: De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons el Meteocat, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi que qualifiquen d'excepcional. De cara a aquest divendres, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen en les limitacions d'accés a nou espais naturals. De fet, el risc extrem d'incendi forestal a bona part del territori i l'activació del nivell màxim del Pla Alfa també ha obligat les entitats de lleure educatiu a reformular les seves activitats. Fins al 19 de juliol hi ha previstes 500 activitats i d'aquestes només el 3% estan afectades pel Pla Alfa. Tot plegat fa que les acampades i les rutes s'hagin de traslladar a nuclis habitats. Ho ha explicat a 3Cat Info la directora general de Joventut, Clara Quirante.
15: De manera coordinada amb Protecció Civil, activem sempre que hi ha una situació de risc doncs els canals de comunicació estables amb les federacions per tal d'avançar-nos i reduir al mínim els riscos. D'aquesta manera, les entitats poden adaptar les seves activitats en el cas que sigui possible o cancel·lar-les.
3: El director general adjunt de Fundesplai, Carles Xifra, assegura que han hagut de readaptar algunes colònies.
16: Hem tingut afectacions en quatre tandes d'activitats de lleure. Una ruta d'un esplai que ha estat acollit per un municipi tal com tenia l'esplai previst en el seu pla B. I les altres tres tandes d'acampaments han estat reubicats en altres instal·lacions de Fundesplai.
3: El sector admet que la situació els limitarà en alguna ocasió la durada dels campaments. Seguim parlant de calor perquè 39 municipis de la demarcació de Barcelona tenen més risc de mortalitat i de problemes de salut pública durant les onades de calor. És una de les conclusions de l'informe elaborat per l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Entre els municipis metropolitans hi ha l'Hospitalet, Santa Coloma, Badalona o Sant Boi, on el principal problema són les nits tropicals i un parc d'habitatges dens i envellit. També hi apareixen ciutats de l'interior com Manresa, Cardona o Artés, més exposades a temperatures diurnes extremes. L'informe diferencia les actuacions necessàries més immediates de les que requereixen més temps. A curt termini, planteja ampliar la xarxa de refugis climàtics, facilitar l'accés a la refrigeració i protegir les persones més vulnerables durant les onades de calor. A llarg termini, proposa rehabilitar habitatges, incrementar el verd urbà i crear fons climàtics provincials per concentrar les inversions als municipis amb més risc. Eva Vilaseca és una de les investigadores d'Hidra.
17: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem de forma urgent un sistema públic que ens protegeixi de la calor. I per això necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima que ja és aquí.
3: El perfil de persones que estan més exposades són dones grans, soles, de renda baixa i d'entorns vulnerables. Rubén Martínez, director de l'àrea d'Urbanisme i Transició Ecològica d'Hidra, recorda que l'aire condicionat és necessari i que alhora no pot ser l'única resposta.
18: Això no és una qüestió que hagi de posar adaptació enfront de mitigació, no es tracta de posar els éssers humans davant del planeta, el que es tracta és de donar confort tèrmic de manera justa i sostenible. I és possible. Aire condicionat, fons renovables, no alimentar i ja està calor, és a dir, reverdificar les ciutats, és a dir, hi ha un model per poder fer-ho.
3: L'estudi conclou que protegir-se de la calor continua depenent sobretot de la renda. Només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes tenen aire condicionat, mentre que entre les de renda alta la xifra arriba a 7 de cada 10. També alerta que l'accés a sistemes de refrigeració més eficients i a l'autoconsum en plaques solars continua concentrant-se en les llars amb més recursos.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En clau política, el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO, que situa Aliança per sobre de Junts, que cau en força i molt a prop d'Esquerra, que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats d'extrema dreta. Analitzem a fons amb Txell Vallespí i Àlex Giral Robert, el més destacat del CEO.
19: El PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
20: Seria el partit més votat amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins la segona posició amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
21: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
19: Aliança avançaria Junts.
20: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23% de Vox.
21: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5.
20: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
19: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
20: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
19: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
20: El 60% dels encastats aproven el seu govern. Ell és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols, i a poca distància i per aquest ordre, Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
19: La independència guanya suports.
20: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament, i el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
19: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
20: És el que diu un de cada 3 encastats en totes les franges d'edat, però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança, el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.
3: La Guàrdia Civil demana permís al jutge per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano, investigat pel cas Leire. Els investigadors sospiten que va formar part del nucli de les clavegueres del PSOE i que va intervenir perquè Correus contractés l'exmilitant Leire Díez. En un informe, la Unitat Central Operativa, l'UCO, apunta que Serrano i Leire parlaven de manera habitual tant abans com després d'haver estat a Correus. Segons els agents de les converses en poden sortir pistes sobre les suposades comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la CEPI, però també fins a quin punt l'excap de gabinet de Sánchez estava implicat en les gestions fetes per Díez i el seu entorn per desactivar causes judicials al voltant del govern espanyol. De fet, la Guàrdia Civil el situa en la reunió a la seu del PSOE amb què s'hauria iniciat l'operació, juntament amb l'exmilitant socialista Santos Cerdán. Amnistia Internacional denuncia que la Fiscalia està posant traves a la investigació judicial sobre l'espionatge a polítics independentistes amb el programa Pegasus. L'entitat Pro Drets Humans assegura que el Ministeri Públic no està fent prou per esbrinar quin paper hi va haver en els serveis d'intel·ligència espanyol i l'empresa d'Israel que comercialitza el software amb què suposadament es van infectar els dispositius de 65 persones de l'òrbita independentista. Virginia Álvarez, membre de l'ONG.
22: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
3: I en clau econòmica, el grup Volkswagen reduirà la seva producció i deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix actualment. Així ho ha comunicat la direcció al Consell de Vigilància. L'empresa no ha concretat si això tindrà conseqüències en els llocs de treball i els centres de producció. Berlín, Jordi Regàs.
1: El grup Volkswagen reduirà la seva capacitat de producció dels 12 milions de vehicles actuals a 9 milions. Aquesta és una de les principals decisions que s'han fet públiques aquest dijous en un comunicat de l'empresa, després de la reunió del Consell de Supervisió amb la direcció del grup. A més, Volkswagen reduirà els models que posa a la venda a la meitat. La idea és concentrar-se en aquells que tenen més èxit al mercat. Amb aquestes mesures, el grup automobilístic alemany espera millorar la seva posició en un mercat al qual, tal com ha qualificat Volkswagen, es troba en una fase molt exigent de transformació. El comunicat, de moment, no parla del tancament de fàbriques i tampoc de la reducció de llocs de treball, que és un dels aspectes que s'havia especulat. De fet, s'havia parlat que hi podria haver una retallada de 50.000 llocs de treball suplementaris als que ja s'havien anunciat aquest any, al mes de març.
3: Almenys 28 persones han mort en un incendi de gran magnitud que ha afectat una fàbrica de sabates a la ciutat xinesa de Xinjiang, a la província de Fujian. De moment no se sap què ha provocat el foc, però les autoritats ja alerten que el nombre de víctimes mortals podria ser més elevat. Pequín, Francesc Canals.
2: Flames sense control i una immensa fumarada negra s'enlairava de la fàbrica de calçat sinistrada, malgrat la presència de gairebé 200 bombers. Es podia veure en imatges de la televisió xinesa. Alguns dels empleats de la factoria havien quedat atrapats a la teulada. Conscient del potencial desestabilitzador d'aquestes tragèdies impròpies d'una potència, el president xinès Xi Jinping ordenava arribar al fons de les causes perquè no torni a passar. De fet, era la primera notícia que s'entenia en el fortament controlat aparell de propaganda del règim, perquè, efectivament, eren paraules de Xi Jinping que recollia el presentador del principal informatiu de la televisió central xinesa. Sense imatges. El sentim.
5: Xi Jinping ha remarcat que aquest any s'han produït accidents laborals importants al país. Les autoritats pertinents haurien d'extreure lliçons importants.
2: Si eren paraules d'així, volia dir que el nombre de víctimes, que no es deia, havia de ser alt. Passava no fa gaire amb una mina de carbó, ara la indústria del calçat. Són recordatoris tràgics dels diferents graus de desenvolupament d'un país que presumeix i amb raó de robots, però que alhora encara viu força vinculat a les indústries de mà d'obra intensiva que en van fer la fàbrica del món. El sinistre ha passat a Xinjiang, a la província de Fujian, a la costa continental enfront de Taiwan. La localitat és el centre de la indústria del calçat xinesa, d'on es calcula que surt el 20% de la producció mundial del sector.
4: El temps.
3: Gemma Puig.
23: Tot i que continuem immersos en aquesta segona onada de calor, aquest divendres i dissabte afluixa transitòriament la calor intensa. Això no vol dir que no faci calor, però no tindrem aquests valors tan disparats. La nit i matinada hem mantingut aquests valors tropicals cap a comarques interiors, fins i tot nit tòrrida en alguns trams de la façana litoral. En un matí de sol, amb més núvols, aquest divendres cap al terç oest, fins i tot amb alguna gota durant el matí de forma aïllada cap a aquest sector, i serà a partir del migdia i la tarda quan creixeran nuvolades i tindrem ruixats, tronades, localment una mica més significatius, molt concentrats cap a l'extrem nord de l'Alt Pirineu. Pel que fa a les temperatures, com dèiem, seran altes, però no tant. Moltes màximes encara superaran els 35 graus i les més altes tornarien a tocar els 40 graus cap a ponent. Dissabte també fluixa una mica la calor, però aquest descens transitori dura poc, perquè a partir de diumenge i sobretot la propera setmana les temperatures tornaran a pujar i sembla que entre dimarts i dimecres tornaríem a tenir un punt àlgid d'aquesta segona onada de calor.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: Telefònica porta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un contracte milionari de la Generalitat amb una empresa que fa servir tecnologia de Huawei. Segons ha avançat el País, la companyia denuncia que l'administració catalana no va respectar el procediment d'adjudicació perquè va permetre a Circonecta, la proposta guanyadora, presentar fins a 4 cops una documentació que no estava ben formulada. El Tribunal Català de Contractes del Servei Públic ja va paralitzar el procés per la mateixa reclamació de Telefònica. El contracte de 127 milions d'euros està destinat a interconnectar més de 5.000 seus públiques amb una operadora pròpia. L'Agència Tributària de Catalunya podria assumir l'any que ve algunes gestions relacionades amb l'impost de la renda. Aquesta és la intenció del govern, que creu que podria ser un primer pas de cara a la futura gestió integral de l'IRPF. Al davant queda un camí complex, segons la consellera d'Economia i Finances, que serà gradual i que Alicia Romero no s'aventura a dir quan es culminarà.
24: Ara sí, l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no? Ells no estan tancats i hem de, doncs, fer-ho també amb solidesa, però sí, la nostra idea és que cada any anem guanyant i anem, diguéssim, avançant amb aquesta gestió tan complexa, amb el coneixement del propi impost, i, en fi, el govern d'Espanya en aquest sentit està obert a que sigui així, i a vegades les coses són més lentes del que ens agradaria, ja ho sabeu, però anem pel bon camí.
3: De moment, en la campanya de la renda, l'Agència Tributària de Catalunya contribueix a atendre els ciutadans. Aquest any n'ha ajudat prop de 59.000 a fer la declaració, un 25% més que l'any passat. La plataforma experimental d'aerogeneradors marins, que està prevista al Golf de Roses, es podrà desmantellar si es comprova que té un impacte sobre les espècies marines protegides. Això ho diu l'informe d'impacte ambiental del govern espanyol. Girona, Núria Peraire.
7: Si els aerogeneradors afecten aus marines i cetacis com el dofí mular, s'hauran de prendre mesures correctores, però si no són suficients, s'hauran de desmantellar. Així consta en l'informe ambiental favorable que emet el Ministeri per a la Transició Ecològica. La plataforma de proves està pensada per tenir 3 aerogeneradors marins de diferents empreses perquè provin la seva tecnologia. Va amb cert retard per la forta oposició d'Ajuntament i veïns. Hi ha un estudi pioner de la Universitat de Girona i l'Institut de Ciències del Mar, l'estudi Biopaís, que alerta de la seva afectació en la biodiversitat. Ara, però, amb l'informe ambiental favorable del Ministeri, se supera un tràmit important i es preveu que la plataforma de proves pugui estar acabada a finals de l'any 2027.
3: Les empreses del sector dels cereals que treballen al Port de Tarragona han de tancar els magatzems mentre no facin les feines de càrrega i descàrrega i els camions hauran d'estar coberts amb lones. Són les mesures restrictives aprovades per reduir l'alimentació disponible pels coloms que abunden a la ciutat. Tarragona, Jordi Barranca.
8: Parlem d'una autèntica plaga. De fet, es calcula que n'hi ha uns 17.000 a tota la ciutat. Una de les principals fonts d'alimentació que tenen són els cereals, molt presents a la zona portuària. Tant el port com l'Ajuntament fa temps que es coordinen per fer front als coloms. Santiago Castellà és el president del port.
9: Els magatzems de gra, de cereal, no poden estar oberts. S'han d'obrir només quan entrin i surtin camions a descàrrega. Per tant, hem de regular que tinguin un tipus de cortines i de portes que evitin que entrin coloms a dintre a menjar. Els camions han d'anar en lones tapats.
8: El de Tarragona, de fet, és el més important de l'estat pel que fa al trànsit de cereals. A banda, en les futures concessions per a nous operadors del sector, es vol que un 70% del transport de gra es faci amb unes cintes de transport cobertes que impedeixen precisament l'accés dels coloms. Al mes de febrer, l'Ajuntament ja va aprovar un pla d'això que afectava sobretot el centre i la part alta.
10: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
11: Jo no mesuro res. Som un equip.
3: La Villarroel estrena Primera Llei de Newton, un text d'Edu Manzanares que reflexiona sobre l'empatia i les desigualtats als centres educatius. Inclòs dins de la programació del GREC es podrà veure fins al 2 d'agost. Protagonitzen el text Anna Saún i Daphnis Balduz. Marta Vives.
25: La Primera Llei de Newton, el principi de la inèrcia, és la que diu que les coses tendeixen a quedar-se com estan, a no canviar. Ens ho explica Daphnis Balduz, un dels intèrprets.
26: Que si tu no mous fitxa una mica, les coses no canvien, no? O sigui, les coses només canvien quan tu acciones, quan tu apliques alguna força perquè allò es mobilitzi.
25: El muntatge que ha escrit Eu Manzanares parla de desigualtat, de classes socials, d'oportunitats, de justícia, de frustració i també d'empatia. Anna Saún és una de les protagonistes.
27: I d'empatia, sobretot, no? Perquè penso que el valor de l'obra és que també et poses en la pell de l'altre constantment.
25: I ho fa transpirar en veritat. Probablement per això els professors espectadors del muntatge se senten reconeguts en els debats que planteja el claustre i amb un equilibri perfecte entre la comèdia i la realitat social més dura, pròxima i reconeixible. 6 actors sobre escena, magnífics, fan creïble els seus personatges, malgrat els tòpics i la paleta de colors. Més oportuna que mai, aquesta obra que parla de quin ha de ser el paper dels professors, la relació amb les famílies, les necessitats especials i les reivindicacions. El teatre intel·ligent és un bon catalitzador perquè les coses canviïn i aquest muntatge n'és un bon exemple.
4: Trescat Info. Trescat Info.
3: La Filmoteca de Catalunya explora la mirada femenina en el cinema a l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026 en el marc del 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona. La mostra revisa la influència que els feminismes han exercit en el camp del cinema i la creació videogràfica en el context català. La mostra revisa fins al 29 de novembre temes com el treball, el barri, la família, l'educació i la política, entre d'altres. Uns àmbits que serveixen per articular l'exposició en nous espais. Ho explica la comissària Alexandra Laudo.
0: I aquests són els mateixos temes que es van tractar i que es van debatre a les primeres jornades de la dona, no? Que es van celebrar el 76 al Paranimf de la Universitat de Barcelona. Per tant, hem agafat aquell programa i l'hem plantejat com un criteri entorn al qual organitzar com un conjunt de fragments, un conjunt de peces audiovisuals fetes a partir de fragments, tant de pel·lícules com de peces de videoart, com de documentals televisius.
3: Per dur a terme la mostra, la Filmoteca ha revisat el seu arxiu i quina ha estat la influència del feminisme en el cinema català i la creació videogràfica, un fons on hi conviuen cineastes de diferents generacions, des de Pilar Miró fins a Eugènia Balcells, passant per Judit Colell o Maria Ripoll.
4: Esports.
3: Amb en David Ubach.
6: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. A Boston, els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final aquest dijous. Tot i que el porter marroquí Bono li ha aturat un penal a Mbappé al minut 28, amb empat a 0, França ha fet valer la seva superioritat al llarg del partit, amb gols al segon temps d'Mbappé mateix al minut 59 i de Dembélé al 66. El defensa del Barça, Koundé, ha estat titular a la defensa francesa i a falta de 15 minuts Mbappé s'ha fet mal al turmell i ha demanat el canvi per precaució, ja que només té molèsties lleus. Aquest divendres torn per a la segona eliminatòria, d'on sortirà precisament el rival de França a les semifinals. Serà qui guanyi el partit entre la selecció espanyola i Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parlat un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente, el blaugrana Dani Olmo.
12: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
6: Mundial a banda, parlem ara del Barça.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. Ara l'operació, doncs, queda pendent de l'acord entre clubs. Sense deixar el Barça, el tècnic del femení, Pere Romeu, ha firmat aquest dijous la renovació fins al 2028. Romeu ha demanat reforços per contrarrestar les sortides d'Alexia, Salma, Ona i Mapi.
13: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva i al mig del camp tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva i portar un atacant més en recanvi de Salma.
6: Pel que fa a l'Espanyol, presentació aquest dijous del tercer reforç estival blanc i blau, el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo.
14: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición, por los compañeros, por el club, va a guerrear y pelear por todo el partido.
6: Moscardo arriba cedit pel Paris Saint-Germain. I a l'Espanyol femení, mentrestant, s'ha anunciat la incorporació de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol i firma per una temporada. Més futbol encara.
4: 3CAT Info.
6: A la segona divisió, reforços al Girona i al Sabadell. El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista castellà Ivan Morante, de 25 anys, que arriba lliure del Burgos i firma fins al 2029.
15: Es un proyecto que se adapta mucho a mi estilo de juego. Me han hablado súper bien del club, de la ciudad, y creo que es un paso adelante en mi carrera y que tengo muchas ganas de darlo.
6: El Sabadell, per la seva banda, ha incorporat el migcampista penedesenc, de 26 anys, Òscar Sanz, que ha signat contracte fins al 2028. Sanz prové del Nàstic de Tarragona. I afegim que aquest dijous s'ha presentat la nova etapa de Lleida Club de Futbol. El nou projecte, que començarà competint a Quarta Catalana, la categoria més baixa del futbol català, neix amb la voluntat de preservar i fer créixer el llegat de l'històric Lleida. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
4: L'actualitat esportiva a fons.
6: Cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França amb triomf a la sisena etapa i lideratge per a l'eslové. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnia-Guedre, als Pirineus. Quan quedaven uns 5 quilòmetres pel cim del Tourmalet, uns 43 d'etapa, Pogacar ha seguit l'acceleració del seu company Isaac del Toro, ha marxat en solitari i ha anat incrementant diferències fins a l'arribada.
1: Ahir, al tornar de l'etapa, mentre estava amb el bus amb els meus companys, vam parlar de l'etapa i jo ja estava nerviós. M'he despertat a les 7 del matí. No podia dormir més perquè el meu cap no parava de donar voltes. No tenia res a perdre. Ho volia donar tot, no guardar-me res, i si explotava, doncs explotava. Però al final ha sortit bé.
6: El danès Jonas Vingegaard del Visma ha arribat segon a 2:38 de Pogacar. A la general, Pogacar recupera, com dèiem, el mallot groc, ara amb 2:42 de marge respecte de Vingegaard, que és segon. El torneig de tenis de Wimbledon, la final femenina de dissabte, serà íntegrament txeca, i és que a les semifinals d'aquest dijous, Carolina Muchova i Linda Noskova han superat les seves rivals. Muchova s'ha imposat a la nord-americana Coco Gauff en 3 sets, 6-2, 1-6 i 7-6. Noskova, mentrestant, ha derrotat l'ucraïnesa Marta Kostyuk en 2 parcials, per un doble 6-4. En bàsquet, el Barça treballa en l'ampliació de contracte de Joel Parra, segons ha pogut saber 3cat.info. L'Ale Blaurana té una clàusula de rescisió per sota del milió d'euros i ha rebut l'interès de clubs com el València i el Panathinaikos. D'altra banda, el club blaurana negocia la incorporació de l'entrenador Alexander Sekulic, tècnic fins ara del Dubai. I d'altra banda, un cop ja desvinculat del Barça, Nicola Provitola ha rebut l'oferta del Joventut i sembla que, tot i tenir una oferta superior d'Eurolliga, el jugador es planteja acceptar-la.
16: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
17: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Vinga, aquest divendres, molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Les temperatures han baixat una micona respecte ahir. Tenim ara mateix 17 graus a Girona, 24 graus a Oliana, 25 a Falset. Unes temperatures que, insistim, han baixat una mica i això ha fet reduir un pèl, només un pèl, el risc d'incendis. Dit això, més de la meitat de Catalunya continua tenint un risc molt alt o extrem de foc forestal. Hi ha una bona notícia pel que fa als focs de les últimes hores. És que els tornem a tenir tots estabilitzats. També el de Guimerà, a l'Urgell, que ahir a la tarda es va reactivar, va obligar a confinar 21.000 persones, però aquest incendi torna a estar estabilitzat. La pitjor de les notícies, la notícia tràgica de les últimes hores, ens arriba des d'Almeria. 12 persones han mort en un incendi a Los Gallardos. 12 víctimes mortals, la majoria de les quals els haurien trobat dins dels seus cotxes. De seguida ho ampliem, però abans parlem, com sempre, aquesta hora amb el Tomàs Molina. Tomàs, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: L'onada de calor dona aquesta petita treva que ja deies, sí, però compta amb la setmana que ve.
1: Correcte. Dimecres, dijous de la setmana vinent seran un altre cop. Al voltant de dimecres, sí, dimarts, això ballarà potser una mica, però serà més sobretot dimecres que ens tornarà a posar en una situació d'alerta, però avui la bona notícia és que ja no tindrem temperatura de 40 graus. Almenys això és el que esperem. Després de 4 dies amb temperatures per sobre dels 40, avui, en principi, no n'hi hauria d'haver cap. Serà un dia un altre cop de sol, potser amb algun ruixadet a la tarda, potser cap a la comarca d'Osona, poqueta cosa, i un dia tranquil. Un cap de setmana també de temperatures més normals per l'època i, per tant, doncs, aprofitem aquesta situació i passem menys per l'ombra del que passaven dies enrere.
0: Tot i això, el que dèiem, el risc d'incendis, sí, continua sent alt, eh? Vull dir que no fem disbarats, diguem-ne.
1: Correcte.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Una abraçada. 7 i 3 minuts. I el que dèiem, el pitjor balanç amb el qual ens hem llevat avui, 12 persones mortes amb un incendi a Los Gallardos, Almeria. És el balanç més tràgic en un incendi forestal a Espanya de les últimes dècades. En un primer moment s'havia parlat de 6 víctimes mortals, algunes de les quals, com dèiem, s'havien trobat dins els seus cotxes, però aquesta matinada el balanç ha pujat fins a 12. 12 persones que han mort en aquests incendis. Segons la Junta d'Andalusia, possiblement intentaven escapar de les flames durant el procés d'evacuació. El foc podria haver començat per la caiguda d'un cable elèctric i, arran del vent, arran de la calor, es va escampant més ràpidament. Avui ho explicarem, aquesta situació d'Andalusia, perquè, evidentment, ens remet a tot el que ens han dit els bombers aquesta setmana. Si us recordeu, l'incendi de les Gavarres, els bombers van ser especialment insistents en que la gent no agafés el cotxe, que ja sabem que és una mica contraintuïtiu, deien, però a mesura que s'acostin les flames, el més segur és quedar-se dins de casa. En fi, veurem com tenim el risc d'incendi a Catalunya. De moment, les notícies són bones, toquem fusta, tots els focs actius estan estabilitzats, actius però estabilitzats, però el que va passar ahir a Guimerà és una mostra que estabilitzat no vol dir, ni de lluny, que ja no hi hagi perill.
2: L'incendi d'una noble estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. A hores d'ara ja treballant 19 vehicles de bombers i prioritzem el treball sobre aquests flancs. Podríem dir que el CAP en aquest moment està aturat.
0: Dit d'una altra manera, un foc que la nit de dimecres semblava en vies de control, ahir va revifar empès per la marinada i va fer confinar més de 20.000 persones, per exemple, a Tàrrega. A primera hora de la nit, per segona vegada, els bombers l'han tornat a donar estabilitzat, s'hi ha seguit treballant durant tota aquesta matinada, igual que amb els focs de Sentmenat, de Navarcles, que també continuen actius però estabilitzats, el que sí que s'ha donat per controlat és el foc d'Aiguamúrcia. Els incendis, les altes temperatures que continuen sent els protagonistes d'aquestes últimes hores, però l'altre gran tema del dia, que avui abordarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, és la sacsejada política que ha suposat l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió. Bàsicament, per la pujada d'Aliança Catalana que passaria d'una forquilla de 23 o 25 diputats. Superaria Junts, com dèiem ahir, tot just coneixíem aquestes dades. Aliança superaria Junts i li disputaria la segona posició de les forces polítiques al Parlament, Esquerra. L'extrema dreta catalana s'alimenta tant de votants de Junts com també de Vox.
3: Per primer cop, ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
0: És el que deien des del Centre d'Estudis d'Opinió, ho deia el seu director Juan Rodríguez Teruel. Avui ho analitzarem amb més deteniment amb el politòleg Oriol Bartomeus i també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Recordem que els socialistes seguirien guanyant les eleccions, però perdrien fins a mitja dotzena d'escons. I avui parlem també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el ministre d'Exteriors, amb José Manuel Álvarez, bàsicament per entendre què ha passat. Què ha passat perquè Donald Trump passi de dir que Espanya és un soci terrible a dir que tots són flors i violes. Des de Podem ja acusen directament el govern espanyol d'haver haver inflat la despesa en defensa per la porta del darrere. I hem de parlar d'esports, hem de parlar del Mundial.
4: Vinga, Denis Ballon, a Kylian Mbappé!
0: França es converteix en la primera selecció classificada per la semifinal del Mundial, 2-0 al Marroc, amb gols d'Mbappé i de Dembélé. Per cert, que hi havia molta precaució per possibles aldarulls arran d'aquest partit. De moment no consta que n'hi hagi hagut grans incidents a cap de les principals ciutats franceses. Recordem també que el desplegament policial a ciutats com París o Marsella ha estat majúscul. En qualsevol cas, França jugarà a les semifinals del Mundial. Contra qui? Doncs ho sabrem avui. Serà contra el guanyador de l'Espanya-Bèlgica, que juga avui a les 9 del vespre. Així comença aquest divendres. Encarem la recta final de la setmana. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
5: El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: 7 i 6 minuts avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Marc Batallé i Sònia Andols, però de moment... Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, com esteu? Bon dia.
6: Bon dia.
0: El que dèiem, 12 morts.
7: Almeria, Andalusi, en l'incendi forestal que s'ha declarat aquest dijous en un paratge del municipi de Los Gallardos. Molts d'ells, moltes de les víctimes, les han trobades al seu vehicle, segons el 112 d'Andalusia, que ha enviat 150 dotacions dels bombers a la zona per intentar contenir les flames.
8: Segons la Junta d'Andalusia, tot fa pensar que les víctimes intentaven escapar de les flames per alguna ruta alternativa durant el procés d'evacuació i han quedat atrapades pel foc. Hi ha 1.000 persones evacuades, segons els bombers.
9: Defendiendo la barriada del final del río. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
10: Les primeres hipòtesis apunten que el foc hauria començat per culpa de la caiguda d'un cable elèctric.
0: Estabilitzat.
7: L'incendi a Guimarà, a l'Urgell, gràcies a la millora de les condicions meteorològiques. El foc, que hi va tornar a créixer, atiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes.
0: Coneguem l'última hora amb el Pere Joan Álvarez. Pere Joan, què tal? Molt bon dia.
11: Hola, bon dia, Frederic. Doncs una quinzena de vehicles dels bombers treballen encara aquesta hora en un incendi que van poder estabilitzar ahir cap a les 10 de la nit. També ahir, a última hora, es va aixecar el confinament en les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon Riambau, un confinament que va afectar 21.000 persones. Sí que es manté la restricció de mobilitat a la zona de l'incendi. Estem parlant d'un foc que es va declarar dimecres al vespre, que hores després van poder estabilitzar i que ahir al voltant de les 6 de la tarda va revifar pel flanc dret. Les flames han calcinat en aquesta represa unes 167 hectàrees que, sumades a les del dimecres, superen ja les 300, una part important de les quals a l'espai protegit de Granyena. Podem sentir l'inspector cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostes.
12: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi, doncs, l'incendi dona noble estabilitzat. Esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest retén no fos suficient per abastar, doncs, el potencial de l'incendi.
11: Els bombers han comptat, per cert, amb la col·laboració inestimable dels pagesos que han fet tallafocs amb els tractors. Recordem que l'incendi va obligar a tallar fins i tot unes hores pel fum l'A2. Nosaltres, la unitat mòbil de Catalunya Ràdio, segueix al centre de comandament aquí al Parc de Bombers de Cervera.
0: Gràcies, Pere Joan. Tornarem després per veure l'última hora. Fins ara.
11: Bon dia.
0: Denuncien.
8: Els sindicats del cos de bombers, que en aquesta situació d'incendis simultanis treballen al límit, reclamen més inversions.
0: Oriol Pujador.
13: Es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar i de la manca d'efectius. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions a la salut dels bombers. I Antonio del Río, de la UGT, diu que hi ha mancances materials enmig d'un augment de plantilla.
14: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys, perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
15: En unes instal·lacions que no estaven preparades, en una escola que no està preparada, i amb manca de pis i amb manca de recursos.
13: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Més calor.
10: L'onada de calor continuarà com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve. El Meteocat preveu una petita treva avui dissabte amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual al juliol.
7: I ara ho deia el Tomàs Molina, a partir de diumenge i a partir de la setmana que ve la calor que s'enfilarà de nou amb màximes que tornaran a superar els 40 graus en molts punts del país. Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de 22 comarques pel risc extrem d'incendi.
0: Seria Forment.
6: Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar prop de 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi excepcional, segons Sarai Sarroca, la directora del Meteocat.
16: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
6: Continua prohibit l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes, l'ús de pirotècnia i els campaments d'estiu en aquestes zones. També es manté tancat l'accés a nou espais naturals, als quals s'ha incorporat el de Montmell, Marmellar i el de la Serra de Montsant. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més mortalitat.
8: El risc de mortalitat i de problemes de salut durant les onades de calor és més alt en 39 municipis de la demarcació de Barcelona. És una de les conclusions d'un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona.
10: L'estudi proposa mesures com un fons climàtic per demarcacions, per permetre que els habitatges de renda baixa puguin accedir a refrigeració o per adaptar l'urbanisme de les ciutats poc protegides de la calor. Ho explica Eva Vilaseca, investigadora d'Hidra.
17: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem un sistema públic que ens protegeixi de la calor. Necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima.
0: Aliança Catalana.
7: Avançaria Junts, que s'enfonsa i es disputaria la segona posició amb Esquerra, que creix respecte a les eleccions d'ara fa dos anys.
8: El PSC guanyaria les eleccions del Parlament, tot i que perdria diputats. Això, segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió.
0: Txell Ballestí.
18: El baròmetre del CEO dibuixa un Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada. El PSC seria el partit més votat amb fins a 38 escons, entre 4 i 6 menys que ara. Són els mateixos que guanyaria Esquerra, que obtindria fins a 26 diputats i pujaria fins a la segona. Segona posició. Frec a frec quedaria Aliança Catalana, que creix amb força i fa el sorpasso Junts. L'extrema dreta de Sílvia Orriols absorbiria un 28% de vots dels de Puigdemont i un 23% de Vox. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
3: Per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
18: Junts s'enfonsaria de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara hi en tindria entre 16 i 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5. Amb aquest escenari, Illa, que és el líder preferit per presidir la Generalitat, només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. Txell Ballestí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Passant, falten dos minuts per arribar a un quart de vuit. El votant socialista.
10: Vox vol convèncer el votant del PSC de cara a les municipals de l'any que ve.
7: El partit d'extrema dreta busca aprofitar les hores baixes de Pedro Sánchez per créixer a Barcelona i Rodalia, on ja concentra la major part del seu electorat i on Aliança Catalana ho podria tenir més complicat per irrompre en força.
0: Més detalls, Àlex Giral Robert.
8: Vox intentarà arrossegar antics votants socialistes apel·lant a la seguretat als barris, el rebuig a la immigració i la prioritat nacional i amb crides a combatre la traïció de què culpen el PSOE i el PSC.
19: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo.
8: I és que les municipals del maig vinent l'extrema dreta vol ficar la banya a la primera i a la segona corona metropolitanes i a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. El partit ja hi ha anat encenent els ànims amb manifestacions en resposta a conflictes vinculats amb immigrants. Així preveuen presentar llista unes 200 poblacions catalanes confiats que almenys a l'àrea metropolitana Aliança no els furtarà vots. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un minut i arribarem a un quart de vuit. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Novetats del cas Leire.
8: Sí, el setge judicial contra les clavegueres del PSOE, l'anomenat cas Leire, apunta ara a qui va ser cap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano.
10: L'UCO apunta que Serrano va facilitar que Correus contractés a dit Leire Díez i que tots dos parlaven de manera habitual tant abans com després d'haver estat a l'empresa.
7: Per això la policia ha demanat ara permís al jutge per buidar el telèfon de Serrano per buscar-hi pistes sobre les suposades comissions que la trama s'hauria embutxacat i per saber també fins a quin punt estava implicat en les gestions que feia l'exmilitant socialista per intentar boicotejar causes judicials que perjudiquessin el PSOE.
0: I atenció amb això, eh? Banda de lladres.
8: Inèdita topada entre l'Església i el govern espanyol.

0: Espanyol i la Conferència Episcopal serà un dels temes que abordarem avui a l'Àgora. Mentrestant, ni un minut més.
1: És la campanya impulsada des de fa un mes pel Sindicat Majoritari Metges de Catalunya arran del conflicte laboral dels metges de tot l'Estat, que està tenint, segons el Departament de Salut, un impacte del 2% en l'activitat quirúrgica extraordinària.
2: Una xifra que us avança Catalunya Ràdio i que el sindicat considera totalment allunyada de la realitat.
0: Mònica Mas, molt bon dia.
3: Bon dia. Es calcula que el 30% de l'activitat quirúrgica total es fa fora de la jornada laboral ordinària dels metges i es paga a part. I és el que estan deixant de fer alguns facultatius adherint-se a aquesta campanya. El director del CatSalut, Alfredo García, assegura a Catalunya Ràdio que ara per ara la campanya ha afectat el 2% d'aquestes operacions i que si es manté fins a finals d'any podria arribar al 15%.
4: És un impacte relatiu. Estem parlant d'unes 4.000 intervencions quirúrgiques, això és l'activitat de 3 dies de feina. Pensa que operem pràcticament 500.000 d'intervencions quirúrgiques a l'any. És un impacte molt petit, que només s'ha generat al llarg d'alguns dies d'aquest mes de juny i que està barallat amb l'impacte de les vagues que s'han convocat a nivell estatal.
3: En canvi, el Sindicat Metges de Catalunya ho xifra entre un 15 i un 20%. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Viticultors.
5: Els pagesos de la vinya de la Terra Alta, el Priorat i el Penedès fan una marxa de tractors per protestar per la nova crisi que hi ha a les vinyes, la dels excedents de raïm.
0: Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
6: Hola, bon dia. La tracturada porta per lema "La vinya diu prou" i afegeixen "No podem assumir aquesta crisi". Els pagesos reclamen mesures estructurals per fer front al fet que hi ha molt més raïm del que s'acabarà venent en aquesta collita i això és, entre d'altres motius, per una baixada del consum mundial de begudes alcohòliques. Els cellers estan fent menys compres de raïm i vi base per elaborar els seus vins, caves i escumosos en general. La marxa té prevista la sortida de Gandesa i passarà per Falset i Vilafranca, on hi ha la seu de l'Incavi, abans d'arribar a Sant Sadurní al migdia. Des de Vilafranca, Montse Gené Riba, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A judici.
1: El BBVA i el seu expresident Francisco González s'asseuran finalment al banc dels acusats. El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, bàsicament exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials per l'anomenat cas Villarejo.
2: Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
7: La causa que es jutja neix de la contractació de l'excomissari Villarejo per espiar empresaris polítics i periodistes entre el 2004 i el 2016. Per aquests encàrrecs presumptament il·legals va cobrar més de 10 milions d'euros. La contractació de Villarejo es va fer amb el vistiplau de Francisco González, fet que permet lligar l'entitat basca amb l'excomissari. La fiscalia demana 173 anys de presó per a González i 174 anys per a Villarejo i reclama una multa de 181 milions d'euros a l'entitat basca. Els advocats dels acusats disposaran de 10 dies per presentar els seus escrits de defensa i les proves que considerin oportunes de cara a la vista oral. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Alba Vergés.
5: L'exconsellera declara avui davant el jutge pel retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de Covid.
0: Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
8: Vergés explicarà la seva versió dels fets després que l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la seva mà dreta, Carmen Cabezas, es desvinculessin completament de la decisió de prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys davant dels col·lectius essencials més joves d'aquesta edat. Tots dos, a més, van penjar les responsabilitats d'aquest ordre a l'exconsellera i al seu gabinet. La seva defensa, però, intentarà enfortir la tesi que el retard es va produir per l'endarreriment en l'enviament dels censos per part dels guàrdies civils i els policies nacionals. A banda de Vergés, avui també declaren l'exsecretari general de Salut, Marc Ramentol, i qui era director del CatSalut durant la pandèmia, Adrià Comella. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlem del Cruïlla.
1: La banda nord-americana Pixies ha tancat la segona jornada del Cruïlla amb un repàs a les cançons que van crear el gènere indie.
0: Des del festival, Marc Ruiz.
9: Black Francis surt de negre, com sempre, amb una guitarra acústica i sorprèn. Cada concert canvia el repertori i aquesta nit ha arrencat amb Cactus del Surfer Rosa, un dels puntals de la seva discografia. Han estat generosos amb els fans i han interpretat cançons de l'època heroica. Vamos, que avui sona gairebé com si l'hagués escrit Walkway, Go Away, Wave of Mutilation, Bone Machine... Es troba a faltar, això sí, Kim Deal al baix. Però el so dels Pixies és rodó, potent, perfecte per èxits com Isla d'Encanta, Here Comes Your Man, The Baser i, esclar, Where Is My Mind. Avui nova dosi de guitarres amb Dan Peralbo i el Comboi de Black Crowes i de veterania amb David Byrne. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. I fit, noves dramatúrgies.
2: 16 espectacles teatrals, sessions musicals i sopars, entre altres activitats, són l'eix de la programació d'aquest Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que se celebrarà entre el 2 i el 5 de setembre.
5: L'obrir obrirà l'espectacle de

0: Cabaret Bomba Va, de Glòria Ribera. Enguany, el festival parteix de la premissa El talent torna, tal com subratlla Joan Negrier, responsable de la Sala Trono, que organitza el festival.
1: Companyies que ja van estar al FIT, companyies que ningú coneixia a Tarragona o que el públic del FIT no coneixia i que tornen a casa amb les seves noves propostes. Creiem que és important i que és l'obligació d'un festival com aquest de donar a conèixer companyies desconegudes pel gran públic.
2: 7 i 21 minuts, anem als esports. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
3: Bon dia.
2: França, primera semifinalista del Mundial, després de guanyar 2-0 al Marroc.
3: Mbappé fins i tot es va permetre fallar un penal al minut 28, amb empat a 0 al marcador. A la segona part, França va dominar clarament el partit amb gols d'Mbappé i Dembélé.
4: Somos un equipo, un país que tiene una historia en el Mundial. Al final, tienen que saber la historia del país y como la presión que representa el jugar para Francia, porque tú tienes que ganar sí o sí, si no, los otros que están aquí nos van a matar. Pero es así. Y también, claro, tenemos jugadores de calidad, pero jugamos como un equipo.
2: Aquesta nit, Espanya i Bèlgica busquen també un lloc a les semifinals.
3: Els francesos que ja han fet la feina.
4: Me da igual un poco, porque semifinal es siempre un partido difícil, si es España es España, si es Bélgica es Bélgica. Vamos a ver.
3: I és que aquesta altra plaça de semifinalistes es decidirà a partir de les 9 de la Fuente, seleccionador espanyol.
5: Sabemos que el mejor Lamin en lo ofensivo, que es lo más vistoso y lo que más se valora, está por llegar. Todavía no ha dado ese paso de brillantez del nivel que estamos acostumbrados a que ofrezca. Lo va a ofrecer.
2: I atenció, perquè el Barça ha arribat a un acord amb l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi.
3: Davanter de 24 anys, li queda un any més de contracte, si bé el Barça transmet al club alemany que descarta renovar el jugador, que vol jugar al Futbol Club Barcelona, i l'operació queda pendent de l'acord entre clubs. De fet, per afrontar aquesta i altres operacions, el club blaugrana ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels pròxims anys. El Tour, cop d'efecte de Pogacar, triomf d'etapa i lideratge, va deixar clavat Vingegaard, ara lidera el Tour, 2 minuts i 42 segons sobre Pogacar, avui etapa ideal per l'esprint, amb final a Bordeus. A Wimbledon avui tothom pendent d'aquest Sinner Djokovic de semifinals a partir de les 4 de la tarda. Pere Romeu, que firma la renovació amb el Barça fins al 2028 com a tècnic del femení, i el nou llei de club de futbol que comença a caminar, nou projecte, començant des de baix de tot, a quarta catalana, la categoria més baixa del futbol català.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
7: Què et passa?
8: Que no em tanca la maleta.
7: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
8: Bé, si trec uns quants banyadors...
7: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
12: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
13: El 28 de març del 2004.
12: I el número de la sort, el...
13: 4.
12: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Des que va començar el Mundial, cada dia a aquesta hora repassem algunes de les històries dels campionats del món. França s'ha classificat per les semifinals, ho dèiem ara amb el Robert Prat. És molt, molt diferent de com van anar les coses fa 16 anys al Mundial de Sud-àfrica, quan la selecció francesa Bol va tocar fons.
1: I arribava amb un equip ple d'estrelles, però arribava també envoltada de molta mala maror. Havia perdut l'anterior final contra Itàlia, recordem, la del cop de cap de Zidane. Les coses no havien anat gaire millor a l'Eurocopa del 2008 i també arribava amb una crisi interna per un canvi de capità dictat, ha dit, per un controvertit seleccionador, Raymond Domenech. Entre altres coses, un entrenador que feia les convocatòries guiant-se pels signes del zodíac i les cartes astrals per saber si els jugadors eren o no compatibles entre si. El Mundial 2010 arrencava amb un decebedor 0-0 contra l'Uruguai al primer partit, però el drama arribava al segon.
2: C'est un faux! C'est un faux! Le Mexique qui mène 2-0 face à l'équipe de France. Cuatro que Blanco, c'est dramatique.
1: Un 2-0 contra Mèxic. A la mitja part, el nou titular, el davanter titular, Anelka, es va quedar al vestidor, no va tornar a sortir al camp. I l'endemà, el motiu el vam trobar a la portada que ja ha passat a la història de l'equip.
3: Je te parle de la une de l'équipe demain. T'es au courant? Non. C'est va te faire enculer, c'est le fils de pute. T'es sûr, enfin.
1: Ho explica qui era el cap de premsa de la selecció al documental L'autobús. Es publiquen els greus insults que Anelka hauria proferit al seleccionador i que van acabar amb el davanter expulsat de la concentració. Una crisi que es va convertir en tema d'estat.
3: Les événements qui ont été rapportés ce matin par la presse sont exacts. Ils sont inacceptables.
1: Inacceptable, això ho definia l'aleshores primer ministre Nicolas Sarkozy.
3: Inacceptable.
0: El que passa és que encara quedava un partit i la selecció seguia a Sud-àfrica.
1: Sí, la crisi no va fer més que augmentar. El següent entrenament els jugadors es planten i després de saludar els aficionats que eren al camp d'entrenament, pugen i es queden a l'autobús. I qui llegeix el comunicat en representació dels jugadors de la premsa és, paradoxalment, el mateix seleccionador Domènech.
4: Leur oposició a la decisió prise per la Fédération Française de Football d'exclure Nicolas Anelka. En conséquence, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance.
1: Una crisi que va acabar amb diverses sancions a futbolistes i que va obrir un debat nacional sobre identitat, sobre racisme també, o sobre el paper dels futbolistes en el si de la societat.
0: I de la televisió amb la Mariola Cubells, avui el nou capítol judicial en la guerra judicial pel Rosco. De passar a palabra.
5: Ahir Mediaset va anunciar una demanda contra A3Media per a la feta, la prova que substituís al Rosco en Passapalabra. Sembla una mesura tan desesperada, tan rabiosa, tan patètica, que dona una mica de pena veure a aquesta cadena a Telecinco, que durant anys es va burlar d'Antena 3, dient-li la cadena triste. No entenc que en lloc d'això no posen en marxa d'una vegada el concurs amb la prova del Rosco perquè tenen els drets.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie El Arquitecto.
6: L'extraordinària història del darrere de la construcció de l'Arc de la Défense de París. Un professor d'arquitectura danès totalment desconegut acaba fent-se càrrec del projecte monumental. Però el que li dona més guerra no és la creació arquitectònica, sinó la burocràcia, la política i les grans institucions. Un pols entre l'art i el poder, dirigit per Stéphane de Moustier, amb un repartiment de luxe encapçalat per Clis Bang i una estètica molt acurada que li va valer 2 premis César. Des d'avui la teniu a Filmin.
0: I arribarem a 2:15 amb algun dels protagonistes d'aquest any a la Jovany i companyia.
7: Soc la Rosalia.
8: Jo pregunto una cosa. A què ve ara el paripé aquest?
7: Un besito.
8: I ara, adeu.
9: Va estar guapo, eh? Bueno. Sí o no? O sea, nos gustó ahí con la Piri.
10: Rosalia, bon dia. Com estàs? Bé?
9: Bueno, pues aquí, ¿no? Digerint una mica tot lo d'ahir, ¿no? I vau veure lo del cotxe, ¿no? Sí. Estava guapo el cotxe ese, el Nissan GTR blanco.
10: Sí, sí, sí, veure, el Nissan GTR.
9: ¿No? Sí, bueno, ahí con el rosario. Bueno, con uno como este nos íbamos por ahí de botellona a San Esteban, ¿eh? Abrías el maletero y pum, pum, pum,
10: sí.
9: Pum.
10: Sobre el nou disc, Rosalía, hem vist una imatge teva vestida com de monja, ¿no? Sí. Fins i tot diuen que podries col·laborar amb l'Escolania de Montserrat.
9: Sí, sí. Bueno, es que estic en una fase así como más, o sea, no sé, Motomami. Sí. Era todo más así como con las Motomamis, ¿no?
10: Sí,
9: y tal.
10: Sí.
9: Y ahora pues estic en un punt como más espiritual, ya. ¿No? O sea, Lux.
10: Sí.
9: ¿Qué es Lux?
10: Lux.
9: ¿No? Bueno, Lux es como llum,
10: sí,
9: ¿no?
10: Sí, sí, sí, Lux. Es exactamente eso.
9: La llum es como, o sea, yo para mis fans, sí. ¿Voleu que toqui el violí?
10: Bueno,
0: sisplau, endavant.
10: Bueno, a ver, tú...
11: mateix Rosalía està tocant el violí. No sabia que és el violí.
10: Sí.
9: Sí.
11: Saps tocar el violí, Rosalía?
9: Sí, sí, vaig fer classes de petita, no? Sí. I puc tocar i cantar. Alors, espera, espera. Que no hi ha ningú més que ho faci, eh?
11: No, no, no. Això...
0: Amb això arribem a dos quarts. Dos quarts de vuit.

0: Deixem enrere una matinada tràgica pels incendis, en aquest cas a Andalusia. 12 persones han mort a Almeria en un incendi forestal. 12 víctimes mortals en un incendi a un paratge del municipi Los Gallardos. Les primeres informacions apunten que les víctimes haurien mort atrapades per les flames dins dels seus cotxes. Perquè diversos d'aquestes persones mortes s'han trobat dins dels seus vehicles. La protecció de les zones habitades és ara per ara la prioritat dels bombers.
1: Defendiendo la barriada del final del río. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
0: 150 dotacions dels bombers treballen per contenir les flames. A les pròximes hores s'espera que s'incorpori la unitat militar d'emergències. Aquí, l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, afortunadament, torna a estar estabilitzat gràcies, en bona part, a la millora de les condicions meteorològiques. El foc, que hi va tornar a créixer tiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i va fer confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Després d'una setmana amb molts incendis, molts d'ells simultanis, l'inspector dels bombers Oriol Corbella avisa.
2: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
0: Aquest cap de setmana tindrem una petita treva, però l'onada de calor continuarà com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve. Per això Protecció Civil manté el nivell 4 del pla al 196 municipis pel risc extrem d'incendi. I en clau política, l'endemà de saber que segons el CEO l'Aliança Catalana superaria Junts en escons, avui us expliquem que Vox es proposa com a objectiu captar votants del PSC a Barcelona i Rodalia, aprofitant, diuen, la debilitat de Pedro Sánchez. I en els esports, Robert Prat.
3: França és la primera semifinalista del Mundial, 2-0 davant el Marroc, gols d'Mbappé i Dembélé. Aquest vespre les nou, Espanya i Bèlgica busquen una altra plaça a les semifinals. El Barça arriba a un acord amb l'extrem del Borussia Dortmund, Adeyemi. Falta tancar l'operació amb el seu club.
0: Gràcies, Robert. I pel que fa al temps, aquesta calor, Tomàs Molina?
4: Avui serà un dia amb temperatures una mica més baixes que les d'ahir. En principi, no s'haurien de superar ja els 40 graus en lloc del país. Si ho fa, seria en algun lloc molt i molt puntual, amb un dia marcat en general pel sol, per les tronades, potser també aquesta tarda, que podrien afectar àrees del Pirineu, fins i tot algun punt de la comarca d'Osona, serien localitzades, no pas de gaire importància. Un dia de sol, un dia d'estiu, un dia encara amb aquest perill d'incendis elevat, però una miqueta menys que no pas dies enrere, i aquesta situació es mantindrà també durant el cap de setmana. Dissabte i també diumenge seguirem parlant bàsicament de sol, menys risc de precipitacions, com a molt algun ruixadet a l'interior de les comarques gironines, i temperatures que mantindrien una certa tendència a la baixa. Malgrat tot, la setmana vinent tornarem a parlar de temperatures altes, per tant, no podem abaixar la guàrdia respecte al perill d'incendis.
0: Gràcies, Tomàs. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Silvia Andrés, bon dia.
5: Bon dia. Destacar que els primers trens de la línia RL3 es fa amb servei alternatiu de carretera en totes dues direccions. Més coses, el tren que havia d'arribar a l'estació de França des de Tarragona a les 7:42 porta una hora de demora. Així mateix, el tren que tenia previst arribar a Barcelona des de Figueres a les 7:55 ho farà 20 minuts més tard. A la capital catalana, les línies 1, 2 i 3 del tram tenen freqüències de pas alterades per una unitat avariada.
0: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim retencions a la B23 des de Molins de Rei en sentit sud cap a l'enllaç amb l'A2 per un vehicle avariat que talla un carril, i a les rondes, Ronda de Dalt de Trinitat a Horta i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una mica més d'una hora, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Marc Bataller i Sònia Andolf. Passen 4 minuts de 7:45, moment de fer un cop d'ull a la premsa. I comencem amb les opinions més destacades. Des de la redacció del matí, Pol Foradada, Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb varietat de temes a les portades, entre els quals, evidentment, l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió.
8: Aliança supera Junts i s'acosta a Esquerra, titula el diari Ara. Aliança superaria Junts i seria tercera força rere el PSC i Esquerra, és la portada del periòdico.
9: Una enquesta que també apareix a l'editorial de l'Ara, titulada L'ombra que projecta el creixement del diari.
8: I on s'explica que l'auge del partit de Sílvia Orriols és una molt mala notícia per al catalanisme, perquè trenca els consensos que ens han fet forts com a país.
9: I es posa els ulls també en Junts, que haurà de calibrar, diu el diari, la nova situació, perquè és evident que l'estratègia actual no els està funcionant.
8: Pel que fa als incendis, la premsa fa referència a la revifada de Guimerà a l'Urgell.
9: I a l'alerta per calor, que durarà una setmana més.
8: L'editorial de La Vanguardia parla d'emergència, de salut pública, lamenta que les altes temperatures són un risc greu per als més vulnerables.
9: I que la nova amenaça climàtica exigeix l'execució de plans de protecció globals.
8: Altres temes de portada, sinfonia al costat del mar, una foto de portada al periòdic amb més de 30.000 persones a la platja de Barcelona.
9: I nostàlgia dels 90 al Cruïlla, on veiem el grup Suet reivindicant la música de l'última dècada del segle XX.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista i escriptora Llucia Ramis?
7: Llegim a VilaWeb que la crisi climàtica i la calor extrema amplifiquen la desigualtat social. Així ho conclou un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona amb el suport de la Diputació, que alerta que l'accés als sistemes de refrigeració continua estretament vinculat al nivell d'ingressos. Només el 39% de les llars amb menys de 1.000 euros mensuals en tenen, mentre que la xifra supera el 72% en aquelles amb ingressos per damunt de 3.000 euros. L'estudi identifica 39 municipis com a prioritaris per a les polítiques d'adaptació climàtica, com són Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Cornellà, l'Hospitalet i Sant Boi de Llobregat, o també Manresa, Cardona i Artés. Els investigadors recorden que l'estiu del 2022 es calcula que 1.772 persones moriren per la calor a Catalunya, 1.327 a l'àrea de Barcelona.
10: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
11: Troba el teu lloc amb ParkClick.

0: Venha, ao baixo.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
4: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
5: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a IBP.es promo Catalunya.
6: Al pati no hi ha càmeres, ni focus. Però aquí van començar l'Aitana, la Clàudia i totes les campiones que ens fan somiar. I ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les jugadores. Només a Bacus.
7: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i sobretot amb qui vull.
8: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. quadisbritish.es.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: 5 minuts i 3 quarts de 8, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Un moment de fer un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Andrés i el Francesc Soler. Russell Crowe s'instal·la a viure, temporalment, a Cunit.
12: L'actor australià és aquests dies a casa nostra pel rodatge de la pel·lícula The Last Druid. Crowe ha de gravar diversos indrets de Catalunya i ha triat Cunit per viure durant aquestes setmanes. Ho llegim a Diari Més, que explica que l'estrella de Hollywood aprofita els descansos del rodatge per gaudir de la gastronomia de la zona. Entre les visites més comentades trobem el sopar que ha fet al restaurant El Valer a Calafell. L'actor, que té fama d'esquerp, s'ha deixat fotografiar amb el personal de l'establiment. Se'l veu amb una barba força poblada i amb un somriure d'orella a orella.
11: Un altre amb fama d'esquerp és Donald Trump, que té una persona que recull les seves restes biològiques quan està de viatge oficial.
13: Cada vegada que el president dels Estats Units fa una visita d'estat, ho fa rodejat d'un nombrós equip, assessors, personal mèdic, seguretat, el que es desconeix Coneixia fins ara, és que també hi ha una persona que es dedica específicament a recollir i protegir totes les restes biològiques generades pel president. Segons el diari britànic The Guardian, es tracta d'un protocol especial de seguretat que té com a objectiu impedir que governs estrangers puguin accedir a aquestes mostres i obtenir informació sobre l'estat de salut del president nord-americà.
11: En fi, els pisos de la Costa Brava, intocables.
12: En els últims 5 anys, cada vegada és més car comprar-se un pis a l'Alt i al Baix Empordà. Les poblacions més cares són Calonge i Sant Antoni, Palamós, Roses i Tossa de Mar. Per fer-nos una idea, un pis de 80 metres quadrats passaria ja dels 300.000 euros. Ara, qui busqui preus més baixos a la platja ha d'allunyar-se molt de la Costa Brava. Les tres localitats més barates per comprar-se un pis són Lepe, a Huelva, La Unión, a Múrcia i Amposta, a Tarragona. Ho llegim al Punt Diari.
11: I David Attenborough, nominat a l'Emmy.
13: Sí, als seus 100 anys, el prestigiós naturalista i divulgador britànic és l'home més gran que ha estat mai nominat els premis Emmy. Attenborough, que és un rostre i una veu lligats als excepcionals documentals sobre la naturalesa. El Regne Unit és un dels personatges més estimats i venerats pel país, gairebé al nivell de la desapareguda reina Elisabet II. Entre els seus admiradors destaquen l'expresident dels Estats Units Barack Obama, el cantant Billie Eilish o el príncep Guillem d'Anglaterra.
11: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb el Francesc Soler i l'Albert Duran.
13: Avui trobem a moltes portades de la premsa del món fotografies de la pistola i bales que el president turc Recep Tayyip Erdogan ha regalat als caps d'estat i de govern presents a la cimera de l'OTAN. L'italià El Corriere della Sera explica que va ser recollida per personal autoritzat en l'ús d'armes i registrada com la resta de regals que rep Giorgia Meloni. Al britànic The Guardian hi llegim: què fa un líder mundial amb una pistola i 6 bales? I explica que el regal va provocar més d'un mal de cap entre els equips de seguretat dels mandataris. A l'edició digital de Le Monde, com era d'esperar, futbol. França-Marroc, els blaus es classifiquen per a les semifinals del Mundial gràcies al seu atac contundent.
0: El que fa a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que el grup automobilístic Volkswagen anuncia una retallada de producció i la supressió de la meitat de la seva gamma de models. La plantilla ha expressat el seu temor que hi pugui haver acomiadaments massius. Per la seva banda, l'economista diu que l'Aràbia Saudita vol inundar el mercat amb petroli barat a través d'un oleoducte que esquivi l'estret d'Hormuz. Els experts consideren que això podria ser el començament d'una guerra amb els Emirats Àrabs pel mercat del petroli. Finalment, On Economia explica que el 26% dels catalans utilitzen cada dia la intel·ligència artificial, segons les dades de l'enquesta del CEO. Els homes la fan servir més que les dones i les persones amb estudis superiors molt per davant dels que només tenen educació primària.
14: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
11: Premsa esportiva, Robert Prat.
15: En França, que entra a les semifinals com a gran favorita amb la victòria davant el Marroc per 2-0.
16: Choisis Paris, toujours Paris. J'ai quitté là où je suis né pour venir te rencontrer. Oh, Paris, toujours
15: Paris. París, una França que no dona treva, publica el Mundo Deportivo amb un Mbappé que qualifica de geni. Mbappé i Dembélé lideren l'atac més temible i amb més recursos del Mundial. L'Esport també diu que és Mbappé qui expulsa Marroc. La Vanguardia sentencia que aquesta França té un poder absolutista i que exerceix de favorita des del minut 1 davant un Marroc molt cohibit. El periòdico diu que França crema el Marroc a la foguera i espera Espanya. Pel diari Ara, França es cruspeja el Marroc amb una voracitat que espanta. El periòdico parla de l'Espanya-Bèlgica d'aquesta nit. Un partit trampa a dos passos de la final. Per l'Esport, avui és el gran dia per trencar la històrica barrera dels quarts de final. El Mundo Deportivo demana que Courtois no aturi la festa. Pel diari Ara, Lamine Yamal és imprescindible i marca les diferències al Mundial, encara que no estigui al 100%. La Vanguardia també explica que el fitxatge de l'extrem Adeyemi pel Barça obriria la porta de sortida a Bargi i permetria a Lamine Yamal començar a jugar pel mig. L'Esportiu diu que Pogacar ho aposta tot pel groc, un Pogacar que pel periòdico esmicula el Tour de França, el Tourmalet, i sotmet a Vingegaard.
17: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
11: I ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
12: La infanta Sofia ha fet el seu primer discurs oficial. Per un dia ha deixat de ser l'eterna secundària i déu-n'hi-do. No ho direm massa alt, però és molt més espontània que la seva regia mare. A sobre, la seva dicció supera per golejada la del pare i la germana. Sofia ha sorprès tothom demostrant que és molt més Ortiz que Borbó. Ara que ja posats a fer, algú hauria de canviar la forma amb què la vesteixen i maquillen. Sempre va amb una roba que li va una o dues talles més grans. Però el pecat estilístic més greu de tots són les sabates planes de nyigui-nyogui que li posen. De fet, més que unes sabates de princesa, són unes sabates que podria perfectament portar un personatge de les pel·lícules de Tim Burton.
11: Mira, Isar, com estàs? Molt bon dia.
18: Molt bon dia.
11: Va, qui fanja avui?
18: Aquesta dona que és inconfusible.
19: No, Estela, d'on tu ets? Tu pil, jo sé.
18: Segur que l'ha reconeguda.
11: Home, i tant.
18: És la glòria de Modern Family, o més ben dit, Sofia Vergara, que fa 54 anys. A la festa d'aniversari també hi anirà Isidre Fainé, president de la Fundació La Caixa. En celebra 20 més, 74. Una altra convidada és l'actriu Fiona Shaw, la tieta Petúnia de Harry Potter, que posarà 68 espelmes al pastís. Albert Boadella, fundador dels Juglars, ja en fa 83. No sé si li agradarà compartir protagonisme amb tanta gent. I per últim, la banda sonora de la celebració serà de Neil Tennant dels Pet Shop Boys i de Jason Orange de Take That. Home. Tots dos també van néixer el 10 de juliol.
11: I els et durà el Mireia.
18: En el santoral d'avui se celebra principalment Sant Cristòfol, patró dels conductors i viatgers, molt oportú per un divendres de juliol.
15: Exacte.
18: També Sant Alexandre, Amàlia i, atenció, apunta,
15: va,
18: Secunda i Secundina.
15: Felicitats a les Secundes i les Secundines. Gràcies, Mireia Isard. Ara mateix passen 2 minuts a 3:15 al matí de Catalunya Ràdio. Cada matí a aquesta hora una recomanació literària des d'una llibreria.
20: Soc l'Àgata Los Santos de la llibreria Isop d'Olot i jo us vull recomanar Sun Nanang de l'Eterna Primavera de l'Astrid Lindgren i la Lupe Estevez, que edita Coquinos. I per què? Perquè és un llibre que barreja la tendresa, la transgressió, l'originalitat de tota l'obra de l'Astrid Lindgren amb unes il·lustracions delicades, meravelloses, amb una barreja de fotografia i il·lustració que fa la Lupe Estevez, que mai havíeu vist res semblant. És un llibre que jo el recomano especialment per llegir en família, perquè és un llibre que ens omple d'esperança, que ens planteja que la situació pot ser molt difícil, però que si nosaltres volem i estem disposats a buscar la felicitat trencant les normes, saltant-nos el que calgui, la trobarem.
15: Passen 3 minuts de 3:15, això és el matí de Catalunya Ràdio, i aquests són els sons del matí.
21: Els sons del matí.
22: Manca de pis i manca de recursos.
23: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300.
24: Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar prop de 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi excepcional.
25: No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
26: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem un sistema públic que ens protegeixi de la calor.
27: Ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana.
28: Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones, y a las pruebas me remito.
29: El so dels Pixies és perfecte per èxits com Isla d'Encanta, Here Comes Your Man i, esclar, Where Is My Mind.
15: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Sorpasso.
30: Italianisme d'ús internacional equivalent a avançament no recollit al DIEC, però sí, per exemple, a l'ESD en política, especialment en un procés electoral, fenomen pel qual un partit n'avança un altre que anava al davant. És exactament el cas que explica l'últim CEO, que on s'assegura que Aliança supera Junts i, de fet, s'acosta molt a Esquerra. Si us superen els estrangerismes, sapieu que també està acceptat en castellà, anglès i francès.
15: Treva.
30: Sessió temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra per conveni dels seus caps, especialment si és de llarga durada. No és una guerra, però gairebé el que ens ha declarat la calor. Això sí, entre avui i dissabte tindrem un petit descans amb temperatures, però encara per sobre del que és habitual al juliol. A partir de diumenge, calcem-nos de nou.
15: Melanconia.
30: Bilis negra, però ens quedem amb la segona excepció. Tristesa vaga, ombrívola i duradora. Es pateix de melanconia i es pot intentar trobar-hi remei, l'antídot, anant a festivals com el Cruïlla. Ahir s'hi van poder veure i gaudir els Pixies, Sweat i Garbage. I per unes hores, milers de persones van poder viatjar 30 anys al passat.
15: Posem-hi ara 3 xifres amb el Francesc Soler. 800.
31: És el nombre d'immobles buits que té l'Estat, dels quals 63 són a Catalunya, gairebé tots a les comarques de Tarragona. La majoria d'aquests immobles són antigues residències de funcionaris, herències de comissos o expropiacions.
15: 4.
31: És el nombre de mesos que les persones que han de rebre rehabilitació s'han d'esperar per ser atesos. La falta de metges i l'envelliment de la població són les principals causes d'aquest retard. Les persones amb problemes lumbars, cervicals o d'artrosi són els més afectats.
15: I 39.
31: Són els municipis catalans on el mal estat dels habitatges i les rentes baixes de la població agreugen encara més els efectes de la calor. Entre aquests municipis hi ha Manresa, Cardona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona o Sant Boi.
15: I ara 3 imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, 2 bombers caminant per una carretera, porten unes pales a les mans i tenen la cara totalment tapada per protegir-se del fum. I és que al marge de la carretera cremen rostolls i arbres amb flames que superen l'alçada dels bombers.
32: Imatge a Los Gallardos, Almeria, un foc que ha deixat per ara 11 morts. Fins ara havíem dit 12, però la Junta acaba d'actualitzar el balanç a 11 víctimes mortals, tot i que és un balanç que avisa que és provisional. També hi ha 8 ferits i 1.400 desallotjats. Les primeres informacions apunten que moltes de les víctimes haurien quedat atrapades en els seus vehicles mentre intentaven fugir de les flames.
15: A la segona imatge, una foto on s'hi veu una capsa oberta. És una capsa elegant, pel que es dedueix que es tracta d'un regal, i com que està oberta, es pot veure què hi ha dins. I el que hi ha dins és una targeta amb la bandera de Turquia i un revòlver.
32: Un revòlver d'època, un Gamsay 357 Magnum. El controvertit obsequi que Erdogan ha donat als assistents de la cimera de l'OTAN aquesta setmana que s'ha fet encara. A la capsa també hi ha bales, hi ha un equip de neteja i una carta que eximeix qui porti aquesta arma dels controls d'exportació. Tot i això, alguns dels líders mundials van deixar el regal a Turquia. Pedro Sánchez la va donar al Ministeri de l'Interior perquè la Guàrdia Civil la inutilitzi.
11: I la tercera imatge del dia ens l'envien des de la Xina i veiem una enorme extensió de terra plena d'aigua, també de fang. Pequín, Francesc Canals, què més hi veus?
0: I veiem a vista de dron la immensitat del territori xinès i com el sud del país ha quedat submergit pels efectes del tifó Maysak. Només emergeixen tímidament de l'aigua groguenca en quilòmetres i quilòmetres les copes dels arbres i alguna teulada de cotxe. Balanç oficial de morts per ara, unes desenes i centenars de milers d'evacuats en unes inundacions habituals en aquest espai-temps sud de la Xina en estació de pluges, però cada dia més extremes a causa del canvi climàtic, al qual el país contribueix com a primer emissor mundial de gasos d'efecte hivernacle.
1: Real o fals? Amb Marc Amorós.
11: Atenció a aquesta notícia que circula. Un grup d'aficionats alemanys comença una recollida de signatures per demanar que s'excloguin els futbolistes d'origen africà o musulmans de la selecció nacional del país. Marc Amorós, bon dia.
2: Bon dia. La recollida de signatures es pot fer online, diu la notícia, però també es pot fer en algunes de les carpes que aquest grup d'aficionats col·locarà a diversos indrets del país. Segons la notícia que ara circula, els impulsors d'aquesta iniciativa volen fer una gira per tot el país per recollir signatures a grans ciutats i també a pobles de tota Alemanya. El seu objectiu és recollir-ne en més de 30.000, que són el número mínim que el Parlament alemany preveu per obrir un debat a la cambra. La campanya és clara, recollir signatures per demanar que els futbolistes amb orígens africans i musulmans no tornin ni tampoc puguin jugar amb la selecció alemana. La iniciativa s'ha activat després que el futbolista en Jonathan Tah, de mare alemanya i de pare marfileny, fos qui fallés al penal decisiu contra el Paraguai, que va suposar l'eliminació d'Alemanya del Mundial.
11: I això és real o és fals?
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
5: El sentit de l'humor també pot ser una eina educativa per afavorir entorns d'aprenentatge més positius i resilients. La doctora Andrea De Carlos, professora del Departament d'Educació i Humanitats de la Universitat CEU Abat Oliva, ha rebut una menció honorífica per la seva recerca sobre el paper de l'humor en l'educació primària. El treball destaca com aquest recurs pot contribuir a generar un ambient educatiu més proper, resilient i favorable al desenvolupament de l'alumnat.
6: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
2: Doncs bé, la notícia que ara circula i que diu que un grup d'aficionats alemanys comença una recollida de signatures popular per demanar que s'excloguin futbolistes amb orígens africans i musulmans de la selecció del país és una notícia falsa, afortunadament. El que no és fals és que l'error del futbolista Jonathan Tah als penals va aixecar una campanya d'odi contra ell a xarxes socials. Va ser tan sorollosa aquesta campanya que la pròpia Federació Alemana de Futbol va fer un comunitat, una agraïen i acceptaven les crítiques, però condemnaven l'odi i qualsevol altra forma de discriminació.
11: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia.
11: 5 minuts per les 8. Deixem enrere una matinada tràgica a Andalusia amb almenys 11 morts en un incendi forestal.
30: El foc ha afectat un paratge del municipi Los Gallardos, Almeria, i segons les primeres informacions, algunes de les víctimes haurien mort atrapades per les flames dins dels seus cotxes. La protecció de les zones habitades és ara, per ara, la prioritat dels bombers.
7: Defendiendo la barriada del final del Ubrín. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
11: Aquí els bombers estabilitzen aquesta nit l'incendi de Guimarà gràcies a la millora de les condicions meteorològiques.
8: I segons han informat fa uns minuts, també donen per controlar l'incendi del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia.
11: L'onada de calor, però, continuarà com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve.
30: El Meteocat preveu una petita treva demà i també a cap de setmana amb temperatures una mica més baixes, però per sobre del que és habitual al juliol. Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de 22 comarques pel risc extrem d'incendi.
11: I un altre dels temes del dia. Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, Aliança Catalana superaria Junts per Catalunya en escons.
8: Joan Rodríguez Teruel, director del Centre d'Estudis d'Opinió, també destaca això.
27: Per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
8: Avui al matí també us expliquem que Vox es proposa captar votants del PSC a Barcelona i Rodalia, aprofitant la debilitat de Pedro Sánchez.
11: L'exconsellera Alba Vergés declara d'avui davant del jutge pel suposat retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia.
30: La Fiscalia acusa els exresponsables del Departament de Salut d'haver discriminat aquests cossos en el procés d'immunització i reclama fins a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació, mentre que les acusacions populars en demanen 15.
11: I la campanya Ni un minut més del Sindicat Metges de Catalunya té un impacte del 2% en l'activitat quirúrgica extraordinària, segons calcula el Departament de Salut.
8: Una xifra que us avança Catalunya Ràdio i que el sindicat considera totalment allunyada de la realitat.
9: Un altre dia estiuenc, avui amb temperatures que sembla que quedaran per sota dels 40 graus. Avui no hauria d'haver-hi cap temperatura màxima que superés aquest valor. Fins i tot creiem que quedaran per sota en tot el país. En un dia de sol, potser amb algunes nuvolades, amb algun ruixat fins i tot en àrees del Pirineu, possibilitat de tempesta, més probable cap al Pirineu Oriental, també fins i tot la comarca d'Osona, però sempre fenòmens localitzats. Al cap de setmana, la mateixa tendència, dominat pel sol, potser les tardes amb algun ruixat, alguna tronada al Pirineu Oriental i temperatures que es mantindran sense canvis. Per tant, amb una calor, diguem-ne que moderada, a l'espera d'un altre cop a pujar les temperatures la setmana vinent. Per tant, alerta, hem de continuar amatents amb aquesta situació de perill d'incendis elevat.
11: I el trànsit, com el tenim, Clàudia Serra?
24: Doncs a aquesta hora encara retencions a la B23 des de Molins de Rei, sentit sud, cap a l'enllaç a l'A2 per un vehicle avariat que talla un carril. Precaució també a la C33, entrada a Barcelona, hi ha densitat per un accident. Els vehicles ja són al voral i a aquesta hora, com és habitual, densitat també a la ronda, sobretot en sentit Llobregat.
11: I aquests dies estem demanant que dediqueu cançons. Al Manu li hem donat vacances, però ho podeu fer igual a 636-36-06-09, enviant una nota de veu al 636-36-06-09, una nota de veu com aquesta.
10: Hola, bon dia, Catalunya. Soc el Xavi de La Floresta i la cançó que volia dedicar és a Les Criades, de Roba Estesa, una de les millors coses que li ha passat al panorama musical català, i la volia dedicar a les dues dones de la meva vida, a l'Anna i a la Gaia. Us estimo.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres, 10 de juliol.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Ja ha començat la renovació dels contenidors de la brossa a Calafell. Es posaran 1.600 contenidors nous, substituint la totalitat dels actuals. En parlarem d'aquí uns minuts, abans tenim altres notícies del dia, que les resumim primer de tot en titulars. El Festival Terra Ibèrica de Calafell es celebrarà del 30 de juliol al 2 d'agost sota el lema oficial que aquesta trepidant edició d'estiu transformarà l'emblemàtica Ciutadella en un camp d'aprenentatge viu. L'Ajuntament de Cunit continua avançant en la transformació del nucli antic gràcies al programa Treball als Barris. Sant Jaume dels Domenys celebrarà la Festa Major del 22 al 26 de juliol amb un programa que combina els actes folclòrics més tradicionals, nits amb música en directe i activitats familiars adaptades a la calor de l'estiu. Detenen un indigent per apunyalar mortalment un jove amb qui convivia en un assentament a Cubelles. Les botigues d'astronomia i les òptiques ja noten l'impacte de l'eclipsi solar total del 12 d'agost, amb un auge de vendes que s'està accelerant en les últimes setmanes. El Port de Tarragona aprova mesures operatives per evitar pèrdues de gra en operacions de descàrrega i també perquè els coloms no puguin alimentar-se amb aquests productes. El titular esportiu amb David Burillo.
2: Aquests dies hem parlat molt del ciclisme, però sempre en masculí. Avui parlarem amb la ciclista Anna Barrero, una de les impulsores de la recuperació del Tour femení.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Ja ha començat la renovació dels contenidors de brossa a Calafell. Es posaran 1.600 contenidors nous, substituint la totalitat dels actuals. L'empresa municipal FEMSA ha començat la renovació del parc de contenidors de residus a la totalitat del municipi. De fet, es canviaran 58 illes complertes abans de l'estiu amb totes les fraccions que estan situades al front marítim. La resta del municipi s'anirà fent a continuació, seguint per urbanitzacions i els nuclis menys turístics. Els treballs de substitució acabaran el mes de setembre, amb 1.600 contenidors nous que substituiran els actuals. Escoltem les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
3: Bé, doncs s'han començat a instal·lar ja les primeres illes de contenidors. Estan fent el muntatge també a la nau que tenim al parc empresarial i mica en mica va veient el canvi i ja s'està començant doncs, a veure i a notar la diferència entre els contenidors nous i els antics. No? Ara, el mes de juliol, instal·larem unes 58 illes aproximadament, que són bàsicament les que queden de la via del tren fins al passeig marítim, tot el que és el front marítim de Calafell Platja, l'Estany, Masmel i Segur Platja, i tot això quedarà renovat durant aquest mes de juliol. I a partir del mes de setembre doncs, enllestirem la resta de municipi, començant segurament per dalt les urbanitzacions i acabant doncs, ja també a la via del tren. Vale, per tant, estem ja en previsió de poder doncs, mantenir el servei durant aquest estiu, oferir millor servei. Són els contenidors d'aquesta zona els que estan en estat doncs, pitjor i per això doncs, estem renovant aquesta zona primer i és la que ara a l'estiu doncs, tenia més pressió també de turisme i de gent que ve de fora i on s'incrementa d'una manera exponencial la població i per això doncs, no podíem passar un estiu més amb els contenidors doncs, com els teníem.
0: Les noves illes de contenidors tenen 5 fraccions, facilitant la recollida selectiva als ciutadans. L'Ajuntament de Calafell busca així incrementar el percentatge de recollida selectiva, que és del 42%, lluny del 60% que marca Europa. Els nous contenidors faciliten la recollida en camions, reduint el temps de bolcat dels residus en el vehicle i evitant majors molèsties. Tindran un impacte visual menor i donen major seguretat, ja que tenen menys alçada i permeten permeten veure les persones que creuin en els passos de vianants sense tapar-los la visibilitat. Són més inclusius, ja que faciliten que tothom pugui llançar el residu en el seu interior sense accionar cap mecanisme. Tenen un disseny modern i actual, ofereixen una major integració al paisatge urbà i una millor qualitat estètica. Amb l'objectiu de continuar millorant el percentatge de recollida selectiva, l'Ajuntament de Calafell obrirà en breu la nova deixalleria municipal, ubicada al Parc Empresarial a Calafell, de la qual s'estan tramitant els permisos d'obertura. Aquesta planta oferirà la possibilitat de reciclar aquells residus que no s'incloguin en les 5 fraccions dels contenidors, però també tindrà un espai de reutilització que permetrà donar una segona vida a aquells objectes que es portin a la deixalleria i sigui possible fer-ho. Tindran descomptes aquelles persones que aportin objectes que puguin ser aprofitats per altres usuaris de la deixalleria. També cal destacar que s'han modificat alguns horaris de la recollida del porta-a-porta comercial per tal de que els operaris no hagin de sortir al carrer a les hores de més calor i posin en risc la seva integritat, segons apunta l'Ajuntament de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El Festival Terra Ibèrica de Calafell es celebrarà del 30 de juliol al 2 d'agost amb una trepidant edició d'estiu que transformarà l'emblemàtica Ciutadella en un camp d'aprenentatge viu, oferint una de les propostes culturals i de recreació històrica familiar més rellevants de Catalunya. De fet, doncs, destacar activitats confirmades per l'organització de Calafell Històric i Ibercalafell per configurar doncs, diferents temes importants, reconstruccions amb rigor científic i arqueologia experimental per reviure el dia a dia de fa 2.000 anys, visites guiades especials amb recorreguts teatralitzats i didàctics per l'únic jaciment ibèric reconstruït en volum de Catalunya, tallers familiars infantils amb espais pràctics i interactius dissenyats específicament perquè els nens experimentin els oficis antics, divulgació lúdica i immersiva amb espectacles a l'aire lliure, que fusionen el rigor històric amb l'acció de l'entreteniment. Començarà el dijous 30 de juliol a les 7 de la tarda amb la presentació del festival al Centre Cívic a Cinema Iris de Calafell, amb la inauguració de l'exposició temporal La Ruta dels Ibers, 25 edicions del cap de setmana ibèric. A continuació, hi haurà cinema amb Indiana Jones i El Dia del Destí, també amb entrada gratuïta. El divendres 31 de juliol, de les 6 a les 8 de la tarda, Libero Tarda, una activitat familiar on els assistents podran realitzar algunes activitats que ja feien els Ibers, una activitat inclosa amb l'entrada del jaciment, amb la participació de Calafell Històric i Iber Calafell. A les 10 de la nit, la visita nocturna amb recreació històrica a la Ciutadella. Podreu gaudir d'una oportunitat única, visitar la Ciutadella de nit amb una visita guiada, recreadors i teatralitzacions sobre ciències a l'antiguitat. El preu de l'entrada, 10 euros, general 7 reduïda. Hi haurà grups en català i castellà. Es recomana fer reserva prèvia trucant al 977 69 46 83, ja que les places són limitades. 977 69 46 83. També podeu escriure un correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. Hi haurà la participació de diferents grups que duran a terme aquest espectacle de nit a la Ciutadella Ibèrica, que continuarà durant més dies i que anirem explicant als informatius.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Cunit continua avançant en la transformació del nucli antic gràcies al programa Treball als Barris, impulsat pel SOC, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure el desenvolupament local i ocupacional en barris com el nucli antic de Cunit amb un caràcter històric. El nucli antic compta amb una població de 1.995 habitants que representen aproximadament el 12,2% dels 16.304 habitants de Cunit, segons el padró de 2025. El projecte té com a finalitat dotar l'Ajuntament d'un coneixement rigorós de la realitat de barri, eines tècniques i una estratègica compartida que permet impulsar la revitalització. El principal resultat serà l'elaboració d'un pla d'accions que sorgirà del treball coordinat entre l'equip tècnic municipal de regidories d'ocupació i formació i promoció econòmica i comerç de l'Ajuntament de Cunit, una persona tècnica contractada dins la subvenció del mateix programa, treballar els barris i la consultoria La Taranyina de Darwin. Un dels aspectes rellevants del projecte és l'abordatge específic de la problemàtica dels locals comercials buits, una qüestió que es treballa de manera transversal amb altres àrees municipals cunitenques. Les actuacions inclouen la creació d'un inventari de locals, l'anàlisi dels preus de lloguer, el contacte amb persones propietàries, la posada en marxa d'una borsa municipal de locals i altres accions per tal de millorar aquesta zona del barri antic de Cunit.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Sant Jaume dels Domenys celebrarà la seva festa major del 22 al 26 de juliol amb un programa que combina els actes folclòrics més tradicionals, nits de música en directe i activitats familiars adaptades a la calor de l'estiu. La festa gran arrencarà oficialment el dimecres dia 22. Un dels primers grans actes institucionals previs serà el tradicional sopar de gala de la societat, el dissabte 18 de juliol. El foc i les matinades enceten els dies centrals. El jovent i els amants del foc tindran una cita obligada les primeres nits amb la nit diabòlica el dijous 23 de juliol i el gran correfoc el divendres dia 24. El dissabte 25 de juliol, diada del patró, el municipi de Sant Jaume dels Domenys es despertarà ben d'hora amb les matinades amb el Ball de Diable, les infantils i les pantarrucs del Penedès, cercavila del Pavaneit, acompanyada per les gralles locals, missa solemne amb el cant dels gots i concert vermut. Per la tarda, partit de futbol de festa major. I també hi haurà ball a càrrec de l'Orquestra Vancouver, cloenda amb aigua i sopar popular. Totes les activitats es duran a terme fins al 26 de juliol amb activitats aquàtiques a la piscina municipal, cercavila popular amb participació de tots els balls folclòrics de Sant Jaume dels Domenys i moltes activitats pensades per a tots els públics.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La policia local de Cubelles ha detingut aquest passat dijous un home de 57 anys per la mort violenta d'un jove. L'agressió, sota investigació dels Mossos d'Esquadra i declarada secreta pel jutge, hauria estat amb arma blanca. Segons s'ha pogut saber, agressor i víctima convivien en un assentament en una zona boscosa de Cubelles dins del nucli urbà. Les tendes s'ubiquen a tocar del CAP, al centre d'atenció primària i del cementiri municipal. Els fets van passar al voltant de les 11 del matí, a ple carrer, prop del lloc on hi ha l'assentament. El cos, va aparèixer al carrer just al costat de l'aparcament del cementiri. Els Mossos van rebre l'avís de diversos testimonis que alertaven que hi havia una persona greument ferida a la via pública. En arribar al lloc van localitzar el cos del jove sense vida i amb signes de violència. La comitiva judicial ha autoritzat l'aixecament del cadàver. Després, el cos ja retirat, els serveis de neteja han actuat a la zona, mentre la policia científica encara recollia proves al petit bosc que envolta l'assentament. Al lloc s'hi han desplaçat diverses unitats de seguretat ciutadana, la unitat d'investigació criminal i 5 dotacions del sistema d'emergències mèdiques. També ha actuat un equip de suport psicològic. La magistrada de la plaça 1 de secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Vilanova i la Geltrú ha practicat l'aixecament del cadàver, així com l'escorcoll del lloc on vivia, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Obrim la plana general del dia, les botigues d'astronomia i les òptiques ja noten l'impacte de l'eclipsi solar total del 12 d'agost amb un auge de vendes que s'està accelerant les últimes setmanes. De fet, destacar que els oftalmòlegs recomanen portar les ulleres homologades durant tot l'eclipsi per evitar lesions oculars. Alerten dels riscos d'observar el fenomen a través de telescopis, càmeres, radiografies o vidres de soldador. Escoltem el director mèdic d'una clínica i especialista en retina, és el doctor Guillem Ferruela, afirma que l'eclipsi s'ha d'observar amb ulleres homologades.
4: La idea bàsica és que si volem mirar l'eclipsi ho hem de fer amb unes ulleres de sol específiques i homologades per mirar eclipsi. Val? Aquestes ulleres tenen una ISO, que és la ISO 123-12-2. Val? I aquestes ulleres són específiques per mirar l'eclipse, tenen uns filtres especials que ens protegiran de les radiacions que produeix l'eclipse.
0: Demana que no s'observi l'eclipsi únicament a través de càmeres de fotos o telescopis.
4: Especialment.

0: Vicente Berbegal és optometrista. Comenta que molta clientela no té informació sobre com observar l'eclipsi.
1: Hay mucha gente que viene para ver el eclipse y piensa que el eclipse total lo tiene que ver en su totalidad con la gafa, y muchas veces hay que explicarle cómo va a ser el eclipse, en qué hora van a ser y en qué fases del eclipse es conveniente utilizar una gafa y en qué fases del eclipse no, porque al ser un eclipse total hay una fase, la de parcialidad, en la que sí que tenemos que utilizar la gafa para ver el sol de forma segura, pero cuando llegue el momento de la totalidad, en función de la latitud en la que nos encontremos, habrá alrededor de un minuto en el que el eclipse se podrá ver sin gafas.
0: D'altra banda, la copropietària de la botiga Còsmic, Àngels Gil, explica que en els últims temps han augmentat les vendes d'ulleres.
2: Sí, doncs bé, ja fa temps que la gent va venint a buscar ulleres, filtres, però ara ja hem notat que cada cop ve més gent, que la gent doncs es va assabentant de l'eclipsi total i venen a buscar les ulleres per no esperar a última hora, que també passarà.
3: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El Port de Tarragona ha aprovat mesures operatives per evitar pèrdues de gra en operacions de descàrrega i també perquè els coloms no puguin alimentar-se amb aquests productes, consolidant i expandint l'actual superpoblació d'aquesta espècie que pateix la ciutat tarragonina. Una recent instrucció obligarà les empreses que treballen amb cereals a mantenir tancats els magatzems mentre no carreguin o descarreguin, a tapar amb lones els camions i a utilitzar cintes transportadores cobertes. Els responsables del port han assegurat que vigilaran els incompliments i aplicaran sancions previstes a la normativa portuària. L'anunci s'ha fet durant una nova reunió bilateral entre l'ens gestor de la infraestructura i l'Ajuntament de Tarragona. Una nova instrucció tècnica aprovada fa uns dies, segons s'ha anunciat, per part del president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, que permetrà introduir aquestes mesures per a les quatre empreses que actualment treballen amb aquesta producció. Escoltem el president del Port de Tarragona, assegura que l'ENS assumeix la seva responsabilitat a l'hora de frenar la plaga de coloms.
4: El port, i ho heu notat, ha canviat la seva perspectiva. No fugim d'estudi, assumim que som part d'un problema i per tant tenim que donar solucions. I les solucions s'avaluen objectivament. Podem tenir molt bona voluntat, però si no aconseguim acabar amb la plaga invasiva de coloms, no ho estem fent bé.
0: El seguiment del compliment d'aquestes mesures, segons s'ha afegit, anirà a càrrec de la mateixa autoritat portuària, la seva pròpia policia, i tindrà l'ajut de càmeres amb sistemes de vigilància artificial per detectar les pèrdues de gra.
3: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb David Burillo.
5: Aquests dies hem parlat molt del ciclisme, però sempre en masculí. Des del 1999 al 2009 es va celebrar també el Tour de França femení, però la competició es va acabar. No ha estat llavors fins al 2022 que aquesta cursa femenina es va recuperar. Una de les impulsores d'aquest canvi és la ciclista Anna Barrero. Hem pogut parlar amb ella d'aquest mèrit i de la seva carrera. Ara vius a Irlanda, però aquí a Catalunya han estat uns dies molt intensos amb el Grand Depart i el pas del Tour de França. He de començar preguntant-te per això. Com valores aquesta gran competició que comenci a Catalunya?
6: Doncs crec que és una cosa històrica i m'ha sabut molt greu perdre-m'ho perquè ha passat per davant del meu poble i no sé dir, ha sigut realment una llàstima, però molt contenta de que el Tour de França hagi passat per allí.
5: T'han anomenat mare del Tour de França femení, una competició que va durar del 1999 al 2009, però que vau acabar recuperant. He llegit que us va costar i la reivindicació va ser important. Com ho vau aconseguir?
6: Bueno, no sé si mare, no són unes coses molt, molt fortes, però crec que he ficat el meu petit granet de sorra perquè, bueno, com has dit, que el Tour de França femení va desaparèixer i llavors grans persones, que potser no cal dir els seus noms, en què una dona incapaç de recórrer les distàncies que els homes recullen al Tour de França masculí, Llavors això ens va indignar bastant i amb un grup de dones vam decidir demostrar amb fets, en lloc de paraules, que tot això eren tonteries.

0: dies i que una dona era perfectament capaç de fer les mateixes etapes, la mateixa distància. I el que vam fer va ser això, vam organitzar amb un grup de franceses, en aquelles etapes jo estava vivint a França, i un grup de franceses, hi havia una noia d'Ucraïna, una belga, i que vam decidir va ser fer exactament les mateixes etapes que el Tour de França masculí, que els homes, que els professionals, un dia abans, mateixos quilòmetres, mateix desnivell, amb la diferència que nosaltres teníem el trànsit obert, no teníem les facilitats ni la logística ni les tasques que tenien els homes, i ja vam recórrer tot el Tour de França masculí un dia abans, i vam demostrar que una vegada perfectament capaç de fer-ho. Més, totes nosaltres érem amateurs i teníem la nostra feina, vull dir que ens vam preparar mentre teníem la nostra feina de 8 hores al dia, i per tant entrenàvem en les hores de fora de feina. I tot, així és com va anar tot. I bueno, vam començar a crear repercussió mediàtica, i bueno, l'ASO, que és l'organitzador del Tour de França masculí, ens van denunciar perquè el nostre projecte feia Tour de França, bueno, està dit en francès, un dia menys, i veu que el nom aquest està registrat i fer servir el seu nom, ens van fotre una denúncia. I llavors vam començar a crear l'atenció mediàtica, vam tenir suport de professionals dels homes, i els mitjans de comunicació de l'estranger, fins i tot dels Estats Units, van començar a interessar-se per aquesta reivindicació, i crec que això els va tocar una mica les pessigolles. I bueno, arran d'això, per sort, la cosa va anar creixent més, fins que el 2022 vam tenir per fi la tornada d'aquest Tour de França femení, que és un orgull, i bueno, tot i que hi ha moltes diferències, doncs crec que és una cosa que em sento orgullosa. No sé si això que dic de la mà del Tour de França és potser molt gros, però de veritat ficat el meu petit gra de sorra, doncs així és una mica com va anar tot.
1: Clar que sí, quin mèrit té fer això. Ara ens explicaves que tot i això encara hi ha desigualtats. Com de desigual és aquest món del ciclisme actualment?
0: Se'ls ha aconseguit molt, i podem estar orgullosos i orgullosos, però, per exemple, crec que és al voltant del 50% de les dones del ciclisme femení que poden viure únicament del sou de ciclistes, cosa que amb els homes és el 100%, si no m'equivoco. Amb la repercussió mediàtica o la retransmissió de proves ciclistes hi ha molta diferència encara entre homes i dones. Vull dir, hi ha encara molta feina a fer. Hem avançat molt, però encara hi ha moltes coses que es podrien millorar.
1: Parlem de tu també una mica. Ara que vius a Irlanda, continues molt vinculada a Catalunya i al ciclisme d'aquí? Com vius aquesta doble vinculació?
0: Bueno, tota la vida m'he dedicat al ciclisme tant a nivell, em diria laboral, però no com a ciclista professional, sinó en el tema de la investigació, perquè faig investigació, i per exemple, mentre vam fer aquest projecte del Tour de França un dia abans que el dels homes, jo em vaig dedicar a recollir dades mèdiques, perquè vam estudiar la fatiga cardíaca, perquè en el món de la ciència també molts articles científics de rendiment, en el món de l'esport, de fet de qualsevol àmbit, et diria que sempre estan focalitzats en els homes, i hi ha molt poques dades, molt poca investigació amb dones, i per això vaig voler fer també aquesta segona vessant científica. I durant el projecte aquest vaig treure'n 3 publicacions científiques amb dades sobre la fatiga cardíaca, i ara, a més, m'hem traslladat aquí a Irlanda i estic treballant en el món del ciclisme, però des de la vessant de la mobilitat urbana, promocionant la bici com a mitjà de transport urbà i fer ciutats més sostenibles, millorar la infraestructura. I bueno, fa anys que estic lluny de Catalunya, però vaig venint de tant en tant, i bueno, estic vinculada amb el ciclisme potser d'una manera més diferent ara, però bueno, ja et dic, m'ha sabut molt greu no ser a Catalunya aquests dies, però ho he seguit
1: per la televisió. Si no m'equivoco, has competit, has organitzat i has lluitat pel ciclisme femení. De tots aquests papers, amb quin t'identifiques més?
0: Et diria potser de la vessant de la reivindicació, perquè no sé amb qui parlava l'altre dia, que si això que vaig fer va ser perquè jo hagués volgut competir, et diria que potser no sóc una persona molt competitiva, i que potser és més per un fet de la manca de referents de ciclistes femenins, o que potser si el dia de demà una nena petita decideix que vol ser ciclista professional, ara pot tenir referents dones, cosa que abans jo quan era petita no en tenia cap ni un, i potser més pel tema aquest de la desigualtat i per lluitar una mica per aquesta incomprensió, que com podia ser que fins a l'any 2022 la carrera més important ciclista del món només fos per homes i fos una cosa tan natural i acceptada i que ningú es preguntés com podia ser això.
1: Clar. De fet, ara m'estaves dient, quan eres petita, portem uns dies que aquí a Catalunya s'està parlant molt del ciclisme i estic bastant segur que més d'un nen o nena doncs està descobrint aquest món. Quin consell li donaries potser a una nena de Roda de Barà, del Baix Penedès o d'on sigui, que de qualsevol poble, que avui somia arribar a l'elit del ciclisme?
0: Que si és el seu somni, que no tingui dubtes i estic segura que a dia d'avui és una cosa més fàcil, perquè es veuen cada cop més dones damunt la bici. Que una petita no tenia cap referent, o fins i tot quan tenia 7 anys, que sortia els caps de setmana en bici, amb grups de ciclistes. Era l'única noia amb voltant de 15 a 20 nois, i era vista com un bitxo raro, o com la diferent.
1: Ja per acabar, Anna, personalment, què et queda per fer relacionat amb el món del ciclisme? Tens algun repte, algun projecte que t'il·lusioni especialment?
0: He viatjat molt en bici per tot el món i potser seguir viatjant en bici, seguir disfrutant de la bici, que les ciutats incorporin més el transport, la micromobilitat i les bicis com un... Igual, que tinguin aquest reclam que estem fent des d'aquests projectes d'investigació, que la bici té el mateix dret d'ocupar l'espai de les ciutats que els cotxes, i que puguem conviure de manera més igual en tots els vehicles i mitjans de transport. Potser seria una mica això que m'agradaria veure en un futur. Ciutats més tipus Amsterdam, o bueno, tot el país de Netherlands, com aquest tipus de model que m'agradaria que es veiés més. Que Barcelona, bueno, ja s'ha millorat moltíssim, per exemple, com a ciutat. Cada cop hi ha més carrils bicis. I, bueno, potser només cap a un model més sostenible, on el transport sostenible amb l'ús de la força individual de les persones sigui una cosa més natural i acceptada, i no haguem d'estar lluitant per tenir el nostre espai i lluitant amb els cotxes.
1: De ben segur que referents com l'Anna ajudaran a les noves generacions a provar esports com el ciclisme.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició, les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica. Calafell Ràdio. Els serveis.
3: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
2: Calafell Ràdio. El temps.
3: Avui divendres, petit respir de la calor. La temperatura es desinfla molt lleugerament. De fet, després del punt màxim de la primera fase de la segona onada de calor de l'estiu, avui divendres la temperatura ens dona un petit lleuger, però la calor continuarà sent molt intensa. Per tant, doncs, tenim un dia assolellat amb un petit respir de la calor, però de cara al cap de setmana, demà es mantindrà la lleugera baixada de la temperatura, però diumenge tornarà amb una nova pujada que ens portarà a un segon embat de l'onada de calor entre dimarts i dijous de la setmana vinent. Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Ja hem arribat el divendres, 10 de juliol. Com sempre, a aquesta hora repassem les portades dels diaris. El periòdico diu que a Catalunya consten 63 propietats, la majoria a la província de Tarragona. L'Estat té 800 immobles sense utilitzar en plena crisi de l'habitatge. Els actius procedeixen d'habitatges de funcionaris, herències, decomisos i expropiacions. Hisenda remarca que es tracta de béns de naturalesa molt diversa i no sempre aptes per ser habitats. Veinte minutos. El diari diu que Trump lloa ara la generositat d'Espanya per pujar tot el que es gasta en defensa. Passem a La Vanguardia. El govern creu que ha convençut a Trump amb el seu esforç militar. Gir de guió del líder dels Estats Units que elogia la contribució d'Espanya i enviarà un sisè destructor a Rota, tot i retirar tropes en altres països. El rotatiu ara diu que el grup Volkswagen reduirà a la meitat els models de vehicles i baixarà un 25% la seva producció. El Punt Avui: estabilitzen l'incendi de Guimarà i aixequen el confinament de Tàrrega i a la resta de municipis. També parlen del Servei Meteorològic de Catalunya en portada, que alerten que el pic de la segona onada de calor de l'estiu es mantindrà fins la setmana vinent. Ara tenim un petit respir avui divendres i demà dissabte, però diumenge tornaran a pujar les temperatures. Titulars destacats a les portades dels diaris. Anem ara amb els diaris esportius, amb el Mundo Deportivo, per exemple. Oferta per Adeyemi. El Barça arriba a un acord amb l'extrem del Borussia Dortmund, en el que Flick va fer debutar la selecció el 2021. I avui Espanya-Bèlgica, a les 9 de la nit. La selecció busca avui a Los Angeles el pas a la semifinal del Mundial. Ja sabeu que aquests titulars els podeu trobar ja a les portades dels diaris. Però si us quedeu aquí, en el 107.9 de la FM, online a calafell.tv, fins les 9 del matí us expliquem els titulars de les últimes hores. I comencem per l'apartat polític. Vox vol captar votants del PSC a l'àrea de Barcelona a les municipals. El partit d'extrema dreta prepara una OPA a l'electorat socialista per créixer als ajuntaments de l'àrea metropolitana, on Aliança Catalana té més difícil irrompre. Bolaño respon a l'atac del cap de l'Església espanyola. Luis Arguello havia dit: quan un estat oblida l'ètica es converteix en una banda de lladres. A les proves em remeto, ha dit. El PSC, segons una enquesta, guanyaria les eleccions amb Esquerra Republicana de Catalunya i Aliança disputant-se el segon lloc al davant de Junts. Els de Puigdemont perdrien la meitat dels escons i quedarien en quarta posició, i l'extrema dreta ocuparia una quarta part al Parlament. El Parlament insta el govern a actualitzar l'estratègia dels Mossos contra accions violentes de la ultradreta. Rebutja les estratègies polítiques que vinculen fets delictius immigrants, tot i el vot en contra de Vox, PP i Aliança Catalana. Espanya proposa a la Unió Europea emetre deute conjunta i crear un actiu segur europeu amb un estalvi superior als 25.000 milions d'euros. Cuerpo assegura que el mecanisme afavorirà el reforç de l'euro com a moneda internacional. El Partit Popular acusa el govern espanyol d'encobrir i donar suport a la presumpta contractació irregular de Leire Díez a Correus. Álvarez avisa que la indiferència i el cinisme també són una amenaça a la democràcia. El ministre d'Exteriors alerta que la democràcia no es defensa per si mateixa. A El Parlament insta el govern a subvencionar els municipis perquè assoleixin el 30% de cobertura d'arbres. També reclama impulsar la construcció de piscines públiques en barris amb alta densitat i poc equipament. La Moncloa creu que Trump parla del 2% de despesa en defensa quan diu que l'Estat farà nombrosos pagaments a l'OTAN. Hisenda va aprovar dimarts una transferència de crèdit per més de 6.200 milions d'euros al Ministeri de Defensa. El Parlament insta el govern a impulsar en 6 mesos una estratègia per situar les persones grans com a prioritat del país. Luco creu que l'expresident de Correus va maniobrar per oferir un càrrec a Leire Díez. Urriols constata que Aliança avança a bon ritme i trinxarà els cordons sanitaris després de l'estimació. La líder del partit destaca que el baròmetre la situa com a segona opció preferida per presidir la Generalitat. Samper demana cautela en les comparacions després que Feijó equiparés l'absentisme laboral amb un càncer. L'accés a l'habitatge ja acumula gairebé 2 anys com a principal problema percebut pels catalans. La Fiscalia recorre la retirada del passaport a Begoña Gómez i critica l'escàs rigor de Peinado. El Ministeri Públic acusa el jutge de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de la dona del president espanyol. I de la política passem a la plana social del dia.

Vaga d'hores extres dels metges. Salut xifra l'impacte en el 2% d'operacions i el sindicat ho rebat. La campanya Ni un minut més té com a objectiu que els metges deixin de fer hores extres per pressionar el govern i aconseguir les millores laborals que reclamen. Almenys 12 morts en un incendi forestal a Los Gallardos, Almeria. La Junta d'Andalusia havia demanat màxima prudència a la zona. 12 persones han mort, entre els ferits també hi ha una dona ingressada amb cremades i una persona intoxicada pel fum.

Estabilitzen l'incendi de Guimarà i desconfinen els 21.000 veïns afectats. Paraigües per protegir-nos del sol. Com han de ser i què n'opinen els dermatòlegs? Els metges avalen la utilització d'aquest complement que ja es va servir com a eina de protecció solar per aturar els rajos ultravioleta. Detenen un home per la mort amb arma blanca d'un jove a Cubelles. L'arrestat és un sense sostre de 57 anys que vivia en una zona boscosa. Casals, colònies i campaments afectats per l'onada de calor i les restriccions del risc d'incendi. Les restriccions actuals pel risc d'incendi impedeixen poder accedir a espais naturals en moltes zones de Catalunya. Baixen a 196 els municipis amb risc extrem d'incendi avui divendres. Montmell, Marmellà i la Serra de Montsant se sumen, això sí, als espais naturals amb restriccions d'accés. I seguim repassant l'actualitat social abans de passar a l'econòmica. Els bombers donen per controlar l'incendi del Pla de Manlleu. El foc ha afectat una superfície aproximada de 89 hectàrees, 74 de les quals forestals i 15 agrícoles. Els oftalmòlegs recomanen portar les ulleres homologades durant tot l'eclipsi per evitar lesions oculars. Alerten dels riscos d'observar el fenomen a través de telescopis, càmeres radiogràfiques o vidres de soldador. I sobre el mateix tema, l'Agència Catalana del Consum inspecciona la venda física i en línia d'ulleres per l'eclipsi solar. L'organisme aconsella no jugar-se-la, seguir recomanacions i comprovar que està comptant amb un producte homologat. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 230 persones durant l'onada de calor. Protecció Civil tanca l'alerta del Pla Procicat per una millora breu de les temperatures. La CGT denuncia que dos treballadors de parcs i jardins han patit cops de calor mentre treballaven. L'Ajuntament de Barcelona confirma que dos empleats van ser atesos perquè no es trobaven bé. El Port de Tarragona aprova mesures per frenar l'accés dels coloms al gra i reduir la superpoblació de la ciutat. Una nova operativa aprovada regularà els moviments de cereals, també per evitar pèrdues del producte. La calor extrema es mantindrà fins dijous de la setmana vinent amb un petit respir entre avui i demà dissabte. Protecció Civil demana prudència en el bany i evitar situacions de risc que puguin generar incendis. Un estudi de la URB alerta de contaminants químics en plats preparats de peix i marisc. La recerca analitza una trentena de substàncies i conclou que no representen un risc significatiu per a la salut. Els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que cada jornada hi ha un efecte acumulatiu. El cos treballa per poder controlar tots els focs estabilitzats i poder reservar recursos. Alerten que Catalunya lidera la fugida d'infermeres a l'estranger, amb gairebé el 20% de peticions de l'Estat. El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers demana mesures serioses i coherents per aturar aquesta tendència.

estem repassant l'actualitat social del dia. Més de 600 infants tastaran fruita de proximitat en la 21a edició de Disfrufruita-la. Unió de Pagesos posa en marxa 8 tastos de fruita en diversos municipis amb el suport de les diputacions.

A judici, el BBVA i l'expresident Francisco González per encarregar espionatges a Villarejo. És la primera empresa de l'IBEX 35 que s'asseurà al banc dels acusats per delictes de suborn i revelació de secrets. Cuines a més de 40 graus. Com planta cara l'hostaleria i la restauració amb les onades de calor? Durant l'estiu, les cuines professionals es tornen entorns laborals exigents, on segons la normativa hi ha d'haver ventilació i extracció de fums i d'aire per evitar l'estrès tèrmic. La Generalitat adverteix de fraus en reserves turístiques amb imatges i webs creades amb intel·ligència artificial. Una campanya de l'Agència de Ciberseguretat vol fomentar un ús crític de la tecnologia per reservar les vacances. Volkswagen reduirà fins un 50% la seva gamma de models i retallarà la producció a 9 milions de vehicles anuals. L'automobilística presenta un nou pla per reduir complexitat i centrar-se en els segments més atractius. Brussel·les i l'Eurogrup estudiaran la proposta d'Espanya d'emetre deute conjunt encara que no hi ha consens. De fet, s'espera que la nova ofensiva a l'Orient Mitjà sigui temporal i que els preus de l'energia tornin a baixar. El 23 de juliol obrirà la nova zona familiar de Port Aventura Caribe Aquàtic Park. De fet, és l'àrea de la Polinèsia. També s'inaugurarà el 30 de juliol. Detectar 6 nous casos de pesta porcina africana que eleven el total de positius als 364. Les captures de senglars dins la zona infectada superen les 8.781 des de l'inici del brot. El govern prorrogarà la regulació dels preus de lloguer a partir del 2027 a la majoria dels municipis. Paneque assegura que pràcticament serà la mateixa xifra, però hi haurà algunes entrades i sortides a la llista. L'Agència Tributària de Catalunya augmenta un 25% les atencions de la renda i podria assumir algun element de gestió de l'IRPF l'any que ve. Sis de cada 10 comerços creu que la taxa de 3 euros de la Unió Europea als paquets de baix cost no tindrà cap impacte. En canvi, un terç dels establiments assegura que la mesura pot tenir impactes a llarg termini, segons Comertia. I seguim repassant tota l'actualitat des de Calafell Ràdio, ara la Plana Internacional. Multitudinari enterrament d'Ali Khamenei amb tots els honors en ple conflicte Iran-Estats Units. Les despulles de l'Ayatolà s'han dipositat al mausoleu de l'imam en un dels llocs més sagrats de l'islam xiïta, després de 7 dies de recorregut. Erdogan regala un revòlver amb munició als líders de l'OTAN. És una arma real, de col·leccionista, que alguns dels mandataris ja s'han endut al seu país, mentre que d'altres la donaran a un museu. Almenys 28 morts a l'incendi d'una fàbrica de sabates en una capital xinesa de calçat. Les flames s'haurien propagat ràpid per l'acumulació de material inflamable i alguns treballadors han quedat atrapats a la teulada. Trump ara lloa Espanya després de criticar-la i amenaçar amb tallar llaços comercials. El president estadounidenc considera que Espanya s'ha redimit després d'haver accedit a fer una important sol·licitud de pagament a l'OTAN. Cadena d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran amb un alto al foc en entredit. Per tant, doncs, han començat un altre cop els atacs. Brussel·les i l'Eurogrup estudiaran la proposta d'Espanya d'emetre deute conjunt, encara que no hi ha consens.
L'Eurocambra avala permetre a les xarxes socials detectar voluntàriament l'abús sexual infantil en els missatges. La mesura manté la cobertura legal actual mentre la Unió Europea negocia la llei definitiva per protegir els infants a internet. Brussel·les proposarà diverses opcions per restringir o prohibir el comerç amb els assentaments il·legals a Cisjordània. La Comissió Europea no aclareix si partirà endavant la mesura. Cal una majoria qualificada o la unanimitat dels 27. I ara sí, ha arribat el moment dels titulars culturals. Crítiques de les estrenes de cinema, Baiana i els infants protagonistes per bé i per mal. La cartellera s'omple de pel·lícules destinades al públic infantil i també de drames colpidors protagonitzats per nens. Mor la cantant galesa Bonnie Tyler, coneguda per grans èxits. La cantant ha mort als 75 anys i ha deixat cançons mítiques a l'escena pop britànica. I tornem a parlar de crítiques d'estrenes de cinema, els Minions i Robin Hood a les acaballes. De fet, doncs, s'interpreta Robin Hood durant els seus últims dies de vida i els creadors dels Minions demostren que s'estan quedant ja sense idees. Mishima conquereix el Cruïlla en una tarda de vanos i barrets de palla. Mas Miró obre una nova etapa amb un projecte que es fixa en la relació entre Joan Miró i l'escultura. La direcció vol ampliar el paper de l'espai com a lloc de recerca, producció i difusió artística. Judit Colell roda el drama Històric Mestre sobre un grup de mestres que van desafiar la dictadura franquista. El PEN català impulsa un manifest de suport condemnada per la justícia tunisiana a 25 anys de presó. L'entitat reclama que s'anul·li la seva condemna. Barcelona Gallery Weekend celebra la 12a edició amb 25 galeries i més de 50 artistes. Totes les exposicions, gratuïtes i d'accés lliure, s'inauguraran de manera simultània el 17 de setembre. La Filmoteca revisa la influència del feminisme a les creacions audiovisuals entre 1976 i l'actualitat. Una exposició presenta diversos remuntatges amb les temàtiques de les primeres jornades catalanes de la dona. Plataforma per la Llengua avisa de l'empitjorament de l'ús social del català, però afegeix que no estem perduts. De fet, l'informe recull que 2 de cada 10 ciutadans inicia una conversa en català amb algú desconegut que li sembla estranger. El Congrés commemorarà per primera vegada el Dia Internacional de la Pau amb un homenatge a Pau Casals. Armengol presidirà la celebració que tindrà lloc el 21 de setembre. I ara sí, ens centrem en la premsa esportiva. Mbappé i Dembélé dobleguen el Marroc per portar França a les semifinals, 2-0. Els nord-africans, inoperats en atac, no han sabut curticurticar la inspiració dels davanters gals. Espanya o Bèlgica, possibles rivals, per tant, en els partits que s'han de disputar avui, que és quan es sabrà el resultat final.

El preocupant paper de l'arbitratge espanyol al Mundial 2026. L'únic col·legiat de camp seleccionat a la cita americana només ha estat designat per dirigir un partit. I avui tenim partit d'Espanya, que serà a les 9 de la nit, recordem, en el Mundial Espanya-Bèlgica. Més notícies esportives. La nova obsessió de Deco i Flick, un Barça a tota castanya. L'arribada de Gordon i la de Yademi, en cas de confirmar-se, convertirien el club blaugrana en el més ràpid del panorama mundial. Mitchell perd de nou a De Jong abans de conèixer la pedra de toc. La pretemporada ha començat ben d'hora, que hauran de disputar tres eliminatòries si volen jugar la Lliga Conferència. Mingueza torna a vestir de blau i vermell. El lateral ballesà arriba lliure a un club amb un tret identitari relacionat amb el Barça. Flick es posa a fer feina a la ciutat esportiva del Barça. La pretemporada comença oficialment dilluns per l'equip blaugrana, però el tècnic alemany s'ha incorporat ja aquest dijous. Fogacars en l'aire al Tourmalet per començar a guanyar el cinquè tour. L'atac de l'eslové espanta tots els aspirants a discutir-li el tour. I fins aquí el repàs a la premsa esportiva del dia. I l'efemèride musical del dia d'avui és amb la cantant galesa Bonnie Tyler, que ha mort als 75 anys i ha deixat cançons mítiques de l'escena del pop britànica, com aquest tema que escoltareu a continuació. Que tingueu molt bon divendres.

0: professionalisme.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiar.

0: Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio
1: FM. It's summertime.
0: Calafell Ràdio, són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Són les 11 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Vinga, som-hi, que ja ha arribat el divendres a les portes del cap de setmana. Som a divendres, dia 10 de juliol de 2026, i aquí engeguem una nova edició de l'Obert per Vacances, el magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv. Som l'emissora municipal de Calafell i som els que t'acompanyarem fins a la 1 en punt del migdia amb molts continguts per fer-vos passar el millor matí d'estiu possible. Salutacions al Ferran Buc, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Doncs vinga, tot a punt, tot preparat. Si us quedeu aquí amb nosaltres, en aquest divendres 10 de juliol, engeguem, com sempre, amb el sumari, tot seguit, les dades, les celebracions d'aquest divendres, les efemèrides musicals. També sabrem quin temps ens acompanyarà per avui divendres, també de cara al cap de setmana, amb el meteoròleg de Calafell Ràdio, calafell.tv, en Josep Miró. I també connectarem amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell per conèixer com es presenta aquesta jornada de platja. Avui, l'entrevista del dia, parlarem del Motor Show Extreme, que durant aquests dies està com a ruga en el Vendrell. Es tracta d'un espectacle amb acrobàcies, amb vehicles, amb cotxes espectaculars. Ens ho explicaran aquí a partir de les 11:20, aproximadament. Tot seguit, com cada divendres, tindrem les novetats musicals i discogràfiques, són les més destacades de la setmana. Avui és el dia oficial de la publicació d'aquestes propostes. Aquí les tindreu, a l'Obert per Vacances, a l'igual que anirem al cinema amb les estrenes cinematogràfiques. 6 pel·lícules, 6 propostes en pantalla gran que es poden veure, doncs, a partir d'avui. A l'Emergents, entrevistarem el suc de pinya amb el David Burillo. I abans d'arribar a la 1 del migdia, abans del final, valorarem 3 notícies de l'actualitat del dia amb els 3 colors del nostre semàfor de l'estiu. I també repassarem l'agenda d'activitats per avui divendres, també de cara al cap de setmana. Agenda cultural a Calafell. I tot això amb bona música, consells publicitaris, i així estarem juntets aquestes 2 hores a Calafell Ràdio. És l'Obert per Vacances.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances. Les dades del dia.
0: Doncs som a divendres ja, per fi. Divendres, dia 10 de juliol de 2026. Anem per les dades del dia. Avui és el dia d'apreciació del capibara o carpinxo. Un animal que s'ha convertit en tota una estrella en internet pel seu caràcter tranquil i sociable. És el rosegador més gran del món. Pot superar el metre de llargada i arribar fins als 60 quilos de pes. Originari del sud d'Amèrica, viu sobretot en zones humides i passa bona part del seu temps dins l'aigua, on es protegeix i regula la seva temperatura. La seva fama mundial ve de la seva manera de ser. Els capibares són animals molt pacífics, tranquils, i acostumen a conviure amb altres espècies. Les seves imatges, compartint espai amb ocells, gats i altres animals, els han convertit en un símbol de calma, tranquil·litat i de convivència. Així doncs, avui és el dia d'apreciació del capibara o del carpinxo. I avui també celebrem el Dia Mundial del GLUT1. És una jornada per donar visibilitat a una malaltia genètica minoritària que afecta el transport de glucosa al cervell. La proteïna GLUT1 és l'encarregada de portar aquesta energia al cervell, i quan no funciona correctament poden aparèixer problemes com crisis epilèptiques, dificultats de moviment o aprenentatge o coordinació. Com que és una malaltia poc freqüent, el diagnòstic, doncs, pot trigar, però identificar-la és clau. Un dels tractaments més utilitzats és la dieta cetogènica, que ajuda el cervell a obtenir energia a través d'una via alternativa. Aquesta data serveix per conscienciar sobre la importància de la investigació i també per donar suport a les persones i a les famílies afectades per malalties minoritàries com aquesta, la que celebra avui Dia Mundial del GLUT1. I sempre per començar la jornada tenim les efemèrides musicals. Estem escoltant els Take That, la banda britànica. Un dels seus components, el Jason Orange, va néixer un dia com avui, el 10 de juliol del 1970. Avui fa 56 anys, Jason Orange. Un dels membres originals dels Take That, una de les bandes britàniques més populars dels anys 90, responsables d'èxits com el Back for Good, el Never Forget o el Relight My Fire, amb la versió que van fer ells. Tot i que va deixar el grup definitivament l'any 2014, continua sent recordat com una de les cares més estimades de l'etapa daurada del pop britànic. Avui, Jason Orange, membre o exmembre de Take That, fa 56 anys.

Els Exes, una banda doncs força important, banda britànica que té molts seguidors. I qui també està d'aniversari és el Neil Tennant dels Pet Shop Boys. Avui hem de felicitar Neil Tennant, nascut el 10 de juliol del 1954. Avui, déu-n'hi-do, eh? 72 anys compleix aquest músic britànic, és la veu i la personalitat darrere dels Pet Shop Boys, un dels duos, un dels duets més importants de la història del pop electrònic. Juntament amb el teclista Chris Lowe, va crear algun dels grans himnes dels anys 80 i 90, com Western Girls, que va arribar al número 1 en diversos països, It's a Sin, o la seva particular versió del Go West, o aquesta que estem escoltant, Left to My Own Devices. Amb una barreja de música electrònica, melodies pop i lletres sovint iròniques i reflexives, els Pet Shop Boys han venut milions de discos i han influït en generacions d'artistes. Com m'agraden, jo sóc un fan fanàtic dels Pet Shop Boys. I avui en Neil Tennant fa 72 anys. Diguem que també ha estat la banda sonora de la meva adolescència, eh? I també, doncs, el present, per què no? Perquè continuen fent èxits. Doncs ens quedarem amb els Pet Shop Boys. Amb ells comencem l'Obert per Vacances d'aquest divendres amb Always On My Mind. Bon dia!

0: és original d'ells, però ells la publicaven dintre del seu àlbum del 1987, Actually. Una cançó que ja havia cantat, per exemple, Elvis Presley. Segur que la recordeu amb aquella versió. Doncs aquesta, entre sintetitzadors, Chris Lowe i Neil Tejan feien de les seves en el 1987. Always on my mind, per començar, l'obert per vacances d'aquest divendres. Bon dia, bona hora, família.
1: Aquest estiu, banyador, xancletes i obert per vacances.
0: Doncs ara mateix hem arribat a les 11 i 12 minuts. I un cop sempre tenim engegat el programa, anem per la previsió del temps. Anem a conèixer quin temps tindrem en aquesta jornada, aquest divendres, també de cara al cap de setmana, que segur que continuaran les temperatures altes. Ens ho explica en Josep Miró amb la seva crònica. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Continuem tenint un temps d'estiu dominat pel sol amb algun nuvolet poc destacable i es manté la calor, tot i que avui sí que, com deies, ha afluixat una miqueta. No és tan intensa ni ho serà tant com en els dos darrers dies en què hem passat dels 35. Per tant, hem d'esperar que avui s'imposi el sol amb fins i tot amb cel clar al centre del dia i amb algun núvol baix llunyà de cara a la tarda, amb unes temperatures que s'han situat al voltant dels 23 graus de mínima, ara ja en tenim 31, i la màxima voltarà als 32, amb una humitat i xafogor no massa acusades. Ben feble, amb terral, a primera hora i xaloc més reforçat, hores d'ara ja té cops moderats, la resta del dia i es mantindrà així. Això farà que la mar, que ha començat arrissada, comença ja a moure's i augmenti a marejol, fins i tot que considerable de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps també sigui en conjunt força estable, dominat pel sol, amb cel clar al matí amb algun núvol baix a partir de mitja tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 22 o 23, mentre que demà baixarà de dia i ja no passarà dels 30 o com a molt s'acostarà als 31, amb una humitat moderada i xafogor una miqueta més notable, ben feble de gregal fins a mig matí i de xaloc la resta del dia en cous moderats al centre de la jornada i fent que la mar hi hagi marejol o fins i tot amb alguna àrea de maró a la tarda. Diumenge esperem un temps una mica variable, sí que dominat pel sol, però amb bandes de núvols prims que entrellinaran el cel i amb una temperatura que baixarà de nit i estarà entre 21 i 22 de mínima i la màxima es mantindrà o pujarà una mica i estaria entre 31 o 32, amb vent de gregal feble al matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol amb alguna àrea de maró a primera hora de la tarda.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix a les 11 i pràcticament 15 minuts, un quart de 12, doncs tenim algun interval de núvols aquí en el cel, a la platja de Masbel, a la zona de l'Estany de Calafell. Ara mateix, doncs això, ha baixat una mica les temperatures, però déu-n'hi-do, ara mateix, 31 graus centígrads. En un moment anem al servei de socorrisme de les platges de Calafell. Abans, Alex Warren i l'última que ens ha publicat. Això es diu Fever Dream.

0: gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port, de segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador. A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
0: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
2: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: L'últim treball, l'últim àlbum del Bruno Mars, ja sabeu, es titula The Romantic, i entre les cançons aquesta va ser la primera que va publicar, I Just Might. Així hem arribat al punt de les 11:33.
1: D'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
0: Som a divendres i tenim novetats musicals. Ja sabeu que tots els divendres, de fet, aquest és el dia oficial de la publicació de noves propostes, noves publicacions, nous àlbums, noves cançons, i aquí sempre ens fem ressò d'aquestes noves publicacions. Anem per les novetats musicals de la setmana.

Així sona el nou treball dels Rolling Stones. Foreign Tongues, així es titula. Comencem aquest espai amb una d'aquestes bones notícies que omple titulars en el panorama musical. Els Rolling Stones continuen escrivint història. Després de més de 6 dècades de carrera, publiquen avui Foreign Tongues, un disc que demostra que encara tenen ganes d'explorar nous camins sense perdre la seva essència. Rock, blues i guitarres potents, amb el so inconfusible dels Rolling Stones, que els ha convertit en una de les bandes més influents de la història. I és que, a més, el disc compta amb col·laboracions de luxe. Entre aquestes col·laboracions, Paul McCartney, Robert Smith, Chad Smith o Steve Winwood. I aquesta és una de les cançons incloses d'aquest nou treball dels The Rolling Stones. Això es diu In the Stars.

Doncs els Rolling Stones, que estan de tornada. Vinga, anem per la segona de les novetats musicals. Avui us portem 6. És la música de Jack White. Avui publica Frozen Charlotte, de Detroit al món. Jack White continua sent un dels grans referents del rock actual. Frozen Charlotte recupera el seu vessant més clàssic, però sense renunciar a textures analògiques i als riffs que defineixen la seva sonoritat. Blues, rock, garatge i psicodèlia per un dels discs en directe amb més personalitat de Jack White. Un disc enregistrat a Nashville arriba després de No Name i aposta per un concepte d'àlbum més tradicional. Aquesta que escoltem, inclosa l'àlbum God and the Broken Ribs, és una de les noves cançons de Jack White que avui publica aquest nou treball.

Més novetats. Canviem totalment d'estil. És Suki Waterhouse. Avui publica Loveland. Continua consolidant la seva carrera musical amb Loveland, un treball de pop alternatiu que combina influències del folk, nostàlgia vuitantera i una mirada molt personal. Cançons íntimes, melodies delicades i una producció que busca emocionar més que impressionar. Un disc aquest que confirma la seva consolidació com una de les artistes emergents més interessants del pop alternatiu. Això que escoltem és Back in Love, una de les noves cançons de Suki Waterhouse.

Avui us posem una miqueta de tot, eh? Varietat en estils musicals. Són les novetats discogràfiques més destacades de la setmana. Us portem 6, hi havia més, però aquestes són les que considerem, doncs, que mereixen una especial atenció. I aquest que escoltem ja és l'Adam Lambert. Avui publica el seu nou treball, es diu Adam. Adam Lambert torna amb un disc que porta el seu nom i que funciona gairebé com una declaració d'intencions. Un treball molt personal, lliure i amb ganes de recuperar l'esperit més atrevit dels seus inicis. Aquí trobarem pop electrònic, influències dels anys 90 i 2000, sintetitzadors i una producció molt cinematogràfica, lletres que parlen de desig i d'identitat. El títol simbolitza una presentació sense màscares. També hi trobem col·laboracions d'Isaac Dunbar i d'Alexi Lio. Això és Eat You Alive, o millor dit, Eat You Alive, la nova cançó, una de les noves cançons d'Adam Lambert. Avui publica el seu àlbum Adam.

deixem Adam Lambert i anem a conèixer el nou treball de Kelela. És cantant, és compositora estadounidenca. El seu debut va arribar l'any 2013 i ara torna amb un nou treball. Es diu New Avatar. Kelela torna amb aquest nou treball, New Avatar, el seu tercer disc d'estudi, i ho fa obrint una nova etapa artística. Sense abandonar l'R&B alternatiu, incorpora guitarres, sonoritats més pròximes i també indie rock. Un disc elegant que barreja, doncs això, R&B, pop experimental, electrònica, també textures més orgàniques, amb una producció molt cuidada. L'àlbum representa una transformació artística i compta amb col·laboracions de Pink Panthers, Fouché i K-Pol. Our Time és la cançó que estem escoltant. Pertany a New Avatar, el nou treball de Kelela.

Vinga, anem per la sisena i l'última d'aquestes novetats discogràfiques d'aquest divendres, d'aquesta setmana. Aquest que estem escoltant és Ne-Yo. Avui publica Highway 79. Ne-Yo ha sorprès amb aquest nou treball, es publica avui divendres, un dels treballs més diferents de la seva carrera, després de triomfar durant molts anys amb l'R&B del pop, ara s'atreveix a incorporar influències del country modern sense perdre la seva identitat. Una fusió d'R&B contemporani amb aquest country, guitarres acústiques, melodies cuidades i un so inspirat a Nashville, que és la cuna de la música country. El títol fa referència tant al seu any de naixement, 1979, com una carrera vinculada als seus orígens familiars i simbolitza aquesta nova etapa musical. Mrs. Tundra és aquesta cançó que estem escoltant. És una de les millors cartes de presentació d'aquest àlbum. Això es diu Highway 79. És el nou treball de Ne-Yo. I ens quedarem escoltant sencera aquesta cançó. Això que es diu Mrs. Tundra.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del Galb Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: La cançó original de Kate Bush i molt present a la sèrie Stranger Things, tot un èxit que va obligar a Kim Petras a enregistrar aquesta altra versió del Running Up the Hill. Doncs vinga, hem arribat a les 11:55.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.
0: I aquest estiu a l'Obert per Vacances tenim cinema. I avui a la nostra secció de cinema de l'Obert per Vacances, com sempre, repassarem les estrenes més destacades que arriben aquesta setmana als cinemes. Una setmana amb una mica de tot, grans produccions familiars, cinema d'autor, comèdia espanyola, també històries molt íntimes. I atenció, perquè dues d'aquestes estrenes, dues de les més potents de la setmana, s'han avançat avui divendres. Ja des del passat dimecres podem veure Baiana o Las Corrientes, que han arribat aquest dimecres a les sales de cinema. La resta de títols principals completen la cartellera i arriben avui divendres. Com sempre, us proposem 6 pel·lícules per descobrir, amb opcions per tots els gustos. Així doncs, ben atents, orelles ben obertes, perquè anem per la nostra cartellera de la setmana. I la primera proposta és Baiana, que ja des d'aquest dimecres es pot veure al cinema.

0: despiertas.
1: La historia acaba de empezar. Más allá del arrecife, una terrible oscuridad ha dado con nosotros. Vaiana, el océano te ha elegido. Encuentra a Maui. Devuelve el corazón de Tefiti y sálvanos a todos.
0: Maui, semidios del viento y el mar.
2: Héroe de los hombres.
0: ¿Qué?
2: El título es Maui, cambia formas, semidios del viento y el mar, héroe de los hombres. ¡Ah! Y las mujeres, ellas también. Los hombres y las mujeres. Brrr.
0: Gracias.
2: De nada.
0: Necesito tu ayuda.
2: Yo no me embarco con una mortal.
0: Mi isla, mi pueblo, no sobrevivirán si no lo conseguimos. El océano me eligió por algún motivo. Y a ti también te eligió.
2: Escucha, princesa, si seguimos adelante, habrá que cruzar todo un océano de mal.
0: No soy princesa, soy la hija del jefe, el líder de mi pueblo.
3: Yo soy Vaiana.
2: ¿Lista para ser una heroína?
0: Vamos a salvar el mundo.
2: Yo te cubro. ¿Tengo algo en los dientes?
4: Doncs comencem amb Vaiana. És una de les grans estrenes, jo diria la gran estrena comercial de la setmana. Disney recupera una de les seves heroïnes més estimades amb la versió en acció real de Vaiana, una nova mirada a l'aventura que ja va conquistar milions d'espectadors. La història ens porta fins a l'illa de Motunui, on Vaiana, sent de nou la crida de l'oceà, inicia un viatge més enllà dels límits coneguts del seu poble. Al seu costat tornarà a trobar-se amb Maui, el semideu carismàtic imprevisible, en una travessia plena de descobertes, perills i llegendes. És una adaptació en imatge real de la pel·lícula d'animació de Disney estrenada el 2016. Ha estat dirigida per Thomas Cale, conegut sobretot pel seu treball al musical Hamilton. El repartiment inclou Catherine LaGaia com a Vaiana i Downey Johnson recuperant el paper de Maui. La producció manté l'aposta per la cultura polinèsia i pels temes d'identitat, valentia i connexió amb la natura. Doncs aquesta pel·lícula de gènere d'aventures, fantasia i cinema familiar, Vaiana, que ja es pot veure des d'aquest dimecres en pantalla gran en tots els cinemes. I canviem de registre i passem a una gran producció familiar, d'una producció familiar a una proposta molt més íntima i personal. Las Corrientes, que també des d'aquest dimecres ja és al cinema.

0: Doncs encara tenim dues propostes més, eh? Dues cintes, dues estrenes de la setmana. Anem per la següent, la cinquena. El títol és Tal vez.
1: No me llamo Natalia. Jamás nací. O si nací, fue muerta.
2: ¡Es que no le ponga la mano!
3: ¡No te calles!
2: ¡Ah!
4: Tú no eres una mujer.
5: ¿Me ayudarías a escribir una biografía?
4: Yo solo quiero que estés bien. Que salgas de la isla y escribas todo lo que yo no pude.
5: ¿Y por qué yo? Porque las palabras te duelen tanto como a mí. Vivir es vivir. Y vivir.
4: Te lo digo yo, que da mucho miedo.
6: Oh, no dejes que se vaya.
7: Pero aquí no te caía también Pinito.
8: Pinito es una señora, pero la gente del circo es gente rara.
1: Soy un ser pequeño. Dentro de mí no hay nada. Hoy solo sé que soy alma. Solo sé que soy triste.
5: ¿Cómo se te ocurre tener un ataque de eso delante de todo el mundo?
4: ¿Qué te pasa? ¿Tienes suerte de ser una mujer?
5: No tengo la culpa de que tuvieras el padre que tuviste.
9: No te hagas ilusiones. Ella no es como tú.
1: Gracias. Las palabras son tuyas. Pero la historia es nuestra. Adiós, querida mía. Para siempre. Y quién sabe si desde siempre.
0: Així sona, tal vez, aquesta pel·lícula que s'estrena avui divendres també als cinemes. És la cinquena proposta que us presentem avui, tal vez dirigida per Arima León i protagonitzada per Adriana Ugarte. La pel·lícula, la cinta, ens situa l'any 1968 i ens acosta a la figura de Pinito del Oro, una de les grans estrelles del circ espanyol. En un moment clau de la seva vida, quan prepara una última actuació, la protagonista s'enfronta als records, als somnis complerts i al preu d'haver dedicat tota una vida a l'espectacle. Com dèiem, està protagonitzada per Adriana Ugarte, recupera una figura real molt vinculada a la història del circ. Una mirada al món de l'espectacle i als sacrificis personals que hi ha darrere dels grans artistes. Una cinta que combina recreació històrica i drama emocional. Tal vez, aquest drama que s'estrena avui. I acabarem amb una última proposta, la sisena, proposta més petita d'aquelles pel·lícules que poden arribar per sorpresa. El títol és Andy.
10: ¿Es tu primera vez? No digas que eres mexicano.
11: ¿Y qué digo?
10: Que eres de Honduras.
12: ¿A dónde vas?
10: A los Estados Unidos.
12: ¿Quién está allá?
10: Mi mamá.
12: ¿Y ella?
10: Me llamo Andrea.
12: ¿Y por qué vienes vestido de niño?
10: Me dijeron que las niñas la pasan mucho peor.
12: Te vamos a retornar a tu país.
13: ¿Qué está en tu mochila? Es el plan.
14: ¿A dónde van, cabrones?
15: Se los va a llevar la migra.
16: ¡Hacedores, hacedores! ¡Funciona!
17: ¡Ay, no!
18: Yo también voy para el otro lado y los puedo ayudar a cruzar.
10: ¿Para qué quieres viajar acompañado?
18: Para que no me vean, güey. ¿Cuánto cobra por cruzar?
19: $8,000.
20: De la calle se puede salir, Andy.
21: No tengo a nadie. Todos se van.
20: Salimos mañana antes de que amanezca.
22: A pagar todos los viajes completos.
23: ¡Cambio de plan!
24: ¿Qué quieres de nosotros?
23: ¡Muévase, muévase, muévase, muévase!
25: Ya están del otro lado, está claro, ya están del otro lado. ¡Avánsele, avance!
0: Així sona el tràiler d'Andy. És l'última, la sisena de les propostes de cinema d'aquesta setmana, una proposta més minoritària dins de la cartellera d'aquesta setmana. Una pel·lícula que posa el focus en els personatges i en les petites decisions que poden canviar una vida. Una història més propera de descobriment personal i de conflictes quotidians. És una de les estrenes menys comercials de la setmana, forma part d'aquell cinema que busca connectar amb l'espectador des de l'emoció i des de la proximitat. És una alternativa per qui prefereix històries més petites allunyades dels grans espectacles. Arriben una setmana especialment variada amb cinema familiar, comèdia i drama. Doncs fins aquí el nostre repàs a les estrenes del cinema d'aquesta setmana, d'aquest divendres. Una cartellera molt variada. Tenim el gran retorn de Baiana, cinema d'autor amb Les Corrientes, cinema espanyol amb Haciendo Amigos i diverses històries dramàtiques per als qui busquen un cinema amb més reflexió. Així ja sabeu, aquest estiu, entre platja, vacances i calor, sempre hi ha un bon moment per entrar en una sala de cinema. I aquí els divendres us presentem les estrenes, les novetats de la setmana a l'Obert per Vacances.
3: Obert per Vacances. Aquest estiu ens remullem junts.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara...
2: Calafell Ràdio.
1: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Ja sabeu que el Mundial de Futbol mou muntanyes. Milions i milions de seguidors arreu del món amb aquestes retransmissions esportives que lideren entre les audiències a la tele, eh? I sempre al voltant del Mundial es generen moltíssimes cançons, moltíssima música. I aquesta és una de les cançons del Mundial de Futbol 2026, la cançó d'Avamax, això que es diu Energy.
1: Aquest estiu banyador, xancletes i obert per vacances.
0: I aquest estiu, aquest mes de juliol, aquesta temporada 2026 de l'Obert per Vacances, al magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv, tenim artistes emergents. Emergents és l'espai del David Burillo, que aquesta passada temporada, els dissabtes, ens despertava a 8:45 presentant-nos noves propostes musicals del panorama català. I cada dia, aquí a l'Obert per Vacances, també anem recordant, anem recuperant aquestes entrevistes, per la qual cosa són entrevistes emeses i gravades ja fa alguns mesos enrere. Així doncs, molta atenció, perquè a vegades s'anuncien concerts que han estat ja celebrats, per la qual cosa, doncs això, ja ho avisem abans que s'emeti. Són entrevistes que s'han anat emetent al llarg d'aquesta passada temporada des de l'Emergents. Avui, els convidats són Suc de Pinya.
2: Com ja sabeu, això va de conèixer artistes emergents i res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui parlem amb en Didi, un dels integrants del grup SDP 509, també coneguts com a Suc de Pinya. Abans de parlar amb ell, però, anem a sentir una cançó que van treure a l'inici d'aquest any. El que sona a continuació és Són coses de la vida.
3: Avui deixaré el cor al llit. Més no vull patir.

0: Didi, component de Suc de Pinya, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Molt bé, venim de sentir Són coses de la vida, un d'aquests temes que ja s'ha convertit en una autèntica festa de la vostra discografia, o sigui que imagina't com estem de bé. Ara vosaltres, en breu sentirem el vostre nou senzill, Cucs de Seda, que tot just s'acaba d'estrenar. Per qui no us conegui encara, què hi ha darrere de Suc de Pinya? Qui sou? Expliqueu-nos una mica el vostre projecte.
1: Bé, bueno, gràcies per convidar-nos, primer de tot. SDP Singer 9 és un grup d'amics, en realitat, que va aparèixer fa molts anys, el grup d'amics, i que concretament la música fa 4 o 5 anyets que l'anem tocant una mica més, simplement perquè tots, des de ben petits, hem tocat el tema de la música i ens ha agradat sempre. I mira, vam començar a fer algun tema així a nivell propi i tal, va començar a agradar a nivell de poble, Quirtés, i el projecte s'ha anat fent gran amb aquests anyets que portem, i de moment estem molt contents i sobretot ens ho passem bé, que és el més important de tot.
0: Just et volia preguntar per això, perquè el vostre projecte, bueno, el vostre col·lectiu va més enllà de la música. Sou un grup d'amics que va començar a fer les seves cançons des d'Artés. Abans de formar part d'aquest combo tan potent, cadascú tenia com les seves mogudes personals. Què us ha portat a unir-vos sota aquest segell d'SDP 509? D'on neix la idea de crear aquest projecte col·lectiu?
1: Bueno, va ser molt natural, diguéssim, va ser molt orgànic el procés de crear el grup de música, ja et dic. No me'n recordo exactament com va anar, però un dia vam quedar per fer qualsevol cosa, vam començar a fer alguna cosa de música, vam començar a fer... Jo me'n recordo que escoltàvem molt temes de rap català, trap i això, i sempre ens havia agradat molt això. Llavors, ens vam centrar cap aquí, i això va ser un dia per l'altre que vam començar a fer música, va començar a agradar, i des d'aquí aquesta unificació, que també és veritat que s'ha anat professionalitzant tot, no? Ara pues, intentem quedar per fer música tots, per pensar lletra tots, i sí, abans no era tan així, tothom ho feia més a casa seva, a nivell més individual, i ara ja ho fem tot més a nivell de grup, i ja et dic, s'ha anat professionalitzant tot una mica.
0: Molt bé. Doncs parlem ara del vostre projecte com a tal, perquè en el que portem d'any heu llançat dos senzills ja. Què hem d'esperar de vosaltres ara? Heu llançat Cuc de Seda i Són coses de la vida. Esteu treballant amb nous temes? Teniu algun àlbum preparat?
1: Sí, mira, justament, bueno, això que comentes, Són coses de la vida és el primer senzill que hem tret, que va agradar molt, un tema molt puntet, i ara tenim aquest Cuc de Seda, que també és una altra cosa, una cosa diferent que no hem fet mai, i que també està funcionant bastant bé. A partir d'aquí, traiem aquest EP, que inclou aquestes dues cançons i dues més, que són Veig Veig i Cantant Records, i a partir d'aquí tenim aquest EP de 4, i a partir de l'estiu intentarem treure algun tema així també d'estiu que enganxi més a la gent, i aviam si podem fer algun concert també.
0: I haurem d'esperar molt per sentir aquest EP?
1: Aquest EP surt d'aquí, bueno, estarà tot disponible cap a finals d'abril, ja el tindrem tot disponible.
0: Molt bé.
1: I ja podrem escoltar totes les cançons, aquestes 4.
0: Que bé, doncs estarem pendents. Deixant l'estudi de banda, arriba el bon temps i el so de Suc de Pinya demana carrer i escenari. On us podrem venir a veure? Teniu algun concert a la vista?
1: Sí, tenim algun concert a la vista. El primer que tenim és d'aquí molt poquet, el 17 d'abril, vale, que és el primer que estrenem, de fet, l'àlbum aquí al Cielo de Manresa. I després intentarem que en surti... Tenim alguna cosa mig lligada de cara a l'estiu, en tenim alguna altra de confirmat, com per exemple el nostre poble, Artés, per Festa Major, i intentarem que hi hagi alguna coseta per fer aquests concerts d'estiu, que tenim ganes de presentar aquest EP i les noves cançons.
0: Vaja, que haurem d'estar molt pendents també de les vostres xarxes socials per saber el lloc i els dies, veritat?
1: Sí, exacte. Nosaltres, les xarxes socials... tenim el Pau Cruselles que des d'aquí el saludo, que és un gran membre del grup i el que porta tot el tema de les xarxes, que sempre està molt actiu tant a Instagram com a TikTok, i allà estic segur que ningú es pot perdre tot el que anem traient, ens aconsegueix. Al final ho tenim tot a les nostres comptes.
0: Perfecte, doncs estarem molt pendents. I ara sí, parlem del vostre últim senzill. Heu vingut a presentar Cuc de Seda. Parla'ns una mica d'aquest tema, perquè, mare meva, quin bon rotllo també transmet. Què voleu transmetre amb aquesta cançó? Com que Cuc de Seda? Explica'ns una mica.
1: Bueno, sí, ja et dic, venim de coses de... Són coses de la vida. És un tema així més del que hem fet sempre, poder. Uh-huh. I Cuc de Seda, ja et dic, és una cosa que no hem fet mai, és un tema molt que té molt ritme, que té molta xispa amb aquesta mica d'escà, uh-huh, no, que sempre dona aquest bon rotllo, i ara també de cara a la primavera. I, uh-huh, bueno, que de cara a la primavera afloreix tot una mica, no? Uh-huh. I d'aquí aquest tema de Cuc de Seda, doncs aquesta transformació, aquests canvis de... d'humor durant la vida, aquests canvis d'etapa, doncs, uh-huh, és això el que transmet aquesta cançó Cuc de Seda, acompanyada d'aquest ritme que sempre portem.
0: Doncs, Didi, gràcies per passar avui per Calafell Ràdio. Us desitjo que, bueno, que tingueu molt d'èxit amb tot el que ha de venir. Ens acomiadem amb aquest Cuc de Seda, que segur que sonarà tot arreu. Una abraçada molt forta.
1: Fantàstic. Moltíssimes gràcies a vosaltres i... Escolteu CDP509, que donarà molt de parlar.
0: Clar que sí, estarem molt pendents. Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: nascut a Nigèria i afincat a Tarragona. Així sona la música del Kelly Isaia. Va guanyar la Voz en una de les seves tantes i tantes edicions i ell s'ha negat, doncs, a fer música en una altra llengua que no sigui, doncs, en català. I és que la seva proposta, doncs, és això, el que acabes d'escoltar. Això sí, amb influències dels seus orígens, de Nigèria, de les cultures africanes, però també amb lletres, doncs, molt especials. Jo us convido que escolteu, doncs, l'àlbum, el nou treball del Kelly Isaias, que segur us agradarà. Doncs també està entre la nostra selecció musical, cançons del Kelly. Aquesta és Mama Ipo, la que acabem d'escoltar. És la seva última proposta. 12:41. Moment de fer una aturada, una pausa publicitària. En un moment valorarem l'actualitat, tres notícies del dia amb els colors del nostre semàfor de l'estiu i també l'agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador. A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
0: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
2: És estiu a Calafell Ràdio.

Doncs ara mateix, en segons, arribem al punt de 3:15 del migdia. Vinga, anem per l'actualitat del dia. Actualitat que sempre valorem amb els nostres tres colors del semàfor de l'estiu, eh? Es nota que estem a divendres. Ja tenim les bateries una miqueta ja arrossegant-se, eh? Pobres, ja la llengua se nos traba. Vinga, anem al color vermell del nostre semàfor amb la notícia, una de les negatives del dia. Avui el semàfor també és de color vermell perquè la calor no dona treva. La segona onada de calor de l'estiu s'allargarà com a mínim, diuen els entesos, una setmana més, amb temperatures que continuaran superant els 40 graus a molts punts de Catalunya. Una situació que manté el país en màxima alerta, amb un risc molt elevat d'incendi forestal i unes condicions que compliquen qualsevol tasca d'extinció. Els bombers, per la seva part, continuen treballant en diversos incendis actius i els agents rurals mantenen activat el nivell 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis amb activitats que puguin provocar un foc. Les autoritats insisteixen que qualsevol imprudència, una petita acció, per poc que sembli, pot tenir conseqüències molt greus en un context de vegetació extremadament seca i humitats molt baixes. Avui diuen que la temperatura afluixarà i demà també, però que el diumenge tornarà a apretar, eh? Per això avui el semàfor és vermell, perquè la calor extrema no només és incòmoda, sinó que manté Catalunya en una situació de màxima vulnerabilitat davant els incendis forestals. Vinga, anem canviant de color. Anem per la notícia de color groc, una notícia que ha sorprès a més d'un i una. I és que durant la cimera de l'OTAN, celebrada a l'Haia, el president de Turquia, el senyor Erdogan, va regalar als líders assistents un revòlver de luxe, completament funcional i amb munició. Es tracta d'una peça de col·leccionista fabricada per la indústria armamentística turca, presentada com un obsequi institucional. El regal, però, ha generat reaccions ben diferents. Alguns mandataris se l'han dut al seu país com un obsequi oficial, mentre que d'altres han preferit dipositar-lo en un museu o en les col·leccions de l'Estat per evitar la polèmica que podria generar conservar un arma de foc com a regal diplomàtic. Doncs avui, en el nostre color groc, recollim aquest gest que ha obert debat. Per alguns una mostra de cortesia institucional, però per d'altres un símbol poc oportú en un context internacional especialment sensible per tots els conflictes bèl·lics que tenim oberts en aquest moment. I acabarem amb una notícia que convida a fer les maletes, però sense sortir gaire lluny. El color verd d'avui del nostre semàfor ens porta fins a Rupit i Pruit, a Osona, que ha tornat a entrar per segon any consecutiu a la llista de pobles més destacats del món, segons el programa Best Tourist Village de l'Organització Mundial del Turisme. Es tracta d'un distintiu reservat a municipis de menys de 15.000 habitants que han sabut preservar la seva identitat. El jurat no només valora la bellesa del paisatge o del nucli històric, sinó també aspectes com la conservació del patrimoni, la sostenibilitat, la promoció de la cultura local i la qualitat de vida dels veïns. En el cas de Rupit i Pruit, hi pesen el seu conjunt medieval, els carrers empedrats, l'entorn natural del Collsa Cabra i la manera d'extendre, doncs, tot això al turisme i l'aposta per fer créixer i per no perdre l'essència. Doncs avui en el semàfor verd, un reconeixement internacional que posa en valor el territori i demostra que alguns dels jocs més especials del món els tenim molt prop de casa. Són les notícies del nostre semàfor de l'estiu.

0: Així sona la nova cançó de Bibi Rexha. Es titula One Day.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances.
0: 8 minuts i arribem a la una. Tenim obert fins la una, eh? Almenys aquest programa obert per vacances. La nostra programació és oberta a les 24 hores del dia, eh? Els 7 dies de la setmana, tot l'any, al teu costat, l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio. Porta'ns allà on vagis. Sent Calafell allà on siguis, que diu el nostre lema, el nostre eslògan. Doncs vinga, anem a repassar l'agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta resta de setmana a Calafell. Comencem parlant de la visita guiada temàtica cap a l'altra vida, que es farà aquesta tarda a partir de 6:45. El preu és de 2 euros de suplement de guiatge. I com que es fa a la Ciutadella Ibèrica, doncs també haureu d'abonar l'entrada al preu habitual de l'entrada. Recordeu, els calafellencs, calafellenques empadronats al municipi, tenim entrada gratuïta a tots els elements del nostre patrimoni històric. També, evidentment, a la Ciutadella Ibèrica. Doncs aquesta és una visita guiada temàtica sobre el pas de la vida a la mort en la cultura dels ibers. Places limitades, cal fer reserva prèvia 977-69-46-83, 977-69-46-83 o per correu electrònic. calafellhistoric@calafell.cat. Aquesta tarda, 6:45, visita guiada temàtica cap a l'altra vida a la Ciutadella Ibèrica. I parlant de visites guiades, atenció, perquè demà a les 11 tenim una visita guiada temàtica, 220 anys a l'Església Neoclàssica de la Santa Creu de Calafell, a les 11 del matí, en el marc de l'aniversari de l'Església. Doncs us conviden doncs, a fer aquesta visita guiada temàtica per explicar-vos la seva història i la seva arquitectura. També cal fer reserves prèvies 977-69-4683 o al correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. Les places són limitades. Activitat gratuïta, eh? I demà dissabte a les 8 del vespre, ballada de sardanes a la plaça de Catalunya, al nucli del poble de Calafell, amb la cobla principal de Tarragona. I més visites guiades, perquè aquest diumenge, dia 12, a 6:45 de la tarda, serà el cas del castell de la Santa Creu de Calafell. Quan va baixant la calor i va arribant al vespre, doncs podeu visitar l'edifici més emblemàtic de tot el municipi de Calafell, el nostre castell de la Santa Creu. El preu, l'habitual de l'entrada, més 2 euros de suplement de guiatge. També es reserva prèviament la vostra participació 977-69-46-83. Ja el sabrem de memòria, aquest telèfon, eh? 977-69-46-83 o calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. Doncs amb visites programades en el patrimoni històric de Calafell i altres activitats al municipi, arribem a les 12:55 del migdia ja d'aquest divendres. Divendres, sí, divendres dia 10 de juliol a les portes del cap de setmana. Nosaltres demà aquí estarem entre les 11 i la 1 recuperant alguns dels continguts d'aquesta setmana de l'Obert per Vacances. I dilluns aquí hi serem. Novament, 2 horetes per compartir aquest estiu, aquests matinals migdies d'aquest estiu del 2026 des de l'emissora municipal de Calafell. Gràcies a tots per estar a l'altre costat de la ràdio. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels que fem possible aquest programa. I marxarem amb música, marxarem amb cançons. Sempre aquí la música no s'atura, no para. Tenim una gran proposta musical per acompanyar-vos aquí, doncs sempre a les 24 hores del dia. Marxarem amb Sam Smith i Calvin Harris i Jesse Reyes. Ara fa un temps, uns anyets publicaven la cançó I'm Not Here to Make Friends. Aquesta serà la cançó que ens ajudarà a arribar al punt horari de la 1 del migdia. Doncs com sempre, gràcies per estar a l'altre costat. Vinga, ara sí, eh? Ara l'escoltem. Molt bon cap de setmana a tots i a totes. I no us desconnecteu de Calafell Ràdio, la vostra ràdio. Bon cap de setmana, adéu.

Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Oli. Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres, 10 de juliol.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Ja ha començat la renovació dels contenidors de la brossa a Calafell. Es posaran 1.600 contenidors nous, substituint la totalitat dels actuals. En parlarem d'aquí uns minuts, abans tenim altres notícies del dia, que les resumim primer de tot en titulars. El Festival Terra Ibèrica de Calafell es celebrarà del 30 de juliol al 2 d'agost sota el lema oficial que aquesta trepidant edició d'estiu transformarà l'emblemàtica Ciutadella en un camp d'aprenentatge viu. L'Ajuntament de Cunit continua avançant en la transformació del nucli antic gràcies al programa Treball als barris. Sant Jaume dels Domenys celebrarà la Festa Major del 22 al 26 de juliol amb un programa que combina els actes folclòrics més tradicionals, nits amb música en directe i activitats familiars adaptades a la calor de l'estiu. Detenen un indigent per apunyalar mortalment un jove amb qui convivia en un assentament a Cubelles. Les botigues d'astronomia i les òptiques ja noten l'impacte de l'eclipsi solar total del 12 d'agost, amb un auge de vendes que s'està accelerant en les últimes setmanes. El Port de Tarragona aprova mesures operatives per evitar pèrdues de gra en operacions de descàrrega i també perquè els coloms no puguin alimentar-se amb aquests productes. El titular esportiu amb David Burillo.
2: Aquests dies hem parlat molt del ciclisme, però sempre en masculí. Avui parlarem amb la ciclista Anna Barrero, una de les impulsores de la recuperació del Tour femení.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Ja ha començat la renovació dels contenidors de brossa a Calafell. Es posaran 1.600 contenidors nous, substituint la totalitat dels actuals. L'empresa municipal FEMSA ha començat la renovació del parc de contenidors de residus a la totalitat del municipi. De fet, es canviaran 58 illes complertes abans de l'estiu amb totes les fraccions que estan situades al front marítim. La resta del municipi s'anirà fent a continuació, seguint per urbanitzacions i els nuclis menys turístics. Els treballs de substitució acabaran el mes de setembre, amb 1.600 contenidors nous que substituiran els actuals. Escoltem les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
3: Bé, doncs s'han començat a instal·lar ja les primeres illes de contenidors. Estan fent el muntatge també a la nau que tenim al parc empresarial i mica en mica va veient el canvi i ja s'està començant doncs, a veure i a notar la diferència entre els contenidors nous i els antics. No? Ara, el mes de juliol, instal·larem unes 58 illes aproximadament, que són bàsicament les que queden de la via del tren fins al passeig marítim, tot el que és el front marítim de Calafell Platja, l'Estany, Masmel i Segur Platja, i tot això quedarà renovat durant aquest mes de juliol. I a partir del mes de setembre doncs, enllestirem la resta de municipi, començant segurament per dalt les urbanitzacions i acabant doncs, ja també a la via del tren. Vale, per tant, estem ja en previsió de poder doncs, mantenir el servei durant aquest estiu, oferir millor servei. Són els contenidors d'aquesta zona els que estan en estat doncs, pitjor i per això doncs, estem renovant aquesta zona primer i és la que ara a l'estiu doncs, tenia més pressió també de turisme i de gent que ve de fora i on s'incrementa d'una manera exponencial la població i per això doncs, no podíem passar un estiu més amb els contenidors doncs, com els teníem.
0: Les noves illes de contenidors tenen 5 fraccions, facilitant la recollida selectiva als ciutadans. L'Ajuntament de Calafell busca així incrementar el percentatge de recollida selectiva, que és del 42%, lluny del 60% que marca Europa. Els nous contenidors faciliten la recollida en camions, reduint el temps de bolcat dels residus en el vehicle i evitant majors molèsties. Tindran un impacte visual menor i donen major seguretat, ja que tenen menys alçada i permeten permeten veure les persones que creuin en els passos de vianants sense tapar-los la visibilitat. Són més inclusius, ja que faciliten que tothom pugui llançar el residu en el seu interior sense accionar cap mecanisme. Tenen un disseny modern i actual, ofereixen una major integració al paisatge urbà i una millor qualitat estètica. Amb l'objectiu de continuar millorant el percentatge de recollida selectiva, l'Ajuntament de Calafell obrirà en breu la nova deixalleria municipal, ubicada al Parc Empresarial a Calafell, de la qual s'estan tramitant els permisos d'obertura. Aquesta planta oferirà la possibilitat de reciclar aquells residus que no s'incloguin en les 5 fraccions dels contenidors, però també tindrà un espai de reutilització que permetrà donar una segona vida a aquells objectes que es portin a la deixalleria i sigui possible fer-ho. Tindran descomptes aquelles persones que aportin objectes que puguin ser aprofitats per altres usuaris de la deixalleria. També cal destacar que s'han modificat alguns horaris de la recollida del porta-a-porta comercial per tal de que els operaris no hagin de sortir al carrer a les hores de més calor i posin en risc la seva integritat, segons apunta l'Ajuntament de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El Festival Terra Ibèrica de Calafell es celebrarà del 30 de juliol al 2 d'agost amb una trepidant edició d'estiu que transformarà l'emblemàtica Ciutadella en un camp d'aprenentatge viu, oferint una de les propostes culturals i de recreació històrica familiar més rellevants de Catalunya. De fet, doncs, destacar activitats confirmades per l'organització de Calafell Històric i Ibercalafell per configurar doncs, diferents temes importants, reconstruccions amb rigor científic i arqueologia experimental per reviure el dia a dia de fa 2.000 anys, visites guiades especials amb recorreguts teatralitzats i didàctics per l'únic jaciment ibèric reconstruït en volum de Catalunya, tallers familiars infantils amb espais pràctics i interactius dissenyats específicament perquè els nens experimentin els oficis antics, divulgació lúdica i immersiva amb espectacles a l'aire lliure, que fusionen el rigor històric amb l'acció de l'entreteniment. Començarà el dijous 30 de juliol a les 7 de la tarda amb la presentació del festival al Centre Cívic a Cinema Iris de Calafell, amb la inauguració de l'exposició temporal La Ruta dels Ibers, 25 edicions del cap de setmana ibèric. A continuació, hi haurà cinema amb Indiana Jones i El Dia del Destí, també amb entrada gratuïta. El divendres 31 de juliol, de les 6 a les 8 de la tarda, Liberotarda, una activitat familiar on els assistents podran realitzar algunes activitats que ja feien els Ibers, una activitat inclosa amb l'entrada del jaciment, amb la participació de Calafell Històric i Iber Calafell. A les 10 de la nit, la visita nocturna amb recreació històrica a la Ciutadella. Podreu gaudir d'una oportunitat única, visitar la Ciutadella de nit amb una visita guiada, recreadors i teatralitzacions sobre ciències a l'antiguitat. El preu de l'entrada, 10 euros, general 7 reduïda. Hi haurà grups en català i castellà. Es recomana fer reserva prèvia trucant al 977 69 46 83, ja que les places són limitades. 977 69 46 83. També podeu escriure un correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. Hi haurà la participació de diferents grups que duran a terme aquest espectacle de nit a la Ciutadella Ibèrica, que continuarà durant més dies i que anirem explicant als informatius.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Cunit continua avançant en la transformació del nucli antic gràcies al programa Treball als Barris, impulsat pel SOC, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure el desenvolupament local i ocupacional en barris com el nucli antic de Cunit amb un caràcter històric. El nucli antic compta amb una població de 1.995 habitants que representen aproximadament el 12,2% dels 16.304 habitants de Cunit, segons el padró de 2025. El projecte té com a finalitat dotar l'Ajuntament d'un coneixement rigorós de la realitat de barri, eines tècniques i una estratègica compartida que permet impulsar la revitalització. El principal resultat serà l'elaboració d'un pla d'accions que sorgirà del treball coordinat entre l'equip tècnic municipal de regidories d'ocupació i formació i promoció econòmica i comerç de l'Ajuntament de Cunit, una persona tècnica contractada dins la subvenció del mateix programa, treballar els barris i la consultoria La Taranyina de Darwin. Un dels aspectes rellevants del projecte és l'abordatge específic de la problemàtica dels locals comercials buits, una qüestió que es treballa de manera transversal amb altres àrees municipals cunitenques. Les actuacions inclouen la creació d'un inventari de locals, l'anàlisi dels preus de lloguer, el contacte amb persones propietàries, la posada en marxa d'una borsa municipal de locals i altres accions per tal de millorar aquesta zona del barri antic de Cunit.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Sant Jaume dels Domenys celebrarà la seva festa major del 22 al 26 de juliol amb un programa que combina els actes folclòrics més tradicionals, nits de música en directe i activitats familiars adaptades a la calor de l'estiu. La festa gran arrencarà oficialment el dimecres dia 22. Un dels primers grans actes institucionals previs serà el tradicional sopar de gala de la societat, el dissabte 18 de juliol. El foc i les matinades enceten els dies centrals. El jovent i els amants del foc tindran una cita obligada les primeres nits amb la nit diabòlica el dijous 23 de juliol i el gran correfoc el divendres dia 24. El dissabte 25 de juliol, diada del patró, el municipi de Sant Jaume dels Domenys es despertarà ben d'hora amb les matinades amb el Ball de Diable, les infantils i les pantarrucs del Penedès, cercavila del Pavaneit, acompanyada per les gralles locals, missa solemne amb el cant dels gots i concert vermut. Per la tarda, partit de futbol de festa major. I també hi haurà ball a càrrec de l'Orquestra Vancouver, cloenda amb aigua i sopar popular. Totes les activitats es duran a terme fins al 26 de juliol amb activitats aquàtiques a la piscina municipal Cercavila Popular amb participació de tots els balls folclòrics de Sant Jaume dels Domenys i moltes activitats pensades per a tots els públics.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La policia local de Cubelles ha detingut aquest passat dijous un home de 57 anys per la mort violenta d'un jove. L'agressió, sota investigació dels Mossos d'Esquadra i declarada secreta pel jutge, hauria estat amb arma blanca. Segons s'ha pogut saber, agressor i víctima convivien en un assentament en una zona boscosa de Cubelles dins del nucli urbà. Les tendes s'ubiquen a tocar del CAP, al centre d'atenció primària i del cementiri municipal. Els fets van passar al voltant de les 11 del matí, a ple carrer, prop del lloc on hi ha l'assentament. El cos, doncs, va aparèixer al carrer just al costat de l'aparcament del cementiri. Els Mossos van rebre l'avís de diversos testimonis que alertaven que hi havia una persona greument ferida a la via pública. En arribar al lloc van localitzar el cos del jove sense vida i amb signes de violència. La comitiva judicial ha autoritzat l'aixecament del cadàver. Després, el cos ja retirat, els serveis de neteja han actuat a la zona, mentre la policia científica encara recollia proves al petit bosc que envolta l'assentament. Al lloc s'hi han desplaçat diverses unitats de seguretat ciutadana, la unitat d'investigació criminal i 5 dotacions del sistema d'emergències mèdiques. També ha actuat un equip de suport psicològic. La magistrada de la plaça 1 de secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Vilanova i la Geltrú ha practicat l'aixecament del cadàver, així com l'escorcoll del lloc on vivia, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Obrim la plana general del dia, les botigues d'astronomia i les òptiques ja noten l'impacte de l'eclipsi solar total del 12 d'agost amb un auge de vendes que s'està accelerant les últimes setmanes. De fet, doncs, destacar que els oftalmòlegs recomanen portar les ulleres homologades durant tot l'eclipsi per evitar lesions oculars. Alerten dels riscos d'observar el fenomen a través de telescopis, càmeres, radiografies o vidres de soldador. Escoltem el director mèdic d'una clínica i especialista en retina, és el doctor Guillem Ferruela, afirma que l'eclipsi s'ha d'observar amb ulleres homologades.
4: La idea bàsica és que si volem mirar l'eclipsi ho hem de fer amb unes ulleres de sol específiques i homologades per mirar eclipsi. Val? Aquestes ulleres tenen una ISO, que és la ISO 12312 -2. Val? I aquestes ulleres són específiques per mirar l'eclipse, tenen uns filtres especials que ens protegiran de les radiacions que produeix l'eclipse.
0: Demana que no s'observi l'eclipsi únicament a través de càmeres de fotos o telescopis.
4: Especial atenció a quan estem mirant l'eclipse amb algun tipus de tecnologia fotogràfica, telescopis, lents, tot el que ens concentri més la llum, això ja ens podria fer una cremada molt més important. O sigui, si volen mirar l'eclipse, mirar-lo amb les ulleres ficades, però evitar càmeres de fotos.
0: D'altra banda, com dèiem, les botigues d'astronomia i les òptiques ja estan notant l'impacte de l'eclipsi solar del total d'agost, amb una auge de vendes que s'està accelerant les últimes setmanes. De fet, tenim declaracions de Vicente Berbegal, és optometrista, comenta que molta clientela no té informació sobre com observar l'eclipsi.
5: Hay mucha gente que viene para ver el eclipse y piensa que el eclipse total lo tiene que ver en su totalidad con la gafa, y muchas veces hay que explicarle cómo va a ser el eclipse, en qué hora van a ser y en qué fase del eclipse es conveniente utilizar una gafa. Y en qué fase del eclipse no, porque al ser un eclipse total hay una fase, la de parcialidad, en la que sí que tenemos que utilizar la gafa para ver el sol de forma segura, pero cuando llegue el momento de la totalidad, en función de la latitud en la que nos encontremos, habrá alrededor de un minuto en el que el eclipse se podrá ver sin gafas.
0: D'altra banda, la copropietària de la botiga Còsmic, Àngels Gil, explica que en els últims temps han augmentat les vendes d'ulleres.
6: Sí, doncs bé, ja fa temps que la gent va venint a buscar ulleres, filtres, però ara ja hem notat que cada cop ve més gent, que la gent doncs es va assabentant de l'eclipsi total i venen a buscar les ulleres per no esperar a última hora, que també passarà.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El Port de Tarragona ha aprovat mesures operatives per evitar pèrdues de gra en operacions de descàrrega i també perquè els coloms no puguin alimentar-se amb aquests productes, consolidant i expandint l'actual superpoblació d'aquesta espècie que pateix la ciutat tarragonina. Una recent instrucció obligarà les empreses que treballen amb cereals a mantenir tancats els magatzems mentre no carreguin o descarreguin, a tapar amb lones els camions i a utilitzar cintes transportadores cobertes. Els responsables del port han assegurat que vigilaran els incompliments i aplicaran sancions previstes a la normativa portuària. L'anunci s'ha fet durant una nova reunió bilateral entre l'ens gestor de la infraestructura i l'Ajuntament de Tarragona. Una nova instrucció tècnica aprovada fa uns dies, segons s'ha anunciat, per part del president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, que permetrà introduir aquestes mesures per a les quatre empreses que actualment treballen amb aquesta producció. Escoltem el president del Port de Tarragona, assegura que l'ENS assumeix la seva responsabilitat a l'hora de frenar la plaga de coloms.
7: El port, i ho heu notat, ha canviat la seva perspectiva. No fugim d'estudi, assumim que som part d'un problema i per tant tenim que donar solucions. I les solucions s'avaluen objectivament. Podem tenir molt bona voluntat, però si no aconseguim acabar amb la plaga invasiva de coloms, no ho estem fent bé.
0: El seguiment del compliment d'aquestes mesures, segons s'ha afegit, anirà a càrrec de la mateixa autoritat portuària, la seva pròpia policia, i tindrà l'ajut de càmeres amb sistemes de vigilància artificial per detectar les pèrdues de gra.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb David Burillo.
2: Aquests dies hem parlat molt del ciclisme, però sempre en masculí. Des del 1999 al 2009 es va celebrar també el Tour de França femení, però la competició es va acabar. No ha estat llavors fins al 2022 que aquesta cursa femenina es va recuperar. Una de les impulsores d'aquest canvi és la ciclista Anna Barrero. Hem pogut parlar amb ella d'aquest mèrit i de la seva carrera. Ara vius a Irlanda, però aquí a Catalunya han estat uns dies molt intensos amb el Grand Depart i el pas del Tour de França. He de començar preguntant-te per això. Com valores aquesta gran competició que comenci a Catalunya?
8: Doncs crec que és una cosa històrica i m'ha sabut molt greu perdre-m'ho perquè ha passat per davant del meu poble i no sé dir, ha sigut realment una llàstima, però molt contenta de que el Tour de França hagi passat per allí.
2: T'han anomenat mare del Tour de França femení, una competició que va durar del 1999 al 2009, però que vau acabar recuperant. He llegit que us va costar i la reivindicació va ser important. Com ho vau aconseguir?
8: Bueno, no sé si mare, no són unes coses molt, molt fortes, però crec que he ficat el meu petit granet de sorra perquè, bueno, com has dit, que el Tour de França femení va desaparèixer i llavors grans persones, que potser no cal dir els seus noms, en què una dona incapaç de recórrer les distàncies que els homes recullen al Tour de França masculí. I llavors això ens va indignar bastant i amb un grup de dones vam decidir demostrar amb fets, en lloc de paraules, de que tot això eren tonteries i que una dona era perfectament capaç de fer les mateixes etapes, la mateixa distància. I el que vam fer va ser això, vam organitzar amb un grup de franceses en aquelles etapes, jo estava vivint a França, i un grup de franceses, hi havia una noia d'Ucraïna, una belga, i que també s'hi va fer exactament les mateixes etapes que el Tour de França masculí, que els homes, que els professionals, un dia abans, mateixos quilòmetres, mateix desnivell, amb la diferència que nosaltres teníem el trànsit obert, no teníem les facilitats ni la logística ni les tasques que tenien els homes, i vam recórrer tot el Tour de França masculí un dia abans, i vam demostrar que una vegada perfectament capaç de fer-ho, més totes nosaltres érem amateurs i teníem la nostra feina, vull dir que ens vam preparar mentre teníem la nostra feina de 8 hores al dia i per tant entrenàvem en les hores de fora de feina. I tot. Així és com va anar tot. I bueno, vam començar a crear repercussió mediàtica i bueno, l'ASO, que és l'organitzador del Tour de França masculí, ens van denunciar perquè el nostre projecte feia Tour de França, bueno, està dit en francès, un dia menys, i veu que el nom aquest està registrat i fer servir el seu nom ens van fer una denúncia. I llavors vam començar a crear l'atenció mediàtica, vam tenir suport de professionals dels homes i els mitjans de comunicació de l'estranger, fins i tot dels Estats Units, van començar a interessar-se per aquesta reivindicació i crec que això els va tocar una mica les pessigolles. I bueno, arran d'això, per sort, la cosa va anar creixent més fins que el 2022 vam tenir per fi la tornada d'aquest Tour de França femení, que és un orgull i, bueno, tot i que hi ha moltes diferències, doncs crec que és una cosa que em sento orgullosa, no sé si això que dic de la mà del Tour de França és potser molt gros, però d'haver ficat el meu petit gra de sorra, doncs així és una mica com va anar tot.
2: Clar que sí, quin mèrit té fer això. Ara ens explicaves que tot i això encara hi ha desigualtats. Com de desigual és aquest món del ciclisme actualment?
8: Se'ls ha aconseguit molt i podem estar orgullosos i orgullosos, però, per exemple, crec que és al voltant del 50% de les dones del ciclisme femení que poden viure únicament del sou de ciclistes, cosa que amb els homes és el 100%, si no m'equivoco. Amb la repercussió mediàtica o la retransmissió de proves ciclistes hi ha molta diferència encara entre homes i dones. Vull dir, hi ha encara molta feina a fer. Hem avançat molt, però encara hi ha moltes coses que es podrien millorar.
2: Parlem de tu també una mica. Ara que vius a Irlanda, continues molt vinculada a Catalunya i al ciclisme d'aquí? Com vius aquesta doble vinculació?
8: Bueno, tota la vida m'he dedicat al ciclisme tant a nivell, em diria laboral, però no com a ciclista professional, sinó en el tema de la investigació, perquè faig investigació i, per exemple, mentre vam fer aquest projecte del Tour de France un dia abans que el dels homes, jo em vaig dedicar a recollir dades mèdiques, perquè vam estudiar la fatiga cardíaca, perquè en el món de la ciència també molts articles científics de rendiment, en el món de l'esport, de fet de qualsevol àmbit, et diria que sempre estan focalitzats en els homes i hi ha molt poques dades, molt poca investigació amb dones. I per això vaig voler fer també aquesta segona vessant científica. I durant el projecte aquest vaig treure'n tres publicacions científiques amb dades sobre la fatiga cardíaca, i ara, a més, m'hem traslladat aquí a Irlanda i estic treballant en el món del ciclisme, però des de la vessant de la mobilitat urbana, promocionant la bici com a mitjà de transport urbà i fer ciutats més sostenibles, millorar la infraestructura. I, bueno, fa anys que estic lluny de Catalunya, però vaig venint de tant en tant, i, bueno, estic vinculada amb el ciclisme, potser d'una manera més diferent ara, però, bueno, ja et dic, m'ha sabut molt greu no ser a Catalunya aquests dies, però ho he seguit
2: per la tele. Si no m'equivoco, has competit, has organitzat i has lluitat pel ciclisme femení. De tots aquests papers, amb quin t'identifiques més?
8: Et diria potser de la vessant de la reivindicació, perquè no sé amb qui parlava l'altre dia, que si això que vaig fer va ser perquè jo hagués volgut competir, et diria que potser no sóc una persona molt competitiva i que potser és més per un fet de la manca de referents de ciclistes femenins, o que potser si el dia de demà una nena petita decideix que vol ser ciclista professional, ara pot tenir referents dones, cosa que abans jo quan era petita no en tenia cap ni un, i potser més pel tema aquest de la desigualtat i per lluitar una mica per aquesta incomprensió, que com podia ser que fins a l'any 2022 la carrera més important ciclista del món només fos per homes, i fos una cosa tan natural i acceptada, i que ningú es preguntés com podia ser això.
2: Clar. De fet, ara m'estaves dient, quan eres petita, portem uns dies que aquí a Catalunya s'està parlant molt del ciclisme, i estic bastant segur que més d'un nen o nena doncs està descobrint aquest món. Quin consell li donaries potser a una nena de Roda de Barà, del Baix Penedès o d'on sigui, que de qualsevol poble, que avui somia arribar a l'elit del ciclisme?
8: Que si és el seu somni, que no tingui dubtes, i estic segura que a dia d'avui és una cosa més fàcil, perquè es veuen cada cop més dones damunt la bici. Una petita no tenia cap referent, o fins i tot quan tenia 7 anys, que sortia els caps de setmana amb bici, amb grups de ciclistes, era l'única noia envoltada de 15 a 20 nois, i era vista com un bitxo raro, o com la diferent.
2: Ja per acabar, Anna, personalment, què et queda per fer relacionat amb el món del ciclisme? Tens algun repte, algun projecte que t'il·lusioni especialment?
8: He viatjat molt en bici per tot el món, i potser seguir viatjant en bici, seguir disfrutant de la bici, que les ciutats incorporin més el transport, la micromobilitat i les bicis com un... Igual, que tinguin aquest reclam que estem fent des d'aquests projectes d'investigació, que la bici té el mateix dret d'ocupar l'espai de les ciutats que els cotxes, i que podem conviure de manera més igual en tots els vehicles i mitjans de transport. Potser seria una mica això que m'agradaria veure en un futur. Ciutats més tipus Amsterdam o, bueno, tot el país de Netherlands, com aquest tipus de model que m'agradaria que es veiés més. Que Barcelona, bueno, ja s'ha millorat moltíssim, per exemple, com a ciutat. Cada cop hi ha més carrils bicis. I, bueno, potser només cap a un model més sostenible, on el transport sostenible amb el l'ús de la força individual de les persones sigui una cosa més natural i acceptada, i no haguem d'estar lluitant per tenir el nostre espai i lluitant amb els cotxes.
2: De ben segur que referents com l'Anna ajudaran a les noves generacions a provar esports com el ciclisme.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: I fins aquí l'informatiu del dia. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius de Calafell Ràdio. Als esports, el David Burillo, i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Avui és divendres, 10 de juliol. Que tingueu una molt bona entrada del cap de setmana. Adéu-siau.
1: L'informatiu.

0: foc ha cremat més de 3.000 hectàrees, afecta una zona de barrancs i amb cases disseminades, i això complica les tasques dels 500 efectius que hi treballen. Antonio Sá és el conseller andalús d'emergències.
1: Un incendio muy complicado porque aparte de la orografía y los barrancos, muchísimos barrancos, es la multitud de diseminados. Que lógicamente dentro de toda la masa forestal pues hay casas por todos los sitios, ¿no? O alojamientos por todos los sitios, y eso pues evidentemente complica la situación.
0: El sistema d'alerta als mòbils, el Les Alert, no es va enviar i les víctimes es van veure atrapades per les flames quan intentaven fugir per carreteres secundàries. Vivien en cases aïllades, segons l'alcalde de Rivera, Ángel Collado, que les avisava porta per porta.
2: Actuamos desde el primer momento, dando puerta en puerta, sacando a los vecinos, incluso los que no querían, le insistían en que tenían que salir. Afortunadamente, de los que no quisieron salir, las con vida y le aconsejaron que se me dieron en casa, y siete han fallecido.
0: Hi ha prop d'un miler de persones evacuades, reubicades en poliesportius, i la Guàrdia Civil ha habilitat una oficina a la Garrotxa per recollir mostres de dona i agilitzar així les identificacions. Sobre la causa de l'incendi s'investiga, però podria ser provocat per la caiguda d'un cable elèctric.
3: Anys a les Gavarres, el fet que finalment només s'hi hagin cremat 2.500 hectàrees amb l'incendi del camp la setmana passat. La retirada de milers de metres cúbics de fusta del massís ha facilitat la cursa dels bombers en punts clau per limitar el potencial del foc i la veritat que el balanç fos més desastrós.

0: com entres o com en surts. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
1: Per tu que tens més groga i per tu que tens àrbitre l'hora. Gaudeix a tot el que t'inquietes. La Comina del Nord, en oli d'un elàstic, l'escó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 6 euros. Aquest estiu vols estar bé? Sí, a veure, no,
2: què és? L'estiu és temps de somiar, de somiar el guatge de bona i càlida, o en tornar al poble. Somiar aquests moments que penses, sóc un món i sobretot amb qui vull.
3: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Aquest estiu, protegeix que no l'hagi set a la calor. Aire, a l'aire lliure, recera de l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure, beu aigua encara que no tinguis set, porta sempre una ampolla a sobre. Casa, a casa controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Vols dominar la tecnologia vinculada als negocis? Estudia un grau en business a la Salle Universitat Ramon Llull i prepara't per transformar empreses a través de la tecnologia, la innovació i la intel·ligència artificial en un campus internacional preparat pels reptes del futur. La Salle Universitat Ramon Llull.
6: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta, amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança. Crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle, el principi de moltes coses.
7: Cuba va ser el símbol d'una utopia. Avui és la imatge d'una promesa fallida.
8: Se parece mucho a un país de posguerra. Cosas se caen solo.
9: Los hospitales. Gratuitos. No hay medicamentos.
10: Me estamos esperando siempre que se vaya la luz y no sabemos cuándo vuelve.
11: El 90% de la población vive en la pobreza.
12: El comunismo es hambre y miseria hoy.
13: 30 minutos. Cuba, la fi de la utopía. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Catalunya migdia. D'aquí a 6 minuts seran 2:15.
15: Les vendes del grup automobilístic Volkswagen han caigut un 6% durant la primera meitat de l'any. Les dades coincideixen amb l'anunci que la companyia rebaixarà un 25% la producció de cotxes. No ha concretat com ho farà ni quines afectacions tindrà o si hi haurà repercussions, per exemple, a SEAT. Algunes informacions periodístiques parlen de la supressió de 100.000 llocs de treball. Berlín, Jordi Regàs.
16: Bon dia. El grup Volkswagen reduirà la seva producció dels actuals 12 milions de vehicles a 9. Aquesta és la principal decisió que es va fer pública ahir, després d'hores de reunió del Consell de Supervisió amb la direcció de l'empresa. Volkswagen també ha anunciat que reduirà el nombre de models que ofereix actualment i els deixarà en la meitat. El conseller

0: delegat del grup Volkswagen, Oliver Blume, ho ha justificat en un vídeo comunicat.
1: Reduïm la complexitat, focalitzem les nostres tecnologies, avancem en l'adaptació del desenvolupament dels productes i de la producció als diferents mercats regionals, reduïm les sobrecapacitats, ens centrem en la producció de vehicles i aprimem la nostra estructura.
0: Del que no es parla en el comunicat de l'empresa és de llocs de treball ni del tancament de fàbriques. Sembla clar, però, que si es planteja produir un 25% menys de cotxes, algun ajust serà necessari. La decisió alemanya es creu que arribarà aviat, però abans han de tornar a negociar l'empresa, el Land de la Baixa Saxònia, que té el 20% de les accions, els sindicats i el propi govern federal.
2: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega davant del jutge haver ordenat retardar la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Assegura que el govern només va aplicar els criteris marcats pel Ministeri de Sanitat durant la pandèmia i vincula els retards a problemes administratius i logístics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán, bon dia.
3: Bon dia. Des del primer minut, Vergés ha anat de cara a barraca i en resposta al seu advocat volia esvair dubtes.
4: ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
5: No, mai.
3: I després ha sostingut davant la Fiscalia que les ordres de prioritzar la vacunació dels més grans de 55 anys per davant de cap altre col·lectiu venien directament del Ministeri de Sanitat.
6: La decisión fue suya, fue colegiada.
7: La decisió és del Consejo Interterritorial de Salut. El Consejo Interterritorial de Salut afegeix que hem de vacunar les persones no només de col·lectius essencials, sinó de població general, de 55 a 65 anys, començant per aquestes.
3: Tant Vergés com l'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol, han afegit que la vacunació als cossos estatals no va començar abans perquè van demanar vacunar-se a les seves dependències i això va complicar tota la logística.
8: Això, efectivament, comportava costos organitzatius i logístics pel Departament de Salut, però com que la prioritat era vacunar-los, no ens ho vam pensar dues vegades. És l'únic cost professional dins aquest grup 6 que tenia aquest tractament específic.
3: Després de les declaracions dels acusats, dilluns serà el torn de les conclusions de les parts i el judici quedarà vist per sentència.
2: I encara en l'àmbit judicial, el jutge del cas Leire Díez ha imputat l'expresident de Correus i excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE, Juan Manuel Serrano. També ordena buidar-li el mòbil per rastrejar converses i saber si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
9: Bon dia, Serrano. Estava sota la lupa de l'UCO i anticorrupció, que ja havia demanat el jutge a fer aquest pas. Santiago Pedraza ordena clonar-li el telèfon per enfortir la seva tesi, que Serrano va col·locar Leire Díez a Correus perquè els ajudés a influir en contractes d'empreses participades per la CEPI, però també per saber quin paper va jugar amb Díez i el seu entorn per torpedinar les causes judicials que afecten el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. És clau, diu el jutge, la reunió que Serrano va tenir a la seu del PSOE mentre Sánchez es va tancar a la Moncloa a reflexionar. En aquella reunió, diu el jutge, Díez va oferir àudios i material per frenar causes judicials i assenyala que Díez i Serrano van parlar molt després de la trobada. El jutge no autoritza, en canvi, el buidatge del telèfon de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui sí manté imputada i cita com a testimonis dues treballadores més del partit, a qui demana que col·laborin i aportin les converses i els correus que tinguin amb Santos Terdán, Juan Manuel Serrano i Leire Díez.
2: El president de la Conferència Episcopal Espanyola intenta matisar aquestes paraules que hi van encendre la polèmica amb el govern espanyol.
10: Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones. Y a las pruebas me remito.
2: Luis Argüello es pregunta per què a la Moncloa s'han donat per al·ludits, perquè assegura que es referia al conjunt dels ciutadans espanyols. Al govern espanyol, en canvi, li retreuen unes declaracions que consideren ofensives i li reclamen unes disculpes. Madrid, Dani Saideaja.
11: Bon dia. Luis Argüello reconeix que les seues paraules no van ser afortunades, però les emmarca en una xerrada acadèmica i diu que s'han desenfocat. Assegura que la menció a la banda de lladres és una cita de Sant Agustí i de Benet XVI i que referia als ciutadans que, per exemple, defrauden impostos.
12: Hacía una apelación a la hora de la regeneración democrática a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Cada uno verá por qué se siente aludido, porque yo no he hablado del gobierno.
11: El president de la Conferència Episcopal Espanyola responia a ministres que, com Félix Bolaños, s'han queixat de les seues paraules o que con Margarita Robles li han exigit una disculpa. Són declaracions a la cadena SER.
5: Lo primero que tiene que hacer es respetar a todo el mundo, no lanzar falsos testimonios. Y yo le tengo que decir que me parece absolutamente inaceptable y que espero que se disculpe. Creo que esas palabras son no solamente injustas, conllevan un enorme descrédito a la Iglesia Católica.
11: Argüello també ha respost a la carta que li va enviar Bolaños i en què el ministre li pregunta què li semblaria si el govern espanyol es referís als bisbes com una banda d'agressors sexuals. Diu Argüello que seria fals i profundament injust perquè l'Església ja ha assumit responsabilitats.
2: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 PM. Jaume Collboni guanyaria les eleccions a Barcelona segons el baròmetre de l'Ajuntament. El PSC milloraria resultats, però notaria l'alè d'Esquerra Republicana, que s'acostaria als seus millors registres i quedaria només 2 punts de Collboni. Aliança Catalana entraria amb força a l'Ajuntament i Junts, en canvi, s'enfonsaria en Escura.
13: Doncs sí, el PSC creix. Jaume Collboni tornaria a guanyar les eleccions amb un 13% dels vots. L'esquerra de l'Hisenda Alemany li trepitja els talons, obtindria només 2 punts menys i se situaria en segona posició. Els comuns de Gerard Pisarello es mantenen en la tercera posició, tot i que perdrien més de la meitat del suport. Aliança Catalana irrompria el consistori com a quarta força i se situaria per davant del PP, de Vox i de Junts. De fet, els de Jordi Martí caurien de la primera a la sisena força. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha demanat a l'oposició que contribueixi a frenar l'ascens a l'extrema dreta.
14: A menys d'un any de les eleccions necessitem una oposició responsable i una oposició constructiva. Atiar els discursos d'odi, de divisió, de confrontació, només acaba generant el clima perquè l'extrema dreta segueixi creixent.
13: Elisenda Alemany és la líder més ben valorada i és l'única líder que aprova juntament amb l'alcalde Jaume Collboni i el líder de Junts Jordi Martí. L'habitatge i l'inseguretat són els temes que més preocupen amb diferència als barcelonins. Els segueixen molt de lluny els problemes associats a la immigració, al turisme i la neteja, que cau fins a la cinquena preocupació.
2: Doncs precisament de cara a aquestes pròximes eleccions municipals, que són d'aquí un any, Vox vol captar vots del PSC el maig vinent en aquestes eleccions per créixer l'àrea metropolitana. El partit d'extrema dreta busca aprofitar la debilitat de Pedro Sánchez de la Moncloa per millorar resultats a la capital catalana i la rodalia, on ja concentren la major part dels seus votants i on Aliança Catalana tindrà més complicat i rompre amb força. Àlex Giral Robert.
15: La formació ultra vol treure rèdit de la fragilitat del govern espanyol en vies d'atac com la causa contra Zapatero i missatges per captar el vot antiimmigració. Per això insistiran molt a culpar el PSOE de trair Espanya i ho combinaran amb les habituals crides a la seguretat als barris. Segons fonts del partit consultades per aquesta emissora, els programes municipals incorporaran la prioritat nacional a l'hora d'accedir als serveis públics. Així, l'extrema dreta vol ficar la banya a la primera i la segona corona metropolitanes, on el 2023 van aconseguir 80 dels 120 regidors que tenen a Catalunya, i també l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. Els de Santiago Abascal ja han buscat encendre els ànims a les grans ciutats d'aquesta zona quan ha sorgit algun conflicte vinculat amb immigrants. Una aposta que el líder de Vox a Catalunya i número 2 de Abascal, Ignacio Garriga, no amaga.
16: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo de promeses incumplides.
15: Per tot plegat, preveuen registrar candidatures a unes 200 poblacions arreu del país, un 50% més que en les últimes municipals. Llistes continuistes que no tenen cap pressa a presentar pel poc pes dels candidats en comparació amb el de la marca. Des de les files de Vox, a més, no contemplen que l'aparició d'Aliança al panorama municipal frustri la seva estratègia. Sí que tenen assumit, però, que una part important del vot en zones com la Catalunya Central anirà ara a parar al partit de Sílvia Oriol.
2: Unió de Pagesos ha fet avui una tracturada des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia per denunciar l'ofec econòmic que pateixen els viticultors. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. L'única solució que hi veuen és arrencar ceps. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
17: Unió de Pagesos està satisfeta de com ha anat aquesta marxa que han fet per aconseguir el suport dels elaboradors de vi i cava a la seva demanda d'eliminar part d'aquesta oferta excessiva de raïm i vi que hi ha aquest any. David Cendra, cap de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
18: El que han fet avui és que aquest pagès que hagi d'arrencar, que no és la seva voluntat, com a mínim rebre uns imports i que puguin marxar el més sanejats possible del sector.
17: Els cellers elaboradors de l'AECAVA i l'associació vinícola creuen que s'ha de parlar de com fer-ho perquè l'arrencada de vinya, si es fa, no suposi un fre en el futur. Joaquim Toses i Toni Cruces.
19: Actualment hi ha un desajust claríssim entre oferta i demanda i fins que això no es vagi assentant serà difícil realment determinar quan hi ha d'estructural o no.
20: Necessitem fer un stand-by, arrencar temporalment unes arrencades de vinya. Arrencar vol dir que no siguin productives durant un temps.
17: Des de l'Incavi creuen que no sobrarà tant raïm com sembla i que cal parlar de l'equilibri entre oferta i demanda. Joan Gené, director.
21: Hem d'esperar a saber quina és la dimensió exacta del tema. Estudiarem què es pot fer i estarem al seu costat.
17: El Gremi de la Pagesia Catalana ha lamentat no haver estat informat ni convidat a aquesta mobilització.
2: Doncs sobre això, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, pensa que no es pot perdre cultiu i demana aprofitar tots els mercats que es puguin obrir per col·locar el raïm sobrant.
22: Hem de veure, aviam, com apostem pel most concentrat. Estem comprant sucre de canya a altres llocs del món. Per tant, a través del most concentrat podem fer també que no s'obri tant raïm, o també les reserves de crisis, que vol dir quan s'obre raïm fas un emmagatzematge perquè aquest any en sobra, l'any que ve pot faltar. I sobretot, no volem renunciar a la cultura del vi.
2: Passant 5 minuts de 2:15 de la tarda, comencem el temps dedicat a la cultura amb els incombustibles Rolling Stones, que tornen a treure la llengua i avui publiquen el seu 25è àlbum d'estudi. Que es titula Foreign Tongues. Inclou 14 cançons de pur rock and roll, però també balades, ritmes ballables i tocs de country, Montse Mas.
23: L'àlbum, gravat en poc més d'un mes, arriba 3 anys després de l'aclamat Hackney Diamonds i és el segon treball d'estudi dels Stones des de la mort de Charlie Watts el 2021. De fet, recupera l'última gravació del bateria abans de morir. El cantant Mick Jagger, de 82 anys, ja ha avançat que la intenció del grup és fer una gira internacional per presentar el nou disc, que incorpora col·laboracions de estrelles com Paul McCartney o Robert Smith de The Cure. Un espectacle de 500 drons sobre el Tàmesi va celebrar abans d'ahir a Londres el llançament d'aquest àlbum il·luminant el cel amb el famós logotip dels llavis i la llengua de la banda.
2: I d'uns incombustibles a algú molt jove que també fa música.
24: Un cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marroquí.
2: És el Naïm Ska, que ha revolucionat les xarxes amb les seves reinterpretacions del cançoner popular català. Avui fa el salt definitiu a les plataformes digitals de la mà de Halley Records i publica les seves primeres 5 cançons com aquesta, El cargol ja no treu banya, Montse Camps.
23: Sí, altres són En Mohamed ha matat en Patufet o Som joves catalans, cançons que s'han convertit en virals en les quals l'artista català d'origen marroquí fa servir l'humor per fer crítica social amb un missatge contra la xenofòbia, com explica Catalunya Ràdio.
25: Fet el racisme, la gent quan veuen que t'ho prens malament i pagues tots amb la mateixa moneda, doncs ho segueixen fent perquè saben que t'han fet mal. Però tu, en canvi, si te'n rius d'aquestes coses, és com que ja no tenen què respondre, no tenen res a respondre. Jo penso que la millor eina és prendre-ho tot amb humor.
23: Naïm Esmaili va començar a penjar vídeos a TikTok dins d'un cotxe amb els seus amics. Acumula gairebé 70.000 seguidors a TikTok i té vídeos que tenen més d'un milió de reproduccions. Ara acaba de fer el seu primer directe al Festival Canet Rock. Al setembre començarà una petita gira i al març de l'any que ve actuarà a la Sala Apolo de Barcelona.
2: I ara, cinema. I know a girl from an island. El remake de Baiana, amb actors reals, encapçala les estrenes de cinema d'aquesta setmana. Arriba acompanyada d'una nova producció de Santiago Segura, Haciendo Amigos. Tant Disney com Santiago Segura demostren que només fan cinema per fer diners. La nova Baiana torna a ser una còpia exacta, però sense ànima de l'original. L'únic al·licient és veure com The Rock gestiona la seva llarga perruca. El mateix passa amb Haciendo Amigos, on els protagonistes, uns pèssims Antonio Resines i Kim Gutiérrez, són els lladres de poca volada que s'amaguen de la policia en un casal per persones amb discapacitat intel·lectual. És una pel·lícula dirigida i ridícula i indigna que fa enyorar la fantàstica Campeones. Tot això m'ho diu el Marc Garriga, perquè no les he vistes.
26: Això és el que passa amb aquestes dues estrenes, dues de les estrenes principals de la setmana. Això no vol dir que no hi hagi bon cinema d'estrena. La joia de la setmana és Andy, del català Roman Parrado, un magnífic exemple de cinema social que narra de forma concisa i gens condescendent el calvari de dos nens que intenten travessar la frontera de Mèxic amb els Estats Units. I també val la pena Winnipeg, el vaixell de l'esperança, una cinta d'animació que explica la història no prou coneguda del vaixell noliejat pel poeta Pablo Neruda per evacuar més de 2.000 exiliats espanyols cap a Xile després de la Guerra Civil. És la prova que les pel·lícules de dibuixos també poden ser enlluernadorament educatives. Completen les novetats el consistent melodrama irlandès A 500 milles de casa, la inquietant cinta alemanya Mariel lo sabe todo, la conmovedora pel·lícula japonesa Un taxi en Tòquio o l'hipnòtic film argentí Les Corrientes.
2: I una última cosa. Aquests que sentim, de cors, però també Mònica Naranjo o Sopa de Cabra, són alguns dels caps de cartell del Festival de Portaferrada Occident que comença aquesta nit. El concert inaugural serà el del reconegut músic Jordi Savall. Es podrà sentir en un escenari que recupera l'espai Port. Sant Feliu de Guíxols, Núria Peraire.
0: El festival presenta un cartell ple d'estils diferents, des de Mònica Naranjo i David Bisbal a Benjamin Clementine o Angus en Julia Stone, passant per Maria Arnal o Los Delincuentes, que fan la seva gira de retorn. Entre els noms internacionals destaca la banda irlandesa The Corrs en el seu únic concert a Catalunya aquest estiu. Per a la inauguració s'estrenarà una versió ampliada de l'espectacle La Ruta de la Seda del mestre Jordi Savall, que junta l'anada i la tornada del viatge de Marco Polo. Ho explica el codirector del Portaferrada, Albert Mallol.
1: És el primer cop que hi presenta els dos conceptes, ha creat aquest nou espectacle que podrem veure per primer cop aquí a Portaferrada.
0: El Portaferrada se celebrarà fins al 20 d'agost.
2: Catalunya migdia. 20 minuts per a la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Avui coneixerem el rival de França a les semifinals del Mundial.
3: Que sortirà de l'Espanya-Bèlgica, que juga avui a les 9 de la nit.

0: Mundial, França va superar ahir a la nit 2-0 al Marroc i ja és a les semifinals, i avui, com dèiem, tindrem el segon semifinalista del Mundial. A les 9 de la nit es juga el partit de quarts de final entre Espanya i Bèlgica, els espanyols que no arriben a una semifinals d'un Mundial des del 2010, quan van guanyar la Copa del Món, mentre que els belgues van ser semifinalistes en el Mundial del 2018. I avui quin partit s'espera a Los Angeles, Roger Bosà?
1: Doncs un partit segurament trampa i gens fàcil per la selecció espanyola, tot i que és veritat que la victòria contra Portugal va reforçar la confiança i també l'autoestima d'Espanya, que és favorita en aquesta eliminatòria contra Bèlgica. A la concentració es respira una barreja de confiança i prudència, i el que sembla segur, com diu el seleccionador Luis de la Fuente, és que aquí ningú pensa en la possible semifinal contra França.
2: Te garantizo que no pensamos más que en Bélgica. No, Francia, porque me habéis preguntado. Si no, hasta que no pasemos, si pasamos, hay que pasar a Bélgica, un partido, insisto, muy difícil. Hasta que no lo pasemos, no seamos capaces de superar a Bélgica, empezamos a hablar lo que queráis de Francia. Hasta ahora, como aficionados al fútbol, podemos hablar, pero como profesionales, te garantizo que no existe para nosotros.
1: Està previst que De La Fuente repeteixi l'11 dels últims dos partits. Per tant, del Barça es mantindrien Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamin. El seleccionador espanyol creu que Bèlgica és el rival més difícil que s'hauran trobat fins ara. Ahir, en aquesta prèvia, també va defensar Pedri, que ell mateix va dir que contra Portugal no havia fet ni molt menys el seu millor partit. Diu De La Fuente que tindrà partits més o menys lluïts, però que Pedri sempre està bé, i insisteix que la millor versió de Lamin Yamal està per arribar i espera que sigui avui contra Bèlgica. A la selecció belga ha fet 3 gols i els ha fet tots des de la banqueta Romelu Lukaku, que està convençut que per guanyar avui han de fer el millor dels partits.
3: Para nosotros es muy importante de jugar el partido perfecto. Porque si tú miras los partidos que ellos han jugado fino ahora, es muy impresionante. Pero nosotros tenemos cualidades también y vas a estar en un partido muy importante para nosotros también.
1: I no és tan golejador Gavi, el jugador del Barça, que en les últimes hores ens ha deixat un moment divertit quan ha explicat que somia a marcar el gol de la final i que se l'imagina així.
4: No sé, yo siempre he pensado, bueno, y soñado que metía de chilena en la final del Mundial. Pero, claro, esos son sueños, ojalá se cumplan. Pero, no sé, rival, no sé, me gustaría, bueno, Argentina por Leo Messi, pero mientras lleguemos a la final, quien sea, me da igual.
1: Per cert, que Espanya ahir va assajar els penals. La selecció espanyola, per tant, preparada també per aquest possible escenari en aquest partit que començarà a les 9 i que es torna a jugar aquí a Los Angeles, igual que els setzens de final contra Àustria.
0: I d'aquest partit sortirà el rival de França a les semifinals. Kylian Mbappé va ser el protagonista de la classificació de França per aquestes semifinals.
5: Rabiot avec Désiré Doué, qui parvient a donner ce ballon a Kylian Mbappé!

0: I va ser protagonista Kylian Mbappé, primer perquè va fallar un penal, però després també va fer un gol i una, a més, va acabar el partit amb una possible lesió del davanter francès del Madrid, Arbusà.
1: Està bé, en principi no és res, només són molèsties del turmell, el van canviar per precaució després d'un cop i després d'aquesta victòria clara i merescuda de la selecció francesa que va ser molt superior al Marroc ja des d'un bon inici i que compta assoleix per primera vegada la seva tercera semifinal consecutiva en un Mundial. Ahir gols d'Mbappé i Dembélé al 60 i al 66 i això que, com dius, a la primera part Mbappé va fallar el penal, el va aturar Bono, l'ex del Girona, però això no va afectar especialment el jugador del Madrid, el crac del Madrid, que va fer un golaç amb l'interior a l'escaire quan no hi havia forat per fer l'1-0 i el seu vuitè gol, que l'empata ara mateix amb Leo Messi. Aquest és el protagonista, Kylian Mbappé, designat millor jugador del partit, ahir parlant de la importància de guanyar.
2: Somos un equipo, un país que tiene una historia en el Mundial. Al final tienen que saber la historia del país y como la presión que representa el jugar para Francia, porque tú tienes que ganar sí o sí, si no los otros que están aquí nos van a matar. Tenemos jugadores de calidad, pero jugamos como un equipo, tenemos un colectivo, un grupo que está unido, que vamos siempre en la misma dirección y la dirección que queremos es ganar.
1: Insistim que Mbappé està bé, que en principi podrà arribar a les semifinals, classificada França, que espera rival, o Espanya o Bèlgica, mentre que el Marroc s'acomiada aquí d'aquest Mundial en què no ha pogut igualar el que va fer en l'últim Mundial, arribant a semifinals, però que marxa amb molt bones sensacions.
0: I malauradament a les celebracions que s'han produït a França aquesta matinada ha mort una noia de 17 anys. La seguidora francesa es va enfilar un camió en marxa en una caravana de cotxes que celebraven el 2-0 de França.

0: Doncs aquest cap de setmana es configurarà la segona semifinal del Mundial. Demà Noruega vol seguir fent història contra Anglaterra i diumenge a la matinada la selecció argentina s'enfrontarà a Suïssa, Montserrat.
1: L'Argentina i el futbol és un binomi apassionat, esbojarrat, que arriba fins a límits insospitats. I ara els argentins apel·len al cor per accedir als quarts de final.
2: Nosotros acá tenemos, abajo del esternón, hay dos arterias que yo siempre digo, Dios la había puesto por algo.
3: Y todas estas cosas las digo porque vivo sufriendo a lo loco.
2: En los primeros momentos, parto agudo, ese músculo cardíaco estaba ahí atontado todavía, se podía rehabilitar.
4: Y lo deja para Leo, Leo, centro, está...
1: Al vídeo de la selecció argentina es veu un cardiòleg famós del país parlant d'un infart de cor amb imatges de la remuntada agònica de l'Argentina contra Egipte als vuitens. Leo Messi, amb 8 gols, empatat en Mbappé com a màxim golejador del Mundial, no vol dir adeu al Mundial. Diumenge a les 3 de la matinada jugaran contra Suïssa a Kansas. Scaloni no ha volgut ensenyar cartes i l'últim entrenament ha estat a porta tancada. L'equip argentí manté el ritual de fer un asado abans de cada partit, com van fer al Mundial de Qatar, on van ser campions. Unes hores abans, demà, a les 11 de la nit, Noruega juga per primer cop en quarts d'un Mundial contra Anglaterra, que suma 10 participacions en aquesta eliminatòria. Nascut a Anglaterra, Erling Haaland, el davanter noruec del City, va deixar el país amb 3 anys i mig. Podria haver triat jugar amb la selecció anglesa, però ell se sent plenament noruec. Un Haaland que des del tercer lloc del rànquing també competeix per ser la bota d'or del Mundial.
5: Let's be honest, the score 7 goals.
6: Per ser honest, marcar 7 gols per Noruega al Mundial és molt especial, és irreal. No tinc paraules. És difícil posar paraules al que estic sentint, al que estic fent, perquè és surrealista. Necessito pessigar-me el braç de tant en tant perquè això és enorme.
5: It's big, you know?
1: Just darrere Haaland hi ha el capità anglès Harry Kane, que suma 6 gols. Mai s'han enfrontat en un Mundial Noruega i Anglaterra. Els anglesos són sempre favorits, però els vikings volen continuar remant.
0: I ja sabeu, per seguir la informació del Mundial a Catalunya Ràdio, aquí al Catalunya Migdia, però també cada dia de dilluns a divendres a les 7 al Tot Costa i a la nit a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial. L'Arsenal femení ha fet oficial el que era un secret de domini públic, el fitxatge d'Ona Batlle, Marcos García.
7: De les quatre sortides del Barça ja sabem que Alexia jugarà al London City, Ona jugarà a l'Arsenal i cal confirmar el destí de Mapi León i també de Salma Parayuelo. Ona Batlle, fins ara lateral dreta del Barça, ja és jugadora de l'Arsenal.
8: It's one of the biggest clubs in Europe, or not to
1: say... És un dels clubs més grans d'Europa, per no dir del món. Crec que aquí és on el meu joc encaixa millor. La manera de jugar aquí és com vull jugar. Crec que la lliga anglesa és la millor lliga.
8: In England it's, I think, the best league.
7: Encara la Lliga F, l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, té 23 anys, arriba del Granada i signa amb l'Espanyol per una temporada.
0: Seguim parlant de futbol a segona divisió, tant el Girona com el Sabadell han començat aquesta setmana la pretemporada, els gironins amb un nou tècnic, el fins ara entrenador del filial Quique Álvarez, que avui ha parlat dels objectius en una entrevista als mitjans del club, Eudald Serra.
9: Quique Álvarez ha recordat, com ja va fer el dia de la seva presentació, que no li agradaria que s'establissin comparacions amb Mitchell, amb el qual té una gran relació, ha dit. Reconeix que serà una pretemporada difícil perquè, per una banda, hi ha jugadors que poden marxar i d'altres que encara han d'acabar de pair el descens, però que està convençut que tindran un bon equip. I té molt clar quin és l'objectiu. Clarament, tornar a primera divisió.
10: No m'he d'amagar. Jo crec que el Girona, com han dit, té una estructura de primera. Les circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però sí que tothom... Jo el primer, que jo ja ho sé, doncs hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
9: D'altra banda, el Sabadell va anunciar ahir al vespre la quarta incorporació de cara a la pròxima temporada. Parlem del migcampista català de 26 anys, Òscar Sanz, que arriba procedent del Nàstic de Tarragona.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. El Tour de França està pràcticament sentenciat.
11: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.

0: Però anem a pams, avui setena etapa d'aquest tour. Com va la cursa, Isaac Vilalta?
1: Mira, ara mateix s'estan intentant formar algunes fugues, s'estan llançant alguns atacs des del pilot. Per davant, dos corredors en solitari, el ciclista del Caja Rural, Jacopo Truba, i el francès Baptiste Weisstrofa, que torna a ser protagonista. Encara queda moltíssim, tres quartes parts de l'etapa, una etapa plana. Aquests dos homes fugats tenen mig minut respecte del gran grup.
0: I Tadej Pogačar, que torna a ser el mallot groc del tour, i ja ens ho deies, Isaac, li queda molt bé aquest color a Tadej Pogačar, després d'una exhibició que va fer el Tourmalet com a protagonista.
1: I sembla gairebé que porti el seu nom al mallot groc. Pogačar va guanyar l'etapa i es va situar, com deies, com a nou líder. Ahir va atacar 5 quilòmetres de coronar el Tourmalet, se'n va anar sol, i el cim li treia 30 segons a Vingegaard. El descens va ampliar l'avantatge i ho va culminar en l'últim port a Gavarnie, un de segona categoria, fins a treure-li 2:38 al danès, segon de l'etapa. Pogačar va completar en solitari gairebé 40 quilòmetres i va marcar un nou rècord en l'ascensió al Tourmalet, però també en el descens. Ha guanyat ja 23 etapes al Tour i ell mateix situa la d'ahir al seu top 5 particular. Ara bé, com es gesten exhibicions com la d'ahir?
2: Ahir, al tornar de l'etapa, mentre estava amb el bus amb els meus companys, vam parlar de l'etapa d'avui, i jo ja estava nerviós. Avui m'he despertat a les 7 del matí. No podia dormir més perquè el meu cap no parava de donar voltes. No tenia res a perdre. Ho volia donar tot, no guardar-me res, i si explotava, doncs explotava. Però al final ha sortit bé.
1: Com deies, Pogačar ha deixat el Tour pràcticament sentenciat. Ara li treu 2:42 a Vingegaard, segon. Tercer és el company d'equip de Pogačar, Isaac del Toro.
0: I l'etapa d'ahir, a més, va deixar altres víctimes.
1: Sí, el ritme de Pogačar va deixar descol·locats molts rivals. Només 23 ciclistes van arribar a menys de 10 minuts i, a la general, amb només 6 etapes, tan sols hi ha 14 corredors que es trobin a menys de 10 minuts de l'eslové. La destrossa va ser enorme. Thorsten Train, que va començar el dia com a mallot groc en gairebé 8 minuts sobre Pogačar, ahir en va perdre 25, agreujats per una caiguda quan ja rodava molt lluny. Avui no ha pres la sortida per una fractura en una costella. Kian Aidebrox, l'aposta del Movistar, es va retirar ahir, malalt i ofegat per la calor i el ritme de Pogačar. I Evenepoel i Lipovic, companys d'equip, van acabar discutits perquè el belga acusa l'alemany de no ajudar-lo en la seva persecució a Tadej Pogačar.
3: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Menys de 6 minuts perquè siguin les 3 de la tarda. Pausa i seguim.
4: Catalunya migdia. Si vols ser la compra bé a Tanacarre.
5: Si Espanya marca el dia 10, tu acumules. Fila Compra B suma un 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al sec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
4: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
6: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
8: I després a ca la meva mare, Olot.
7: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
9: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Aquest estiu arriba l'estrena més esperada, la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia amb les millors ofertes i tots els nostres serveis. Hi ha disponible a les millors botigues MediaMarkt.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: En bàsquet, mentre el Barça mira de resoldre qui serà l'entrenador la propera temporada, viu també envoltat de rumors sobre quins jugadors acabaran arribant i quins no. Per ara, l'equip blaugrana el que ha fet és tancar una renovació a Xivi Soler.
15: D'entrada, amb una renovació esperada, el Barça amplia el contracte de Joel Parra fins al 2030 després de Cans de Sirena, que situaven el jugador fora del club blaugrana. El club ha reaccionat i ha anunciat aquesta ampliació de contracte fins al 2030, on Joel Parra que va ser un dels homes destacats, sobretot en el tram final de la temporada passada, i continuarà vestint els colors blaugrana. Qui vestirà de verd i negre la temporada vinent serà Emir Suleimanovic, l'alè pivot bosnià. S'espera que aquesta tarda es faci el fitxatge oficial ja d'aquest nou reforç per la penya de cara a la temporada vinent, on encara hi ha moltes incògnites i alguns jugadors que han de solucionar el seu futur, com per exemple Ricky Rubio o Nicola Provitola. Els dos podrien coincidir la temporada vinent a la penya. I un altre canvi, en aquest cas no de jugador sinó de nom de club, és el Bàsquet Girona, que ha anunciat el seu principal naming sponsor serà l'empresa Fiat. El president del Bàsquet Girona, Marc Gasol, no dubtava a qualificar aquesta notícia d'històrica.
12: És un moment històric per nosaltres i crec que Fiat, des del primer dia que nosaltres li vam presentar el repte i el projecte, han mostrat aquest compromís amb nosaltres, amb el club. Entenen perfectament l'impacte que pot tenir un club, no només com a marca, sinó també com a eina social.
15: Un acord amb Fiat, passarà a dir-se Fiat Girona, que durarà les tres properes temporades amb opció d'ampliar-se una quarta.
0: A MotoGP, Marc Márquez, aquest cap de setmana la pressió de guanyar els 37 punts al Gran Premi d'Alemanya, que és el circuit on més vegades ha guanyat Damià Aguilar.
13: Si el Cota d'Austin ja ha guanyat 7 vegades, el Sachsenring en són 9, una més, i pot igualar el rècord de Giacomo Agostini al circuit d'Imatra, Finlàndia. Parlem de la classe reina. De moment, una caiguda a baixa velocitat ha fet que el tro de Cervera s'ho prengués amb calma i ha acabat el primer lliure a 51 mil·lèsimes del madrileny Raúl Fernández, pilot Aprilia. L'Aprilia i la Ducati poden tenir un bon duel aquest cap de setmana a Alemanya. D'entrada, no han estat ràpids ni el masegat Marco Bezzecchi ni el líder Jorge Martín. També Àlex Márquez s'ha mantingut entre els millors, sisè, amb Alex Rins, setè i Maverick Viñales, onzè. Rins i Viñales cada cop més a prop de la confirmació que l'any que ve no seguiran a MotoGP. A les 3, sessió practice, la canvia 10 pilots a la Q2 i els altres 12 a la repesca.
0: I en tenis a Wimbledon, avui ha de quedar definida la final masculina. De fet, Udal, des de fa uns minuts que ja es juga la primera semifinal.
16: Sí, exacte, un partit que enfronta l'alemany Alexander Zverev, últim guanyador de Roland Garros, davant del britànic Arthur Ferry, la gran revelació del torneig, número 114 del món, i que ha arribat a les semifinals després de rebre una invitació del torneig per participar-hi. De moment, el primer set domina per 3 jocs a 2 Zverev. Quan acabi aquesta primera semifinal, vindrà la segona, l'autèntic plat fort de la jornada, entre el número 1 mundial i guanyador de l'última edició de Wimbledon, l'italià Jannik Sinner, i el serbi Novak Djokovic, guanyador 7 vegades de Wimbledon i el tenista masculí de tota la història que ha guanyat més partits en aquest torneig. D'altra banda, demà dissabte, final femenina, ja està definida, la disputaran dues tenistes txeques, Carolina Muchova i Linda Noskova.
0: I amb què vols que acabem, Marcos?
17: Amb un apunt. Samarreta de l'Espanyol, la segona ja presentada, vermella, amb les mànigues blanc i blaves, molt xula, reedició de la samarreta visitant de les temporades 86 a 93.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, a les 7 més esports del tot costa, a les 11 al Club de la Mitjanit, i ara Catalunya Ràdio, al Catalunya Mitjà, amb l'Òscar Fernández.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa 977 69 44 44.
3: Sent Calafell allà on siguis.
0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Tecno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprics valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.
2: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

105. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprics valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: Calafell Ràdio, que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: veins.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
2: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprics valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta

0: ràdio que avancen retes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.
2: Vull ser més del que t'esperes i tenir la perfecció. Que el temps no corri pressa perquè així surti millor.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: 100 Calafell allà on siguis.
0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres, 10 de juliol.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Ja ha començat la renovació dels contenidors de la brossa a Calafell. Es posaran 1.600 contenidors nous, substituint la totalitat dels actuals. En parlarem d'aquí uns minuts, abans tenim altres notícies del dia, que les resumim primer de tot en titulars. El Festival Terra Ibèrica de Calafell es celebrarà del 30 de juliol al 2 d'agost sota el lema oficial que aquesta trepidant edició d'estiu transformarà l'emblemàtica Ciutadella en un camp d'aprenentatge viu. L'Ajuntament de Cunit continua avançant en la transformació del nucli antic gràcies al programa Treball als barris. Sant Jaume dels Domenys celebrarà la Festa Major del 22 al 26 de juliol amb un programa que combina els actes folclòrics més tradicionals, nits amb música en directe i activitats familiars adaptades a la calor de l'estiu. Detenen un indigent per apunyalar mortalment un jove amb qui convivia en un assentament a Cubelles. Les botigues d'astronomia i les òptiques ja noten l'impacte de l'eclipsi solar total del 12 d'agost, amb un auge de vendes que s'està accelerant en les últimes setmanes. El Port de Tarragona aprova mesures operatives per evitar pèrdues de gra en operacions de descàrrega i també perquè els coloms no puguin alimentar-se amb aquests productes. El titular esportiu amb David Burillo.
2: Aquests dies hem parlat molt del ciclisme, però sempre en masculí. Avui parlarem amb la ciclista Anna Barrero, una de les impulsores de la recuperació del Tour femení.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Ja ha començat la renovació dels contenidors de brossa a Calafell. Es posaran 1.600 contenidors nous, substituint la totalitat dels actuals. L'empresa municipal CEMSA ha començat la renovació del parc de contenidors de residus a la totalitat del municipi. De fet, es canviaran 58 illes complertes abans de l'estiu amb totes les fraccions que estan situades al front marítim. La resta del municipi s'anirà fent a continuació, seguint per urbanitzacions i els nuclis menys turístics. Els treballs de substitució acabaran el mes de setembre amb 1.600 contenidors nous que substituiran els actuals. Escoltem les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
3: Bé, doncs s'han començat a instal·lar ja les primeres illes de contenidors. Estan fent el muntatge també a la nau que tenim al parc empresarial i mica en mica va veient el canvi i ja s'està començant doncs, a veure i a notar la diferència entre els contenidors nous i els antics. No? Ara, el mes de juliol, instal·larem unes 58 illes aproximadament, que són bàsicament les que queden de la via del tren fins al passeig marítim, tot el que és el front marítim de Calafell Platja, l'Estany, Masmel i Segur Platja, i tot això quedarà renovat durant aquest mes de juliol. I a partir del mes de setembre doncs, enllestirem la resta de municipi, començant segurament per dalt les urbanitzacions i acabant doncs, ja també a la via del tren. Vale, per tant, estem ja en previsió de poder doncs, mantenir el servei durant aquest estiu, oferir millor servei. Són els contenidors d'aquesta zona els que estan en estat doncs, pitjor i per això doncs, estem renovant aquesta zona primer i és la que ara a l'estiu doncs, tenia més pressió també de turisme i de gent que ve de fora i on s'incrementa d'una manera exponencial la població i per això doncs, no podíem passar un estiu més amb els contenidors doncs, com els teníem.
0: Les noves illes de contenidors tenen 5 fraccions, facilitant la recollida selectiva als ciutadans. L'Ajuntament de Calafell busca així incrementar el percentatge de recollida selectiva, que és del 42%, lluny del 60% que marca Europa. Els nous contenidors faciliten la recollida en camions, reduint el temps de bolcat dels residus en el vehicle i evitant majors molèsties. Tindran un impacte visual menor i donen major seguretat, ja que tenen menys alçada, i permeten veure les persones que creuin en els passos de vianants sense tapar-los la visibilitat. Són més inclusius, ja que faciliten que tothom pugui llançar el residu en el seu interior sense accionar cap mecanisme. Tenen un disseny modern i actual, ofereixen una major integració al paisatge urbà i una millor qualitat estètica. Amb l'objectiu de continuar millorant el percentatge de recollida selectiva, l'Ajuntament de Calafell obrirà en breu la nova deixalleria municipal, ubicada al Parc Empresarial a Calafell, de la qual s'estan tramitant els permisos d'obertura. Aquesta planta oferirà la possibilitat de reciclar aquells residus que no s'incloguin en les 5 fraccions dels contenidors, però també tindrà un espai de reutilització que permetrà donar una segona vida a aquells objectes que es portin a la deixalleria i sigui possible fer-ho. Tindran descomptes aquelles persones que aportin objectes que puguin ser aprofitats per altres usuaris de la deixalleria. També cal destacar que s'han modificat alguns horaris de la recollida del porta-a-porta comercial per tal de que els operaris no hagin de sortir al carrer a les hores de més calor i posin en risc la seva integritat, segons apunta l'Ajuntament de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El Festival Terra Ibèrica de Calafell es celebrarà del 30 de juliol al 2 d'agost amb una trepidant edició d'estiu que transformarà l'emblemàtica Ciutadella en un camp d'aprenentatge viu, oferint una de les propostes culturals i de recreació històrica familiar més rellevants de Catalunya. De fet, doncs, destacar activitats confirmades per l'organització de Calafell Històric i Ibercalafell per configurar doncs diferents temes importants, reconstruccions amb rigor científic i arqueologia experimental per reviure el dia a dia de fa 2.000 anys, visites guiades especials amb recorreguts teatralitzats i didàctics per l'únic jaciment ibèric reconstruït en volum de Catalunya, tallers familiars infantils amb espais pràctics i interactius dissenyats específicament perquè els nens experimentin els oficis antics, divulgació lúdica i immersiva amb espectacles a l'aire lliure, que fusionen el rigor històric amb l'acció de l'entreteniment. Començarà el dijous 30 de juliol a les 7 de la tarda amb la presentació del festival al Centre Cívic a Cinema Iris de Calafell, amb la inauguració de l'exposició temporal La Ruta dels Ibers, 25 edicions del cap de setmana ibèric. A continuació, hi haurà cinema amb Indiana Jones i El Dia del Destí, també amb entrada gratuïta. El divendres 31 de juliol, de les 6 a les 8 de la tarda, Libero Tarda, una activitat familiar on els assistents podran realitzar algunes activitats que ja feien els Ibers, una activitat inclosa amb l'entrada del jaciment, amb la participació de Calafell Històric i Iber Calafell. A les 10 de la nit, la visita nocturna amb recreació històrica a la Ciutadella. Podreu gaudir d'una oportunitat única. Visita la Ciutadella de nit amb una visita guiada, recreadors i teatralitzacions sobre ciències a l'antiguitat. El preu de l'entrada, 10 euros, general, 7 reduïda. Hi haurà grups en català i castellà. Es recomana fer reserva prèvia trucant al 977 69 46 83, ja que les places són limitades. 977 69 46 83. També podeu escriure un correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. Hi haurà la participació de diferents grups que duran a terme aquest espectacle de nit a la Ciutadella Ibèrica, que continuarà durant més dies i que anirem explicant als informatius.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Cunit continua avançant en la transformació del nucli antic gràcies al programa Treball als Barris, impulsat pel SOC, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure el desenvolupament local i ocupacional en barris com el nucli antic de Cunit amb un caràcter històric. El nucli antic compta amb una població de 1.995 habitants que representen aproximadament el 12,2% dels 16.304 habitants de Cunit, segons el padró de 2025. El projecte té com a finalitat dotar l'Ajuntament d'un coneixement rigorós de la realitat de barri, eines tècniques i una estratègica compartida que permet impulsar la revitalització. El principal resultat serà l'elaboració d'un pla d'accions que sorgirà del treball coordinat entre l'equip tècnic municipal de regidories d'ocupació i formació i promoció econòmica i comerç de l'Ajuntament de Cunit, una persona tècnica contractada dins la subvenció del mateix programa, treballar als barris i la consultoria La Taranyina de Darwin. Un dels aspectes rellevants del projecte és l'abordatge específic de la problemàtica dels locals comercials buits, una qüestió que es treballa de manera transversal amb altres àrees municipals cunitenques. Les actuacions inclouen la creació d'un inventari de locals, l'anàlisi dels preus de lloguer, el contacte amb persones propietàries, la posada en marxa d'una borsa municipal de locals i altres accions per tal de millorar aquesta zona del barri antic de Cunit.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Sant Jaume dels Domenys celebrarà la seva festa major del 22 al 26 de juliol amb un programa que combina els actes folclòrics més tradicionals, nits de música en directe i activitats familiars adaptades a la calor de l'estiu. La Festa Gran arrencarà oficialment el dimecres dia 22. Un dels primers grans actes institucionals previs serà el tradicional sopar de gala de la societat, el dissabte 18 de juliol. El foc i les matinades enceten els dies centrals. El jovent i els amants del foc tindran una cita obligada les primeres nits amb la nit diabòlica el dijous 23 de juliol i el gran correfoc el divendres dia 24. El dissabte 25 de juliol, diada del patró, el municipi de Sant Jaume dels Domenys es despertarà ben d'hora amb les matinades amb el Ball de Diable, les infantils i les pantarrucs del Penedès, cercavila del Pavaneit, acompanyada per les gralles locals, missa solemne amb el cant dels gots i concert vermut. Per la tarda, partit de futbol de festa major. I també hi haurà ball a càrrec de l'Orquestra Vancouver, cloenda amb aigua i sopar popular. Totes les activitats es duran a terme fins al 26 de juliol amb activitats aquàtiques a la piscina municipal, cercavila popular amb participació de tots els balls folclòrics de Sant Jaume dels Domenys i moltes activitats pensades per a tots els públics.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La policia local de Cubelles ha detingut aquest passat dijous un home de 57 anys per la mort violenta d'un jove. L'agressió, sota investigació dels Mossos d'Esquadra i declarada secreta pel jutge, hauria estat amb arma blanca. Segons s'ha pogut saber, agressor i víctima convivien en un assentament en una zona boscosa de Cubelles dins del nucli urbà. Les tendes s'ubiquen a tocar del CAP, al centre d'atenció primària i del cementiri municipal. Els fets van passar al voltant de les 11 del matí, a ple carrer, prop del lloc on hi ha l'assentament. El cos, doncs, va aparèixer al carrer just al costat de l'aparcament del cementiri. Els Mossos van rebre l'avís de diversos testimonis que alertaven que hi havia una persona greument ferida a la via pública. En arribar al lloc van localitzar el cos del jove sense vida i amb signes de violència. La comitiva judicial ha autoritzat l'aixecament del cadàver. Després, el cos ja retirat, els serveis de neteja han actuat a la zona, mentre la policia científica encara recollia proves al petit bosc que envolta l'assentament. Al lloc s'hi han desplaçat diverses unitats de seguretat ciutadana, la unitat d'investigació criminal i 5 dotacions del sistema d'emergències mèdiques. També ha actuat un equip de suport psicològic. La magistrada de la plaça 1 de secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Vilanova i la Geltrú ha practicat l'aixecament del cadàver així com l'escorcoll del lloc on vivia, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Obrim la plana general del dia. Les botigues d'astronomia i les òptiques ja noten l'impacte de l'eclipsi solar total del 12 d'agost amb un auge de vendes que s'està accelerant les últimes setmanes. De fet, doncs, destacar que els oftalmòlegs recomanen portar les ulleres homologades durant tot l'eclipsi per evitar lesions oculars. Alerten dels riscos d'observar el fenomen a través de telescopis, càmeres, radiografies o vidres de soldador. Escoltem el director mèdic d'una clínica i especialista en retina, és el doctor Guillem Ferruela, afirma que l'eclipsi s'ha d'observar amb ulleres homologades.
4: La idea bàsica és que si volem mirar l'eclipsi ho hem de fer amb unes ulleres de sol específiques i homologades per mirar eclipsi. Val? Aquestes ulleres tenen una ISO, que és la ISO 123-12-2. Val? I aquestes ulleres són específiques per mirar l'eclipsi, tenen uns filtres especials que ens protegiran de les radiacions que produeix l'eclipsi.
0: Demana que no s'observi l'eclipsi únicament a través de càmeres de fotos o telescopis.
4: Especial atenció a quan estem mirant l'eclipsi amb algun tipus de tecnologia fotogràfica, telescopis, lents, tot el que ens concentri més la llum, això ja ens podria fer una cremada molt més important. Si volen mirar l'eclipsi, mirar-lo amb les ulleres ficades, però evitar càmeres de fotos.
0: D'altra banda, com dèiem, les botigues d'astronomia i les òptiques ja estan notant l'impacte de l'eclipsi solar del total d'agost, amb un auge de vendes que s'està accelerant les últimes setmanes. De fet, tenim declaracions de Vicente Berbegal, és optometrista, comenta que molta clientela no té informació sobre com observar l'eclipsi.
5: Hay mucha gente que viene para ver el eclipse y piensa que el eclipse total lo tiene que ver en su totalidad con la gafa, y muchas veces hay que explicarle cómo va a ser el eclipse, en qué hora van a ser y en qué fase del eclipse es conveniente utilizar una gafa y en qué fase del eclipse no, porque al ser un eclipse total hay una fase, la de parcialidad, en la que sí que tenemos que utilizar la gafa para ver el sol de forma segura, pero cuando llegue el momento de la totalidad, en función de la latitud en la que nos encontremos, habrá alrededor de un minuto en el que el eclipse se podrá ver sin gafas.
0: D'altra banda, la copropietària de la botiga Còsmic, Àngels Gil, explica que en els últims temps han augmentat les vendes d'ulleres.
6: Sí, doncs bé, ja fa temps que la gent va venint a buscar ulleres, filtres, però ara ja hem notat que cada cop ve més gent, que la gent doncs, es va assabentant de l'eclipsi total i venen a buscar les ulleres per no esperar a última hora, que també passarà.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El Port de Tarragona ha aprovat mesures operatives per evitar pèrdues de gra en operacions de descàrrega i també perquè els coloms no puguin alimentar-se amb aquests productes, consolidant i expandint l'actual superpoblació d'aquesta espècie que pateix la ciutat tarragonina. Una recent instrucció obligarà les empreses que treballen amb cereals a mantenir tancats els magatzems mentre no carreguin o descarreguin, a tapar amb lones els camions i a utilitzar cintes transportadores cobertes. Els responsables del port han assegurat que vigilaran els incompliments i aplicaran sancions previstes a la normativa portuària. L'anunci s'ha fet durant una nova reunió bilateral entre l'ens gestor de la infraestructura i l'Ajuntament de Tarragona. Una nova instrucció tècnica aprovada fa uns dies, segons s'ha anunciat, per part del president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, que permetrà introduir aquestes mesures per a les quatre empreses que actualment treballen amb aquesta producció. Escoltem el president del Port de Tarragona, assegura que l'ENS assumeix la seva responsabilitat a l'hora de frenar la plaga de coloms.
7: El port, i ho heu notat, ha canviat la seva perspectiva. No fugim d'estudi, assumim que som part d'un problema i per tant tenim que donar solucions. I les solucions s'avaluen objectivament. Podem tenir molt bona voluntat, però si no aconseguim acabar amb la plaga invasiva de coloms, no ho estem fent bé.
0: El seguiment del compliment d'aquestes mesures, segons s'ha afegit, anirà a càrrec de la mateixa autoritat portuària, la seva pròpia policia, i tindrà l'ajut de càmeres amb sistemes de vigilància artificial per detectar les pèrdues de gra.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb David Burillo.
2: Aquests dies hem parlat molt del ciclisme, però sempre en masculí. Des del 1999 al 2009 es va celebrar també el Tour de França femení, però la competició es va acabar. No ha estat llavors fins al 2022 que aquesta cursa femenina es va recuperar. Una de les impulsores d'aquest canvi és la ciclista Ana Barrero. Hem pogut parlar amb ella d'aquest mèrit i de la seva carrera. Ara vius a Irlanda, però aquí a Catalunya han estat uns dies molt intensos amb el Grand Depart i el pas del Tour de França. He de començar preguntant-te per això. Com valores aquesta gran competició que comenci a Catalunya?
8: Doncs crec que és una cosa històrica i m'ha sabut molt greu perdre-m'ho perquè ha passat per davant del meu poble i no sé dir si és realment una llàstima, però molt contenta de que el Tour de França hagi passat per allí.
2: T'han anomenat mare del Tour de França femení, una competició que va durar del 1999 al 2009, però que vau acabar recuperant. He llegit que us va costar i la reivindicació va ser important. Com ho vau aconseguir?
8: Bueno, no sé si mare, no són unes coses molt fortes, però crec que he ficat el meu petit granet de sorra perquè, bueno, com has dit, que el Tour de França femení va desaparèixer i llavors grans persones, que potser no cal dir els seus noms, en què una dona incapaç de recórrer les distàncies que els homes recullen al Tour de França masculí. I llavors això ens va indignar bastant i amb un grup de dones vam decidir demostrar amb fets, en lloc de paraules, de que tot això eren tonteries i que una dona era perfectament capaç de fer les mateixes etapes, la mateixa distància. I el que vam fer és això, vam organitzar amb un grup de franceses en aquelles etapes, jo estava vivint a França, i un grup de franceses, hi havia una noia d'Ucraïna, una belga, i que em decidia si fer exactament les mateixes etapes que el Tour de França masculí, que els homes, que els professionals, un dia abans, mateixos quilòmetres, mateix desnivell, amb la diferència que nosaltres teníem el trànsit obert, no teníem les facilitats ni la logística ni les tasques que tenien els homes, i ja vam recórrer tot el Tour de França masculí un dia abans, i vam demostrar que una vegada perfectament capaç de fer-ho, més totes nosaltres érem amateurs i teníem la nostra feina, vull dir que ens vam preparar mentre teníem la nostra feina de 8 hores al dia i per tant entrenàvem en les hores de fora de feina. I tot. Així és com va anar tot. I bueno, vam començar a crear repercussió mediàtica i bueno, la

0: d'això, per sort, la cosa va anar creixent més fins que el 2022 vam tenir per fi la tornada d'aquest Tour de França femení, que és un orgull i, bueno, tot i que hi ha moltes diferències, doncs crec que és una cosa que em sento orgullosa, no sé si això que dic de la mà del Tour de França és potser molt gros, però a vegades sí que també un petit gra de sorra, doncs així és una mica com va anar tot.
1: Clar que sí, quin mèrit té fer això. Ara ens explicaves que tot i això encara hi ha desigualtats. Com de desigual és aquest món del ciclisme actualment?
0: Se'ls ha aconseguit molt i podem estar orgullosos i orgullosos, però, per exemple, crec que és al voltant del 50% de les dones del ciclisme femení que poden viure únicament del sou de ciclistes, cosa que amb els homes és el 100%, si no m'equivoco. Amb la repercussió mediàtica o la retransmissió de proves ciclistes hi ha molta diferència encara entre homes i dones. Vull dir, hi ha encara molta feina a fer. Hem avançat molt, però encara hi ha moltes coses que es podrien millorar.
1: Parlem de tu també una mica. Ara que vius a Irlanda, continues molt vinculada a Catalunya i al ciclisme d'aquí? Com vius aquesta doble vinculació?
0: Bueno, tota la vida m'he dedicat al ciclisme tant a nivell, en diria laboral, però no com a ciclista professional, sinó en el tema de la investigació, perquè faig investigació i, per exemple, mentre vam fer aquest projecte del Tour de France un dia abans que el dels homes, jo em vaig dedicar a recollir dades mèdiques, perquè vam estudiar la fatiga cardíaca, perquè en el món de la ciència també molts articles científics de rendiment, en el món de l'esport, de fet de qualsevol àmbit, et diria que sempre estan focalitzats en els homes i hi ha molt poques dades, molt poca investigació amb dones. I per això vaig voler fer també aquesta segona vessant científica. I durant el projecte aquest vaig treure'n tres publicacions científiques amb dades sobre la fatiga cardíaca. I ara, a més, m'hem traslladat aquí a Irlanda i estic treballant en el món del ciclisme, però des de la vessant de la mobilitat urbana, promocionant la bici com a mitjà de transport urbà i fer ciutats més sostenibles, millorar la infraestructura. I, bueno, fa anys que estic lluny de Catalunya, però vaig venint de tant en tant i, bueno, estic vinculada amb el ciclisme, potser d'una manera més diferent ara, però, bueno, ja et dic, m'ha sabut molt greu no ser a Catalunya aquests dies, però ho he seguit
1: per la televisió. Si no m'equivoco, has competit, has organitzat i has lluitat pel ciclisme femení. De tots aquests papers, amb quin t'identifiques més?
0: Et diria potser de la vessant de la reivindicació, perquè no sé amb qui parlava l'altre dia, que si això que vaig fer va ser perquè jo hagués volgut competir, et diria que potser no sóc una persona molt competitiva i que potser és més per un fet de la manca de referents de ciclistes femenins, o que potser si el dia de demà una nena petita decideix que vol ser ciclista professional, ara pot tenir referents, dones, cosa que abans jo quan era petita no en tenia canvio, ni potser més pel tema aquest de la desigualtat i per lluitar una mica per aquesta incomprensió, que com podia ser que fins a l'any 2022 la carrera més important ciclista del món només fos per homes i fos una cosa tan natural i acceptada i que ningú es preguntés com podia ser això.
1: Clar. De fet, ara m'estaves dient, quan eres petita, portem uns dies que aquí a Catalunya s'està parlant molt del ciclisme i estic bastant segur que més d'un nen o nena doncs està descobrint aquest món. Quin consell li donaries potser a una nena de Roda de Barà, del Baix Penedès o d'on sigui, que de qualsevol poble, que avui somia arribar a l'elit del ciclisme?
0: Que si és el seu somni, que no tingui dubtes i estic segura que a dia d'avui és una cosa més fàcil, perquè es veuen cada cop més dones damunt la bici, que una petita no tenia cap referent, o fins i tot quan tenia 16 anys, que sortia els caps de setmana amb bici, amb grups de ciclistes. Era l'única noia envoltada de 15-20 nois i era vista com un bitxo raro, o com la diferent.
1: Ja per acabar, Anna, personalment, què et queda per fer relacionat amb el món del ciclisme? Tens algun repte, algun projecte que t'il·lusioni especialment?
0: He viatjat molt en bici per tot el món i potser seguir viatjant en bici, seguir disfrutant de la bici,

0: que les ciutats incorporin més el transport, la micromobilitat i les bicis com un... Igual, que tinguin aquest reclam que estem fent des d'aquests projectes d'investigació, que la bici té el mateix dret d'ocupar l'espai de les ciutats que els cotxes i que podem conviure de manera més igual en tots els vehicles i mitjans de transport. Potser seria una mica això que m'agradaria veure en un futur. Ciutats més tipus Amsterdam o, bueno, tot el país de Netherlands, com aquest tipus de model que m'agradaria que es veiés més. Que la zona, bueno, ja s'ha millorat moltíssim, per exemple, com a ciutat. Cada cop hi ha més carrils bicis. I, bueno, potser només cap a un model més sostenible, on el transport sostenible amb l'ús de la força individual de les persones i una cosa més natural i acceptada, i no haguem d'estar lluitant per tenir el nostre espai i lluitant amb els cotxes.
1: De ben segur que referents com l'Anna ajudaran a les noves generacions a provar esports com el ciclisme.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
3: I fins aquí l'informatiu del dia. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius de Calafell Ràdio. Als esports, el David Burillo i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Avui és divendres, 10 de juliol. Que tingueu una molt bona entrada del cap de setmana. Adéu-siau.
2: L'informatiu.

0: Calafell Radio.
1: It's summertime.
2: Això és Calafell Radio.
0: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Radio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: i els 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Són les 11.
1: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat.

les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: A Calafell Ràdio mai es fa de nit. Per això ara pots tornar a escoltar l'Obert per Vacances.
1: Són les 11 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Vinga, som-hi, que ja ha arribat el divendres a les portes del cap de setmana. Som a divendres, dia 10 de juliol de 2026, i aquí engeguem una nova edició de l'Obert per Vacances, el magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv. Som l'emissora municipal de Calafell i som els que t'acompanyarem fins a la 1 en punt del migdia amb molts continguts per fer-vos passar el millor matí d'estiu possible. Salutacions al Ferran Buc, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Doncs vinga, tot a punt, tot preparat. Si us quedeu aquí amb nosaltres, en aquest divendres 10 de juliol, engeguem com sempre amb el sumari, tot seguit, les dades, les celebracions d'aquest divendres, les efemèrides musicals. També sabrem quin temps ens acompanyarà per avui divendres, també de cara al cap de setmana, amb el meteoròleg de Calafell Ràdio, calafell.tv, en Josep Miró. I també connectarem amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell per conèixer com es presenta aquesta jornada de platja. Avui, l'entrevista del dia, parlarem del Motor Show Extreme, que durant aquests dies està com a ruga en el Vendrell. Es tracta d'un espectacle amb acrobàcies, amb vehicles, amb cotxes espectaculars. Ens ho explicaran aquí a partir de les 11:20, aproximadament. Tot seguit, com cada divendres, tindrem les novetats musicals i discogràfiques o les més destacades de la setmana. Avui és el dia oficial de la publicació d'aquestes propostes. Aquí les tindreu, a l'Obert per Vacances, a l'igual que anirem al cinema amb les estrenes cinematogràfiques. 6 pel·lícules, 6 propostes en pantalla gran que es poden veure, doncs, a partir d'avui. A l'Emergents, entrevistarem el suc de pinya amb el David Burillo. I abans d'arribar a la 1 del migdia, abans del final, valorarem 3 notícies de l'actualitat del dia amb els 3 colors del nostre semàfor de l'estiu. I també repassarem l'agenda d'activitats per avui divendres, també de cara al cap de setmana. Agenda cultural a Calafell. I tot això amb bona música, consells publicitaris, i així estarem juntets aquestes 2 hores a Calafell Ràdio. És l'Obert per Vacances.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances. Les dades del dia.
1: Doncs som a divendres ja, per fi. Divendres, dia 10 de juliol de 2026. Anem per les dades del dia. Avui és el dia d'apreciació del capibara o carpinxo. Un animal que s'ha convertit en tota una estrella en internet pel seu caràcter tranquil i sociable. És el rosegador més gran del món. Pot superar el metre de llargada i arribar fins als 60 quilos de pes. Originari del sud d'Amèrica, viu sobretot en zones humides i passa bona part del seu temps dins l'aigua, on es protegeix i regula la seva temperatura. La seva fama mundial ve de la seva manera de ser. Els capibares són animals molt pacífics, tranquils, i acostumen a conviure amb altres espècies. Les seves imatges, compartint espai amb ocells, gats i altres animals, els han convertit en un símbol de calma, tranquil·litat i de convivència. Així doncs, avui és el dia d'apreciació del capibara o del carpinxo. I avui també celebrem el Dia Mundial del GLUT1. És una jornada per donar visibilitat a una malaltia genètica minoritària que afecta el transport de glucosa al cervell. La proteïna GLUT1 és l'encarregada de portar aquesta energia al cervell, i quan no funciona correctament poden aparèixer problemes com crisis epilèptiques, dificultats de moviment o aprenentatge o coordinació. Com que és una malaltia poc freqüent, el diagnòstic, doncs, pot trigar. Però identificar-la és clau. Un dels tractaments més utilitzats és la dieta cetogènica, que ajuda el cervell a obtenir energia a través d'una via alternativa. Aquesta data serveix per conscienciar sobre la importància de la investigació i també per donar suport a les persones i a les famílies afectades per malalties minoritàries com aquesta, la que celebra avui Dia Mundial del GLUT1. I sempre per començar la jornada tenim les efemèrides musicals. Estem escoltant els Take That, la banda britànica. Un dels seus components, el Jason Orange, va néixer un dia com avui, el 10 de juliol del 1970. Avui fa 56 anys, Jason Orange, un dels membres originals dels Take That, una de les bandes britàniques més populars dels anys 90, responsables d'èxits com el Back for Good, el Never Forget o el Relight My Fire, amb la versió que van fer ells. Tot i que va deixar el grup definitivament l'any 2014, continua sent recordat com una de les cares més estimades de l'etapa daurada del pop britànic. Avui, Jason Orange, membre o exmembre de Take That, fa 56 anys.

El Sex Dead, una banda doncs força important, banda britànica que té molts seguidors. I qui també està d'aniversari és el Neil Tennant dels Pet Shop Boys. Avui hem de felicitar Neil Tennant, nascut el 10 de juliol del 1954. Avui, déu-n'hi-do, eh? 72 anys compleix aquest músic britànic, és la veu i la personalitat darrere dels Pet Shop Boys, un dels duos, un dels duets més importants de la història del pop electrònic. Juntament amb el teclista Chris Lowe, va crear algun dels grans himnes dels anys 80 i 90, com Western Girls, que va arribar al número 1 en diversos països, It's a Sin, o la seva particular versió del Go West, o aquesta que estem escoltant, Left to My Own Devices, amb una barreja de música electrònica, melodies pop i lletres sovint iròniques i reflexives. Els Pet Shop Boys han venut milions de discos i han influït en generacions d'artistes. Com m'agraden, jo sóc un fan fanàtic dels Pet Shop Boys. I avui en Neil Tennant fa 72 anys. Diguem que també ha estat la banda sonora de la meva adolescència, eh? I també, doncs, el present, per què no? Perquè continuen fent èxits. Doncs ens quedarem amb els Pet Shop Boys. Amb ells comencem l'Obert per Vacances d'aquest divendres amb Always On My Mind. Bon dia!

0: original d'ells, però ells la publicaven dintre del seu àlbum del 1987, Actually. Una cançó que ja havia cantat, per exemple, Elvis Presley. Segur que la recordeu amb aquella versió. Doncs aquesta, entre sintetitzadors, Chris Lowe i Neil Tejan feien de les seves en el 1987. Always on my mind, per començar, l'obert per vacances d'aquest divendres. Bon dia, bona hora, família.
1: Aquest estiu, banyador, xancletes i obert per vacances.
0: Doncs ara mateix hem arribat a les 11 i 12 minuts. I un cop sempre tenim engegat el programa, anem per la previsió del temps. Anem a conèixer quin temps tindrem en aquesta jornada, aquest divendres, també de cara al cap de setmana, que segur que continuaran les temperatures altes. Ens ho explica en Josep Miró amb la seva crònica. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Continuem tenint un temps d'estiu dominat pel sol amb algun nuvolet poc destacable i es manté la calor, tot i que avui sí que, com deies, ha afluixat una miqueta. No és tan intensa ni ho serà tant com en els dos darrers dies en què hem passat dels 35. Per tant, hem d'esperar que avui s'imposi el sol amb fins i tot amb cel clar al centre del dia i amb algun núvol baix llunyà de cara a la tarda, amb unes temperatures que s'han situat al voltant dels 23 graus de mínima, ara ja en tenim 31, i la màxima voltarà als 32, amb una humitat i xafogor no massa acusades. Vent feble amb terral, a primera hora i xaloc més reforçat, hores d'ara ja té cops moderats, la resta del dia i es mantindrà així. Això farà que la mar, que ha començat arrissada, comença ja a moure's i augmenti a marejol, fins i tot que considerable de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps també sigui en conjunt força estable, dominat pel sol, amb cel clar al matí, amb algun núvol baix a partir de mitja tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 22 o 23, mentre que demà baixarà de dia i ja no passarà dels 30 o com a molt s'acostarà als 31, amb una humitat moderada i xafogor una miqueta més notable. Ben feble de gregal fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, amb cous moderats al centre de la jornada i fent que la mar hi hagi marejol o fins i tot amb alguna àrea de maró a la tarda. Diumenge esperem un temps una mica variable, sí que dominat pel sol, però amb bandes de núvols prims que interlinaran el cel i amb una temperatura que baixarà de nit i estarà entre 21 i 22 de mínima i la màxima es mantindrà o pujarà una mica i estaria entre 31 o 32, amb vent de gregal feble al matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol amb alguna àrea de maró a primera hora de la tarda.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix a les 11 i pràcticament 15 minuts, un quart de 12, doncs tenim algun interval de núvols aquí en el cel, a la platja de Masbel, a la zona de l'Estany de Calafell. Ara mateix, doncs això, ha baixat una mica les temperatures, però déu-n'hi-do, ara mateix, 31 graus centígrads. En un moment anem al servei de socorrisme de les platges de Calafell. Abans, Alex Warren i l'última que ens ha publicat. Això es diu Fever Dream.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons. Tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
0: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
2: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins a l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshat. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: l'últim treball, l'últim àlbum del Bruno Mars. Ja sabeu, es titula The Romantic. I entre les cançons, aquesta va ser la primera que va publicar, I Just Might. Així hem arribat al punt de les 11:33 minuts.
1: D'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
0: Som a divendres i tenim novetats musicals. Ja sabeu que tots els divendres, de fet, aquest és el dia oficial de la publicació de noves propostes, noves publicacions, nous àlbums, noves cançons, i aquí sempre ens fem ressò d'aquestes noves publicacions. Anem per les novetats musicals de la setmana.

Així sona el nou treball dels Rolling Stones. Foreign Tongues, així es titula. Comencem aquest espai amb una d'aquestes bones notícies que omple titulars en el panorama musical. Els Rolling Stones continuen escrivint història. Després de més de 6 dècades de carrera, publiquen avui Foreign Tongues, un disc que demostra que encara tenen ganes d'explorar nous camins sense perdre la seva essència. Rock, blues i guitarres potents, amb el son confusible dels Rolling Stones, que els ha convertit en una de les bandes més influents de la història. I és que, a més, el disc compta amb col·laboracions de luxe. Entre aquestes col·laboracions, Paul McCartney, Robert Smith, Chad Smith o Steve Winwood. I aquesta és una de les cançons incloses d'aquest nou treball dels The Rolling Stones. Això es diu In the Stars.

Doncs els Rolling Stones, que estan de tornada. Vinga, anem per la segona de les novetats musicals. Avui us portem 6. És la música de Jack White. Avui publica Frozen Charlotte, de Detroit al món. Jack White continua sent un dels grans referents del rock actual. Frozen Charlotte recupera el seu vessant més clàssic, però sense renunciar a textures analògiques i als riffs que defineixen la seva sonoritat. Blues, rock, garatge i psicodèlia per un dels discs en directe amb més personalitat de Jack White. Un disc enregistrat a Nashville arriba després de No Name i aposta per un concepte d'àlbum més tradicional. Aquesta que escoltem, inclosa l'àlbum God and the Broken Ribs, és una de les noves cançons de Jack White que avui publica aquest nou treball.

Més novetats. Canviem totalment d'estil. És Suki Waterhouse. Avui publica Loveland. Continua consolidant la seva carrera musical amb Loveland, un treball de pop alternatiu que combina influències del folk, nostàlgia vuitantera i una mirada molt personal. Cançons íntimes, melodies delicades i una producció que busca emocionar més que impressionar. Un disc aquest que confirma la seva consolidació com una de les artistes emergents més interessants del pop alternatiu. Això que escoltem és Back in Love, una de les noves cançons de Suki Waterhouse.

disfrutem una miqueta de tot, eh? Varietat en estils musicals. Són les novetats discogràfiques més destacades de la setmana. Us portem 6, hi havia més, però aquestes són les que considerem, doncs, que mereixen una especial atenció. I aquest que escoltem ja és l'Adam Lambert. Avui publica el seu nou treball, es diu Adam. Adam Lambert torna amb un disc que porta el seu nom i que funciona gairebé com una declaració d'intencions. Un treball molt personal, lliure i amb ganes de recuperar l'esperit més atrevit dels seus inicis. Aquí trobarem pop electrònic, influències dels anys 90 i 2000, sintetitzadors i una producció molt cinematogràfica, lletres que parlen de desig i d'identitat. El títol simbolitza una presentació sense màscares. També hi trobem col·laboracions d'Isaac Dunbar i de Lexi Leo. Això és Eat You Alive, o millor dit, Eat You Alive, la nova cançó, una de les noves cançons d'Adam Lambert. Avui publica el seu àlbum Adam.

Deixem Adam Lambert i anem a conèixer el nou treball de Kelela. És cantant, és compositora estadounidenca. El seu debut va arribar l'any 2013 i ara torna amb un nou treball. Es diu New Avatar. Kelela torna amb aquest nou treball, New Avatar, el seu tercer disc d'estudi, i ho fa obrint una nova etapa artística. Sense abandonar l'R&B alternatiu, incorpora guitarres, sonoritats més pròximes i també indie rock. Un disc elegant que barreja, doncs això, R&B, pop experimental, electrònica, també textures més orgàniques, amb una producció molt cuidada. L'àlbum representa una transformació artística i compta amb col·laboracions de Pink Panthers, Fouché i K-Pol. Our Time és la cançó que estem escoltant, pertany a New Avatar, el nou treball de Kelela.

Vinga, anem per la sisena i l'última d'aquestes novetats discogràfiques d'aquest divendres, d'aquesta setmana. Aquest que estem escoltant és Ne-Yo. Avui publica Highway 79. Ne-Yo ha sorprès amb aquest nou treball. Es publica avui divendres, un dels treballs més diferents de la seva carrera. Després de triomfar durant molts anys amb l'R&B del pop, ara s'atreveix a incorporar influències del country modern sense perdre la seva identitat. Una fusió d'R&B contemporani amb aquest country, guitarres acústiques, melodies cuidades i un so inspirat a Nashville, que és la cuna de la música country. El títol fa referència tant al seu any de naixement, 1979, com una carrera vinculada als seus orígens familiars i simbolitza aquesta nova etapa musical. Mrs. Tundra és aquesta cançó que estem escoltant. És una de les millors cartes de presentació d'aquest àlbum. Això es diu Highway 79. És el nou treball de Ne-Yo. I ens quedarem escoltant sencera aquesta cançó. Això que es diu Mrs. Tundra.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterio, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterio. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: La cançó original de Kate Bush i molt present a la sèrie Stranger Things, tot un èxit, que va obligar a Kim Petras a enregistrar aquesta altra versió del Running Up the Hill. Doncs vinga, hem arribat a les 11:55.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.
0: I aquest estiu, a l'Obert per Vacances, tenim cinema. I avui a la nostra secció de cinema de l'Obert per Vacances, com sempre, repassarem les estrenes més destacades que arriben aquesta setmana als cinemes. Una setmana amb una mica de tot, grans produccions familiars, cinema d'autor, comèdia espanyola, també històries molt íntimes. I atenció, perquè dues d'aquestes estrenes, dues de les més potents de la setmana, s'han avançat avui divendres. Ja des del passat dimecres podem veure Baiana o Las Corrientes, que han arribat aquest dimecres a les sales de cinema. La resta de títols principals completen la cartellera i arriben avui divendres. Com sempre, us proposem 6 pel·lícules per descobrir, amb opcions per tots els gustos. Així doncs, ben atents, orelles ben obertes, perquè anem per la nostra cartellera de la setmana. I la primera proposta és Baiana, que ja des d'aquest dimecres es pot veure al cinema.
2: En una isla una chica

0: son ciertas.
1: La historia acaba de empezar. Más allá del arrecife, una terrible oscuridad ha dado con nosotros. Mañana, el océano te ha elegido. Encuentra a Maui. Devuelve el corazón de Tefiti y sálvanos a todos.
0: Maui, semidios del viento y el mar.
2: Héroe de los hombres.
0: ¿Qué?
2: El título es Maui, cambia formas, semidios del viento y el mar, héroe de los hombres. ¡Ah! Y las mujeres, ellas también. Los hombres y las mujeres. Brrr.
0: Gracias.
2: De nada.
0: Necesito tu ayuda.
2: Yo no me embarco con una mortal.
0: Mi isla, mi pueblo, no sobrevivirán si no lo conseguimos. El océano me eligió por algún motivo. Y a ti también te eligió.
2: Escucha, princesa, si seguimos adelante, habrá que cruzar todo un océano de mal.
0: No soy princesa, soy la hija del jefe, el líder de mi pueblo.
2: ¿Ser una heroína?
0: Vamos a salvar el mundo.
2: Yo te cubro. ¿Qué? ¿Tengo algo en los dientes?
3: Doncs comencem amb Vaiana. És una de les grans estrenes, jo diria la gran estrena comercial de la setmana. Disney recupera una de les seves heroïnes més estimades amb la versió en acció real de Vaiana, una nova mirada a l'aventura que ja va conquistar milions d'espectadors. La història ens porta fins a l'illa de Motunui, on Vaiana, sent de nou la crida de l'oceà, inicia un viatge més enllà dels límits coneguts del seu poble. Al seu costat tornarà a trobar-se amb Maui, el semideu carismàtic imprevisible en una travessia plena de descobertes, perills i llegendes. És una adaptació en imatge real de la pel·lícula d'animació de Disney estrenada el 2016. Ha estat dirigida per Thomas Cale, conegut sobretot pel seu treball al musical Hamilton. El repartiment inclou Catherine LaGaia com a Vaiana i Downey Johnson recuperant el paper de Maui. La producció manté l'aposta per la cultura polinèsia i pels temes d'identitat, valentia i connexió amb la natura. Doncs aquesta pel·lícula de gènere d'aventures, fantasia i cinema familiar, Vaiana, que ja es pot veure des d'aquest dimecres en pantalla gran en tots els cinemes. I canviem de registre i passem a una gran producció familiar, d'una producció familiar a una proposta molt més íntima i personal. Las Corrientes, que també des d'aquest dimecres ja és al cinema.

0: Doncs encara tenim dues propostes més, eh? Dues cintes, dues estrenes de la setmana. Anem per la següent, la cinquena. El títol és Tal vez.
1: No me llamo Natalia. Jamás nací. O si nací, fue muerta.
2: ¡Es que no le ponga la mano!
3: ¡Tú te callas!
2: ¡Ah! Tú no eres una mujer.
4: ¿Me ayudarías a escribir una biografía?
5: Yo solo quiero que estés bien. Que salgas de la isla y que escribas todo lo que yo no pude.
4: ¿Y por qué yo? Porque las palabras te duelen tanto como a mí. Escribir es vivir. Y vivir.
6: Te lo digo yo, que da mucho miedo.
7: Juan, no dejes que se vaya.
8: Pero aquí no te caía también Pinito.
9: Pinito es una señora, pero la gente del circo es gente rara.
1: Soy un ser pequeño. Dentro de mí no hay nada. Hoy solo sé que soy alma. Solo sé que soy triste.
4: ¿Cómo se te ocurre tener un ataque de esos delante de todo el mundo?
9: ¿Qué
10: te pasa?
9: ¿Qué te pasa?
10: ¿Tienes suerte de ser una mujer?
4: No tengo la culpa de que tuvieras el padre que tuviste.
11: No te hagas ilusiones. Ella no es como tú.
1: Gracias. Las palabras son tuyas. Pero la historia es nuestra. Adiós, querida mía. Para siempre. Y quién sabe si desde siempre.
0: Així sona, tal vez, aquesta pel·lícula que s'estrena avui divendres també als cinemes. És la cinquena proposta que us presentem avui, tal vez dirigida per Arima León i protagonitzada per Adriana Ugarte. La pel·lícula, la cinta, ens situa l'any 1968 i ens acosta a la figura de Pinito del Oro, una de les grans estrelles del circ espanyol. En un moment clau de la seva vida, quan prepara una última actuació, la protagonista s'enfronta als records, als somnis complerts i al preu d'haver dedicat tota una vida a l'espectacle. Com dèiem, està protagonitzada per Adriana Ugarte, recupera una figura real molt vinculada a la història del circ. Una mirada al món de l'espectacle i als sacrificis personals que hi ha darrere dels grans artistes. Una cinta que combina recreació històrica i drama emocional. Tal vez, aquest drama que s'estrena avui. I acabarem amb una última proposta, la sisena, proposta més petita d'aquelles pel·lícules que poden arribar per sorpresa. El títol és Andy.
12: ¿Es tu primera vez? No digas que eres mexicano.
13: ¿Y qué digo?
12: Que eres de Honduras.
13: ¡Corre! ¡Corre!
14: ¿A dónde vas?
12: A los Estados Unidos.
14: ¿Quién está allá?
12: Mi mamá.
14: ¿Y ella?
12: Me llamo Andrea.
14: ¿Y por qué vienes vestido de niño?
12: Me dijeron que las niñas lo pasan mucho peor.
14: Te vamos a retornar a tu país.
15: ¿Qué está en tu mochila? Mi plan.
16: Se los va a llevar la migra.
17: ¡Hacedores, hacedores!
18: ¡Ay, no!
19: Yo también voy para el otro lado y los puedo ayudar a cruzar.
12: ¿Para qué quieres viajar acompañado?
19: Para que no me vean, güey. ¿Cuánto cobra por cruzar?
20: $8,000.
21: De la calle se puede salir, Andy.
22: No tengo a nadie. Todos se van.
21: Salimos mañana antes de que amanezca.
23: Pagar todos los viajes completos.
24: ¡Cambio de plan!
12: ¿Qué quieres de nosotros?
24: ¡Muévase, muévase, muévase, muévase! Ya están del otro lado, está claro, ya están del otro lado. ¡Avánsele, avánsele!
0: Així sona el tràiler d'Andy. És l'última, la sisena de les propostes de cinema d'aquesta setmana. Una proposta més minoritària dins de la cartellera d'aquesta setmana. Una pel·lícula que posa el focus en els personatges i en les petites decisions que poden canviar una vida. Una història més propera de descobriment personal i de conflictes quotidians. És una de les estrenes menys comercials de la setmana. Forma part d'aquell cinema que busca connectar amb l'espectador des de l'emoció i des de la proximitat. És una alternativa per qui prefereix històries més petites allunyades dels grans espectadors. Arriba en una setmana especialment variada amb cinema familiar, comèdia i drama. Doncs fins aquí el nostre repàs a les estrenes del cinema d'aquesta setmana, d'aquest divendres. Una cartellera molt variada. Tenim el gran retorn de Baiana, cinema d'autor amb Les Corrientes, cinema espanyol amb Haciendo Amigos i diverses històries dramàtiques per als qui busquen un cinema amb més reflexió. Així ja sabeu, aquest estiu, entre platja, vacances i calor, sempre hi ha un bon moment per entrar en una sala de cinema. I aquí els divendres us presentem les estrenes, les novetats de la setmana a l'Obert per Vacances.
3: Obert per Vacances. Aquest estiu ens remullem junts.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara...
2: Calafell Ràdio.
1: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Ja sabeu que el Mundial de Futbol mou muntanyes. Milions i milions de seguidors arreu del món amb aquestes retransmissions esportives que lideren entre les audiències a la tele, eh? I sempre al voltant del Mundial es generen moltíssimes cançons, moltíssima música. I aquesta és una de les cançons del Mundial de Futbol 2026, la cançó d'Eva Max, això que es diu Energy.
1: Aquest estiu banyador, xancletes i obert per vacances.
0: I aquest estiu, aquest mes de juliol, aquesta temporada 2026 de l'Obert per Vacances, al magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv, tenim artistes emergents. Emergents és l'espai del David Burillo, que aquesta passada temporada, els dissabtes, ens despertava a 8:45 del matí, presentant-nos noves propostes musicals del panorama català. I cada dia, aquí a l'Obert per Vacances, també anem recordant, anem recuperant aquestes entrevistes, per la qual cosa són entrevistes emeses i gravades ja fa alguns mesos enrere. Així doncs, molta atenció, perquè a vegades s'anuncien concerts que han estat ja celebrats, per la qual cosa, doncs això, ja ho avisem abans que s'emeti. Són entrevistes que s'han anat emetent al llarg d'aquesta passada temporada des de l'Emergents. Avui, els convidats són Suc de Pinya.
2: Com ja sabeu, això

0: Didi, component de suc de pinya, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Molt bé, venim de sentir Són coses de la vida, un d'aquests temes que ja s'ha convertit en una autèntica festa de la vostra discografia, o sigui que imagina't com estem de bé. Ara vosaltres en breu sentirem el vostre nou senzill, Cucs de Seda, que tot just s'acaba d'estrenar. Per qui no us conegui encara, què hi ha darrere de suc de pinya? Qui sou? Expliqueu-nos una mica el vostre projecte.
1: Bé, bueno, gràcies per convidar-nos, primer de tot. SDP 509 és un grup d'amics, en realitat, que va aparèixer fa molts anys, el grup d'amics, i que concretament la música fa 4 o 5 anyets que l'anem tocant una mica més, simplement perquè tots, des de ben petits, hem tocat el tema de la música i ens ha agradat sempre. I mira, vam començar a fer algun tema així a nivell propi i tal, va començar a agradar a nivell de poble, Quirtés, i el projecte s'ha anat fent gran amb aquests anyets que portem, i de moment estem molt contents i sobretot ens ho passem bé, que és el més important de tot.
0: Just et volia preguntar per això, perquè el vostre projecte, bueno, el vostre col·lectiu va més enllà de la música. Sou un grup d'amics que va començar a fer les seves cançons des d'Artés. Abans de formar part d'aquest combo tan potent, cadascú tenia com les seves mogudes personals. Què us ha portat a unir-vos sota aquest segell d'SDP 509? D'on neix la idea de crear aquest projecte col·lectiu?
1: Bueno, va ser molt natural, diguéssim, va ser molt orgànic el procés de crear el grup de música, ja et dic. Segurament, no me'n recordo exactament com va anar, però un dia vam quedar per fer qualsevol cosa, vam començar a fer alguna cosa de música, vam començar a fer... Jo me'n recordo que escoltàvem molt temes de rap català, trap i això, i sempre ens havia agradat molt això. Llavors, ens vam centrar cap aquí, i això va ser d'un dia per l'altre que vam començar a fer música, va començar a agradar, i des d'aquí aquesta unificació, que també és veritat que s'ha anat professionalitzant tot. No? Ara pues, intentem quedar per fer música tots, per pensar lletra tots, i sí, abans no era tan així, tothom ho feia més a casa seva, a nivell més individual, i ara ja ho fem tot més a nivell de grup.

0: ja et dic, s'ha anat professionalitzant tot una mica.
1: Molt bé. Doncs parlem ara del vostre projecte com a tal, perquè en el que portem d'any heu llançat dos senzills ja. Què hem d'esperar de vosaltres ara? Heu llançat Cuc de Seda i Són coses de la vida. Esteu treballant amb nous temes? Teniu algun àlbum preparat?
0: Sí, mira, justament, bueno, això que comentes, Són coses de la vida és el primer senzill que hem tret, que va agradar molt, un tema molt puntet, i ara tenim aquest Cuc de Seda, que també és una altra cosa, una cosa diferent que no hem fet mai, i que també està funcionant bastant bé. A partir d'aquí, traiem aquest EP, que inclou aquestes dues cançons i dues més que són Veig Veig i Cantant Records, i a partir d'aquí tenim aquest EP de 4, i a partir de l'estiu intentarem treure algun tema així també d'estiu que enganxi més a la gent, i aviam si podem fer algun concert també.
1: I haurem d'esperar molt per sentir aquest EP?
0: Aquest EP surt d'aquí, bueno, estarà tot disponible cap a finals d'abril, ja el tindrem tot disponible.
1: Molt bé.
0: I ja podrem escoltar totes les cançons, aquestes 4.
1: Que bé, doncs estarem pendents. Deixant l'estudi de banda, arriba el bon temps i el so de Suc de Pinya demana carrer i escenari. On us podrem venir a veure? Teniu algun concert a la vista?
0: Sí, tenim algun concert a la vista. El primer que tenim és d'aquí molt poquet, el 17 d'abril, vale, que és el primer que estrenem, de fet, l'àlbum aquí al Cielo de Manresa. I després intentarem que en surti, tenim alguna cosa mig lligada de cara a l'estiu, en tenim alguna altra de confirmat, com per exemple el nostre poble Artés per Festa Major, i intentarem que hi hagi alguna coseta per fer aquests concerts d'estiu, que tinc ganes de presentar aquest EP i les noves cançons.
1: Vaja, que haurem d'estar molt pendents també de les vostres xarxes socials per saber el lloc i els dies, veritat?
0: Sí, exacte, nosaltres les xarxes socials... tenim el Pau Cruselles que des d'aquí el saludo, que és un gran membre del grup i el que porta tot el tema de les xarxes, que sempre està molt actiu tant a Instagram com a TikTok, i allà estic segur que ningú es pot perdre tot el que anem traient, ens aconsegueix. Al final ho tenim tot a les nostres comptes.
1: Perfecte, doncs estarem molt pendents. I ara sí, parlem del vostre últim senzill. Heu vingut a presentar Cuc de Seda. Parla'ns una mica d'aquest tema, perquè, mare meva, quin bon rotllo també transmet. Què voleu transmetre amb aquesta cançó? Com que Cuc de Seda? Explica'ns una mica.
0: Bueno, sí, ja et dic, venim de coses de... Són coses de la vida. És un tema així més del que hem fet sempre, poder. I Cuc de Seda, ja et dic, és una cosa que no hem fet mai, és un tema molt que té molt ritme, que té molta xispa amb aquesta mica d'escà, no? que sempre dona aquest bon rotllo, i ara també de cara a la primavera, i bueno, que de cara a la primavera afloreix tot una mica, no? I d'aquí aquest tema de Cuc de Seda, doncs aquesta transformació, aquests canvis de... humor durant la vida, aquests canvis d'etapa, és això el que transmet aquesta cançó de Cuc de Seda, acompanyada d'aquest ritme que sempre portem.
1: Doncs, Didi, gràcies per passar avui per Calafell Ràdio. Us desitjo que tingueu molt d'èxit amb tot el que ha de venir. Ens acomiadem amb aquest Cuc de Seda, que segur que sonarà tot arreu. Una abraçada molt forta.
0: Fantàstic. Moltíssimes gràcies a vosaltres i escolteu CDP509, que donarà molt de parlar.
1: Clar que sí, estarem molt pendents. Que vagi molt bé.
0: Gràcies.

0: nascut a Nigèria i afincat a Tarragona. Així sona la música del Kelly Isaiah. Va guanyar la Voz en una de les seves tantes i tantes edicions i ell s'ha negat, doncs, a fer música en una altra llengua que no sigui, doncs, en català. I és que la seva proposta, doncs, és això, el que acabes d'escoltar. Això sí, amb influències dels seus orígens, de Nigèria, de les cultures africanes, però també amb lletres, doncs, molt especials. Jo us convido que escolteu, doncs, l'àlbum, el nou treball del Kelly Isaiah, que segur us agradarà. Doncs també està entre la nostra selecció musical, cançons del Kelly. Aquesta és Mama Ipo, la que acabem d'escoltar. És la seva última proposta. 12:41. Moment de fer una aturada, una pausa publicitària. En un moment valorarem l'actualitat, tres notícies del dia amb els colors del nostre semàfor de l'estiu i també l'agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balai, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador. A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podries desonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
0: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
2: És estiu a Calafell Ràdio.

Doncs ara mateix, en segons, arribem al punt de 3:15 del migdia. Vinga, anem per l'actualitat del dia. Actualitat que sempre valorem amb els nostres tres colors del semàfor de l'estiu, eh? Es nota que estem a divendres, ja tenim les bateries una miqueta ja arrossegant-se, eh? Pobres, ja la llengua se nos traba. Vinga, anem al color vermell del nostre semàfor amb la notícia, una de les negatives del dia. Avui el semàfor també és de color vermell perquè la calor no dona treva. La segona onada de calor de l'estiu s'allargarà com a mínim, diuen els entesos, una setmana més, amb temperatures que continuaran superant els 40 graus a molts punts de Catalunya. Una situació que manté el país amb màxima alerta, amb un risc molt elevat d'incendi forestal i unes condicions que compliquen qualsevol tasca d'extinció. Els bombers, per la seva part, continuen treballant en diversos incendis actius i els agents rurals mantenen activat el nivell 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis amb activitats que puguin provocar un foc. Les autoritats insisteixen que qualsevol imprudència, una petita acció, per poc que sembli, pot tenir conseqüències molt greus en un context de vegetació extremadament seca i humitats molt baixes. Avui diuen que la temperatura afluixarà i demà també, però que el diumenge tornarà a apretar, eh? Per això avui el semàfor és vermell, perquè la calor extrema no només és incòmoda, sinó que manté Catalunya en una situació de màxima vulnerabilitat davant els incendis forestals. Vinga, anem canviant de color. Anem per la notícia de color groc, una notícia que ha sorprès a més d'un i una. I és que durant la cimera de l'OTAN, celebrada a l'Haia, el president de Turquia, el senyor Erdogan, va regalar als líders assistents un revòlver de luxe, completament funcional i amb munició. Es tracta d'una peça de col·leccionista fabricada per la indústria armamentística turca, presentada com un obsequi institucional. El regal, però, ha generat reaccions ben diferents. Alguns mandataris se l'han dut al seu país com un obsequi oficial, mentre que d'altres han preferit dipositar-lo en un museu o en les col·leccions de l'Estat per evitar la polèmica que podria generar conservar una arma de foc com a regal diplomàtic. Doncs avui, en el nostre color groc, recollim aquest gest que ha obert debat, per alguns una mostra de cortesia institucional, però per d'altres un símbol poc oportú en un context internacional especialment sensible per tots els conflictes bèl·lics que tenim oberts en aquest moment. I acabarem amb una notícia que convida a fer les maletes, però sense sortir gaire lluny. El color verd d'avui del nostre semàfor ens porta fins a Rupit i Pruit, a Osona, que ha tornat a entrar per segon any consecutiu a la llista de pobles més destacats del món, segons el programa Best Tourist Village de l'Organització Mundial del Turisme. Es tracta d'un distintiu reservat a municipis de menys de 15.000 habitants que han sabut preservar la seva identitat. El jurat no només valora la bellesa del paisatge o del nucli històric, sinó també aspectes com la conservació del patrimoni, la sostenibilitat, la promoció de la cultura local i la qualitat de vida dels veïns. En el cas de Rupit i Pruit, hi pesen el seu conjunt medieval, els carrers empedrats, l'entorn natural del Collsa Cabra i la manera d'extendre tot això al turisme i l'aposta per fer créixer i per no perdre l'essència. Doncs avui en el semàfor verd, un reconeixement internacional que posa en valor el territori i demostra que alguns dels jocs més especials del món els tenim molt prop de casa. Són les notícies del nostre semàfor de l'estiu.

0: Així sona la nova cançó de Bibi Rexha. Es titula One Day.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances.
0: 8 minuts i arribem a la una. Tenim obert fins la una, eh? Almenys aquest programa obert per vacances. La nostra programació és oberta a les 24 hores del dia, eh? Els 7 dies de la setmana, tot l'any, al teu costat, l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio. Porta'ns allà on vagis. Sent Calafell allà on siguis, que diu el nostre lema, el nostre eslògan. Doncs vinga, anem a repassar l'agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta resta de setmana a Calafell. Comencem parlant de la visita guiada temàtica cap a l'altra vida, que es farà aquesta tarda a partir de 6:45. El preu és de 2 euros de suplement de guiatge. I com que es fa a la Ciutadella Ibèrica, doncs també haureu d'abonar l'entrada al preu habitual de l'entrada. Recordeu, els calafellencs, calafellenques empadronats al municipi, tenim entrada gratuïta a tots els elements del nostre patrimoni històric. També, evidentment, a la Ciutadella Ibèrica. Doncs aquesta és una visita guiada temàtica sobre el pas de la vida a la mort en la cultura dels ibers. Places limitades, cal fer reserva prèvia 977-69-46-83, 977-69-46-83 o per correu electrònic. calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. Aquesta tarda, 6:45, visita guiada temàtica cap a l'altra vida a la Ciutadella Ibèrica. I parlant de visites guiades, atenció, perquè demà a les 11 tenim una visita guiada temàtica, 220 anys a l'Església Neoclàssica de la Santa Creu de Calafell, a les 11 del matí, en el marc de l'aniversari de l'Església. Doncs us conviden doncs, a fer aquesta visita guiada temàtica per explicar-vos la seva història i la seva arquitectura. També cal fer reserves prèvies 977-69-46-83 o al correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. Les places són limitades. Activitat gratuïta, eh? I demà dissabte a les 8 del vespre, ballada de sardanes a la plaça de Catalunya, al nucli del poble de Calafell, amb la cobla principal de Tarragona. I més visites guiades, perquè aquest diumenge, dia 12, a 6:45 de la tarda, serà el cas del castell de la Santa Creu de Calafell. Quan va baixant la calor i va arribant al vespre, doncs podeu visitar l'edifici més emblemàtic de tot el municipi de Calafell, el nostre castell de la Santa Creu. El preu, l'habitual de l'entrada, més 2 euros de suplement de guiatge. També es reserva prèviament la vostra participació 977-69-46-83. Ja el sabrem de memòria, aquest telèfon, eh? 977-69-46-83 o calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. Doncs amb visites programades en el patrimoni històric de Calafell i altres activitats al municipi, arribem a les 12:55 minuts del migdia ja d'aquest divendres. Divendres, sí, divendres dia 10 de juliol, a les portes del cap de setmana. Nosaltres demà aquí estarem, entre les 11 i la 1, recuperant alguns dels continguts d'aquesta setmana de l'Obert per Vacances. I dilluns aquí hi serem. Novament, 2 horetes per compartir aquest estiu, aquests matinals migdies d'aquest estiu del 2026, des de l'emissora municipal de Calafell. Gràcies a tots per estar a l'altre costat de la ràdio. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels que fem possible aquest programa. I marxarem amb música, marxarem amb cançons. Sempre aquí la música no s'atura, no para. Tenim una gran proposta musical per acompanyar-vos aquí, doncs sempre a les 24 hores del dia. Marxarem amb Sam Smith i Calvin Harris i Jesse Reyes. Ara fa un temps, uns anyets publicaven la cançó I'm Not Here to Make Friends. Aquesta serà la cançó que ens ajudarà a arribar al punt horari de la 1 del migdia. Doncs com sempre, gràcies per estar a l'altre costat. Vinga, ara sí, eh? Ara l'escoltem. Molt bon cap de setmana a tots i a totes. I no us desconnecteu de Calafell Ràdio, la vostra ràdio. Bon cap de setmana, adeu.
2: Yeah, I'm going to the party. Where am I going to make friends?

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu, els sents cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio. La...